Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. La plana esportiva ocupa bona part del Bon Dia Bona Hora d'avui per destacar dos esportistes lloretencs, Daniela Guillén i Bacar El Arri.

0: vinculats amb Lloret, millor dit, perquè l'Arri és de Sant Hilari, però corre amb el Club Atletisme Lloret La Selva, i per tant també volem destacar el seu paper. Acaba de guanyar el Campionat d'Espanya sub-20 en els 3.000 metres obstacles, ha fet rècord i a més s'ha classificat pel Mundial dels Estats Units, on espera arribar a la final. Escoltarem el que ens explica en Bàcar i també a Daniela Guillén, que segueix lluitant pel Mundial de Motocross femení. A falta de dues proves, la pilot lloretenca de 20 anys està només 2 punts de la líder. Fins fa poc era líder ella mateixa del campionat, però l'últim gran premi a la Gran Bretanya va haver de córrer amb molta febre i tot i així va aconseguir fer 2 podis i sumar uns punts molt valuosos per poder seguir disputant-se la primera posició amb Chiara Fontanesi. Ho comentarem amb la mateixa Daniela Guillén, a qui hem gravat una entrevista que avui escoltarem. Per tant, comencem el Bon Dia, Bona Hora d'avui en clau esportiva, però també tenim altres coses per explicar-vos. Qui ens ho avança és, com cada dia, en Josep Altafulla. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha renovat el conveni amb els serveis funeraris Cabré-Junqueras i la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva, ABA. Ho comentarem amb tot detall amb Rosa Tarré, que és cap de Responsabilitat Social Corporativa de la Corporació. També entrevistarem a Jordi Soliguer, que demà al vespre presenta la biografia del també lloretenc Valentí Soliguer Pujol. Amb Tono Blasi comentarem les propostes que ha programat per a les properes setmanes el Festival de Guitarra del Mediterrani, que es du a terme a diferents municipis. Nosaltres ens centrarem en Lloret, on els concerts es fan cada dijous a l'església de Sant Romà. Aquest cap de setmana, el pròxim, se celebrarà una nova edició del Festival On Off a Sa Caleta. I avui en coneixerem els detalls amb Javier Algar, Relacions Públiques, i Lola Preciado, fundadora de l'empresa High Vertigo, responsable de xarxes socials de l'esdeveniment. I acabarem explicant que ja s'han exhaurit les entrades per a la nova visita teatralitzada al Lloret de Mans i d'Estiuvejants a Turistes, que es farà els divendres d'agost al Museu del Mar. El cartell Salou, doncs, ja és penjat.
0: Doncs això és el que us volem explicar i, com sempre, també sabrem quina és la previsió meteorològica i repassarem els titulars principals de l'actualitat general aquí al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 27 de juliol, que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Escoltem què ens diuen Xavi Segura sobre aquesta última setmana del mes de juliol. Com es presenta, Xavi? Bon dia.
3: Bon dia. El canvi de temps d'aquest cap de setmana ens ha portat l'esperada refrescada amb uns valors, podríem dir, més normals per les dates, nits més fresques, calor més suportable de dia, una sensació que ha estat molt cara de veure durant tot aquest estiu, però atenció, perquè aquest respir tampoc durarà molt. Avui dilluns encara temperatures semblants aquí a Lloret, comencen a pujar a l'interior i al Pirineu, però no encara aquí a la costa, per tant, una nova jornada de calor suportable, normal per les dates, i després d'una nit també de luxe, tenint en compte d'on venim. Però atenció, perquè els pròxims dies comencen a pujar les temperatures, s'aniran disparant a poc, sobretot durant mitjans i finals de la setmana. Tindrem una bombolla d'aire càlid nord-africà que novament s'anirà apropant a casa nostra i, de fet, afectarà part d'Europa, i això provocarà cada cop més calor, més xafogor i aquestes nits una altra vegada més càlides. Per tant, aquest respir que hem tingut les últimes hores i que tindrem encara avui, doncs té els dies comptats. Ja diem, els pròxims dies, al llarg de la setmana, l'ambient tornarà a ser molt càlid i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Això sí, sembla que sense grans extrems ni cap onada de calor a la vista. Això indiquen els mapes ara mateix, i tot plegat sense pluja a la vista. No es veuen nous canvis destacats a mitjà termini, anticicló, sol en general, i tindrem un augment de la pols en suspensió a partir de mitjans de setmana.
0: Doncs gràcies, Xavi. Anirem veient com va avançant tot plegat. Ara mateix, si ens fixem en el cel, tenim el dia assolellat, tot i que una mica enteranyinat està la situació. Josep, tapat completament? No ho veig des d'aquí, jo.
1: Està núvol, està força núvol. Eh?
0: Sí. Doncs està núvol, temperatura de 22 graus i la humitat que se situa al 81%.

0: I amb aquest dia ennuvolat que tenim a Lloret, veurem com segueix avançant. Són les 8 i 6 i el que toca ara és posar-nos al dia de l'actualitat general. Josep, què és el més destacat? Digues.
1: Que de calor en fa, però comencem el dia ennuvolat.
0: És que sí, a vegades els núvols fan una xafogor horrorosa. Veurem com va la cosa.
1: Donem un cop d'ull a l'actualitat informativa de la jornada en forma de titulars, les primeres planes dels diaris que ara repassem. Diari de Girona, llegim, de forma força destacada, cauen un 18% els beneficiaris de la renda garantida. També en primera plana del Diari de Girona, negocien un nou cartipàs a Girona amb més pes per Esquerra Republicana de Catalunya. I en fotografia il·lustrativa, Sal es tenyeix d'eufòria blava amb els castellers. A peu de plana i en esports, Josep Antoni Escuredo torna a guanyar després de més d'una dècada sense competir. I en futbol, el juvenil de 16 anys Holmes Júnior i Rom, el primer equip del Girona. Diari Ara. En primera plana, el pitjor incendi de la història d'Espanya. Les flames d'Àvila cremen 50.000 hectàrees i afecten 90.000 persones i a la vall d'Uixó hi ha 16.600 evacuats. A peu de plana podem llegir mobilització històrica a Palma contra el turisme. Diari El Punt Avui. El mar no negocia. L'erosió i el canvi climàtic fan que la costa catalana hagi de redefinir l'espai maritimo-terrestre amb afectació sobre alguns negocis i propietats. Això és el que destaca avui en el seu tema monogràfic El Punt Avui. Passem als diaris de caire generalista. El País avui obre amb la notícia que el major incendi en la història d'Espanya segueix sense treva, amb una fotografia il·lustrativa del bosc cremat. A La Razón, amb una de les imatges amb els reis parlant amb afectats, el rei demana a tots unitat, fent referència als damnificats dels incendis. Al diari El Mundo, el major foc de la història d'Espanya amb rècord de desallotjaments. Això és el que destaca El Mundo. A La Vanguardia, primers signes de millora en els focs de Madrid, Ávila i Toledo. I una fotografia força esgarrifosa d'un veí que està intentant recuperar quelcom sobre la seva casa cremada. A El Periódico de Catalunya, també en la mateixa línia, el pitjor incendi a Espanya. I també podem llegir que la desconfiança cap als partits tradicionals dispara Aliança Catalana, segons una enquesta del GESOP sobre intenció de vot. Finalment, el diari ABC, amb una fotografia il·lustrativa dels reis amb damnificats de l'incendi. Els reis demanen reflexió davant els incendis i, sobretot, escoltar els veïns. Són les notícies que destaquen les primeres planes d'aquests diaris que avui tenim a les nostres mans. Maria.
0: Doncs això, diuen els diaris, com diu en Josep, i els portals digitals a través de les pantalles que hi llegim. Doncs a l'Agència Catalana de Notícies, a la plana internacional, és el més destacat perquè Brussel·les negocia amb els Estats Units rebaixar els aranzels als vins i formatges europeus un any després de l'acord comercial. La Comissió Europea assegura que els 27 han reduït el gravamen a les importacions nord-americanes. Una altra notícia destacada és que hi ha 84 municipis d'11 comarques que estan en perill extrem d'incendis forestals aquest dilluns. També satisfacció entre els usuaris de l'R2 a Montcada i Reixac per la represa del servei, i Salvador Illa circumscriu la incidència en l'informe PISA a una qüestió tècnica i reitera el suport a la consellera Niubó. Són les notícies més destacades de l'Agència Catalana, on també llegim que els arqueòlegs troben un cap femení del segle VI abans de Crist que formava part d'un vas ritual en una casa grega d'Empúries. I en plana cultural, una foto localitzada a l'Arxiu Nacional permet recuperar la imatge del retaule barroc desaparegut del Roser d'Organyà. Finalment, l'última notícia que destaquem de l'ACN és que ha mort el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple de Mataró aquest dissabte. Al 3cat Info, la notícia destacada és que l'incendi de la Vall d'Uixó ha cremat 6.500 hectàrees, però milloren les condicions per atacar-lo. A Àvila, l'incendi ja afecta 50.000 hectàrees, és el més extens de la història d'Espanya. I un altre foc, a Bordeus, arriba a 15 quilòmetres i no es preveu que els 220.000 evacuats tornin aviat a casa. Per tant, situació crítica la que estem vivint aquest estiu amb els incendis arreu de Catalunya, d'Espanya i d'Europa i del món, vaja. I també més coses, les incògnites de l'error a les proves PISA. Niubó compareix avui entre crítiques de mestres i oposició. A Mallorca estan al límit, clam de milers de persones a Palma contra la massificació turística. I si ens fixem en la plana esportiva, el que llegim avui com a més destacat és en futbol. El Real Madrid tira la casa per la finestra per fitxar el seu galàctic. Segons informen diversos mitjans, el club madrileny pagarà més de 100.000 milions pel seu traspàs. És Jan Diomande. I en ciclisme, el cinquè tour de Pogacar acaba amb una victòria èpica de Van der Poel. Finalment, en bàsquet, el Barça gira full, una nova idea per tornar a competir. Són les notícies més destacades d'aquest dilluns 27 de juliol i ara mateix són les 8 i 12.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
8: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: I molt bon dia a tothom. Dilluns 27 de juliol i comencem a desenvolupar temes que us hem presentat en portada. Avui ja sabeu que la plana esportiva és el més destacat i comencem destacant el nom de Daniela Guillén, que segueix lluitant pel Mundial de Motocross femení. A falta de dues proves, la pilot lloretenca de 20 anys està només 2 punts de la Lidar.
1: Daniela Guillén era líder del campionat, però l'últim Gran Premi a la Gran Bretanya va haver de córrer amb molta febre i, tot i així, va aconseguir fer 2 podis i sumar uns punts molt valuosos per poder seguir disputant-se la primera posició amb Chiara Fontanesi.
0: Ara mateix Fontanesi lidera el Mundial amb 141 punts, mentre que la lloretenca és segona amb 139. Per tant, a només 2 punts de distància. I queden per disputar els grans premis d'Holanda i Austràlia. Nosaltres hem pogut parlar amb ella des de Fanals, on viu, oi, quan no està viatjant per competir. Parlem amb Daniela Guillén. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com valores una mica com t'està anant el campionat? Et diria felicitats, però suposo que després de l'última prova una mica de ràbia, no?
2: Bueno, sí, al final els constipats no es controlen, posar-se malalt i bueno, ha sigut un petit fallo que he tingut potser al campionat, però bueno, de lo dolent hem sortit segons, o sigui que estic molt contenta, només a 2 punts d'un altre cop a liderar el campionat, així que res, amb ganes de tornar a la següent per veure si recuperem aquesta placa vermella i res, amb moltes ganes.
0: Clar, volia destacar això, no? Que tot i haver corregut amb febre, només estàs a 2 punts de la primera, per tant, segueixes amb moltes opcions. Tu com vas viure la carrera? Perquè això de córrer amb febre suposo que fàcil no és.
2: No, la veritat que bueno, vaig passar molt malament perquè ja la nit del divendres amb molta febre no podia dormir, els nervis de no poder dormir i estar malalta i estar a 6 punts que tenia avantatge i bueno, una mica frustrada també per perdre aquests punts que em salvaven una mica, però bueno, així es posa més interessant el campionat, ara he de recuperar aquests 2 punts i intentar treure més punts, així que res, amb ganes i seguim treballant.
0: Queden els circuits d'Holanda i d'Austràlia, com són per tu? Els domines bé?
2: Sí, l'any passat ja aquestes dues carreres les vaig guanyar, o sigui que tinc molt bons records i res, a Holanda és sorra, o sigui que me motiva més perquè m'agrada i Austràlia també perquè és un circuit molt interessant, molts salts i molt ràpid i em va agradar molt, la veritat, i tot l'ambient que es mou per allà, o sigui que res, amb ganes d'acabar aquest campionat i a veure com acabem.
0: I suposo que amb ganes d'acabar-lo líder, no? Aquest és l'objectiu.
2: Sí, no, l'objectiu sempre ha sigut aquest, des del principi crec que ho he demostrat, guanyant les 2 primeres aquesta llàstima del constipat, però bueno, estan així, estan endavant, o sigui que jo crec que estem fent un molt, molt bon treball amb l'equip i amb tota la gent que m'està ajudant, o sigui que molt contenta.
0: I parla'ns una mica de la teva trajectòria. Tu, quan et puges a una moto per primera vegada i quan decideixes que això és el que t'apassiona i que t'hi vols dedicar?
2: Bueno, jo vaig començar amb 3 anys, vaig pujar a la meva primera moto i res, a la meva mare li van regalar una moto perquè, bueno, érem 3 germans i res, vaig provar-la i des d'allà doncs, que vaig començar, després doncs, amb el meu entrenador, el Xevi Colomer, doncs, vam començar a entrenar fort ja i res, vam anar començant carreres i vaig veure que això era el meu i em vaig posar al 100% amb ell i res, fins ara.
0: Era una moto ja amb motor, amb 3 anys? O com
2: sí,
0: era?
2: Sí, de sí, gasolina. Eh? Sí, sí.
0: I els teus germans també els hi va agradar tant o no? Tu
2: bueno, el meu germà provàvem, bueno, anàvem els dos i al final es va decantar amb el futbol i jo vaig seguir amb les motos.
0: I quan a casa ho dius, de seguida s'ho prenen seriosament o ho veuen una mica com dir, ostres, és una mica estrany que vulguis...
2: No ho sé, amb 3 anys no tinc ni idea, no me'n recordo, però no, sempre m'han apoyat, la meva família sempre ha estat allà i la veritat que m'han ajudat molt en la meva trajectòria i estic molt, molt contenta amb ells.
0: I com ha estat el combinar entrenament? Perquè els entrenaments on els has estat fent tots aquests anys?
2: Bueno, jo porto... Bueno, als 15 anys ja vaig marxar a fora a Madrid a viure amb un equip. Després, bueno, de més petita també vaig marxar amb ma mare a França amb un equip també, quasi 6 mesos. I després també he estat al CAR de Sant Cugat, a un centre d'alt rendiment. Bueno, la veritat que m'he estat movent molt pel món i mai he estat a un puesto exacte. Ara sí que és veritat que aquest any estic més aquí a Lloret, però bueno, això del motocross et fa viatjar molt i també m'agrada, o sigui que amb gust ho faig.
0: Ah, però el suport és màxim, no? Perquè si la teva mare fins i tot durant una època es va traslladar amb tu, és... o sigui, sempre t'ha fet aquest coixí, no? Suposo.
2: Sí, ma mare sempre ha estat allà, m'ha apujat amb tot. O sigui, des dels 6 anys que em portava ella a entrenar, sortíem del col·le i ja em portava a entrenar, sempre ha estat allà, o sigui que la veritat que si no fos per ma mare no sé on hagués arribat.
0: I clar, això també és el que et preguntava, de la combinació d'estudis. No sé si ara estàs estudiant alguna cosa, ja ho has deixat.
2: No, jo vaig acabar l'ESO i la vaig acabar ja al CAR de Sant Cugat i al final, bueno, com t'he dit, no? Necessites viatjar molt, estar molt fora i és algo difícil i és bueno, quasi impossible combinar-ho. I a sobre a mi que no se'm dona molt bé els estudis, més encara. I vaig decidir pues, centrar-me al 100% en les motos i bueno, crec que estic fent una molt bona trajectòria i aprofitar-la.
0: Clar, tots aquests anys anar doncs combinant-ho tot, suposo que ha sigut complicat. El tema amistats, has pogut tenir amics de la teva edat, fer coses típiques de l'edat o a vegades això que diuen els esportistes d'elit, no? Que et relaciones molt amb la gent del món, en aquest cas del motor, però que potser... les coses més típiques queden una mica...
2: No, bueno, al final pues, he tingut que deixar de fer coses, però bueno, al final jo sempre li deia a ma mare que jo també sóc adolescent i tinc la meva vida a part d'això, i ara pues, la veritat que és com un treball, no? Això de les motos. Al final tu quan vas a una carrera és al cap de setmana, estàs treballant i després quan tornes has de seguir treballant, però pots tindre vida. I jo això ho tinc molt clar perquè si no, bueno, et pot, no sé, és com algo necessari, no?
0: I clar, dius, és com una feina, t'hi pots dedicar 100%, bé, el fet de ser dona i voler dedicar-te a les motos, t'ha passat factura, com es viu això?
2: Bueno, és difícil no viure d'això perquè al final el que has dit tu, el fet d'estar en un món de nois, i ser una noia costa molt més i costa, però jo crec que en un futur potser sí que es pot viure, ara és molt difícil i més aquí a Espanya jo crec que costa més aquest món del motocross que no és tan conegut com potser el futbol i sí que és veritat que no es pot viure del tot.
0: Et planteges marxar a algun altre lloc on sí que podries viure d'això?
2: Bueno, sí, jo crec que el fet de marxar tampoc seria el motiu principal al viure, però a mi m'agradaria molt marxar als Estats Units perquè allà ho viuen molt a lo grande i és com aquí el futbol, no? Llavors, l'afició i com mouen el motocross allà m'encanta a mi.
0: Les dones també?
2: Sí, la veritat que allà tenen més apoyo i jo crec que estan més valorades.
0: Quan puges a la moto, què sents? Què és el que t'atrapa d'aquest món?
2: Bueno, al final és que porto tota la meva vida sobre una moto, llavors és com el meu món. I quan estic malament o necessito despejar-me o el que sigui, sempre vaig a la moto perquè és el que em fa oblidar-me de tot i estar amb la moto ella i jo.
0: Has tingut alguna vegada alguna lesió important o...
2: Sí, bueno, he tingut una operació i alguns ossos trencats, però per sort no sóc de caure molt, però bueno, la veritat que no m'agrada molt perquè ho passo molt malament a no estar sobre la moto, la veritat que es passa malament.
0: Ho passes pitjor per no estar sobre la moto que per tenir alguns ossos trencats, eh?
2: Exacte.
0: Que em fa gràcia que diguis alguns com si fos poca cosa, no? Però és, ja se sap, no? En aquest ofici això passa i és una més a més. De cara al futur més proper, ja veurem on acabes, no? Perquè dius que viatges molt i que no et fa res moure't, que t'agradaria potser als Estats Units, però més properament, quan acabi aquest Mundial, què és el que tens entre mans?
2: Bueno, si guanyo, la veritat que faré una molt bona festa amb tota la meva colla i disfrutar-ho. I si no, pues també, perquè al final ho he donat tot i s'ha d'aprofitar i de disfrutar-ho tot. Així que, bueno, aquí Lloret tampoc m'agrada molt després viatjar molt perquè com porto molt de temps fora, pues estar a la família, amb els amics i passar temps.
0: I aquí Lloret sí està bé també, sí, no? Per descansar.
2: Sí. Ara després al setembre que marxaran tots els guiris.
0: Quan parles de l'equip, quanta gent hi ha darrere teu?
2: Uai, hi ha molta gent, la veritat. A l'equip som quatre pilots més, però la veritat que l'equip amb mi es porta molt bé, estic molt contenta i m'estan apoyant en tot, sobretot l'equip Mequitec, i res, estic feliç d'estar allà i a veure si podem acabar amb un bon any.
0: I una última pregunta, el fet de ser dona, parlàvem abans, no? Dona pilot de motos, amb els nois que s'hi dediquen, sents que et valoren el que val realment? A vegades potser et tenen enveja perquè al final ets potser millor que ells, tot i que ells són nois, o no sé, com ho vius aquesta relació?
2: Bueno, al final hi ha una mica de tot, no? Jo tinc amics en el món del motocross que he competit amb ells perquè aquí al Campionat d'Espanya pues, he fet l'MX2 que és amb nois i bueno, hi ha de tot, no? Hi ha alguns que et portes millor, uns altres pitjor i quan et veuen allà al circuit, pues, depèn de qui sigui, t'agafa d'una forma o d'una altra. Però bueno, jo vaig a la meva a disfrutar i si els puc guanyar millor.
0: I tant, això sempre, i si et tenen una mica d'enveja també està bé, tot i que sempre amb respecte. Daniela, desitjar-te moltíssima sort amb el que queda de Mundial i amb tota la trajectòria. Moltíssimes gràcies per atendre la ràdio de Lloret, que sempre serà el teu poble, i esperem que tornem a parlar en més ocasions.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bon dia, bona hora.
0: 3 minuts per 8:45 i no abandonem la plana esportiva i parlem ara d'un altre esportista destacat. Bacaré Larry participa la setmana que ve al Mundial d'Atletisme Sub-20.
1: L'atleta de Lloret La Selva disputarà la prova dels 3.000 metres obstacles després de guanyar el Campionat d'Espanya a Albacete. Una prova en què va aconseguir batre el rècord d'Europa Sub-20 que datava de l'any 1994. Larry va ser el més ràpid amb un temps de 8:49:20. Doncs parlem directament amb l'atleta Bakar El Asri. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
1: Com va anar aquest campionat?
4: Pues la veritat que el campionat estava una mica mal situat. Es trobava al Bacete amb la xafogó que fa allà i era un dia una mica blanquet. Però sí, era un campionat on volia tornar a buscar l'or del títol de campió d'Espanya un altre cop i una prova més per veure com es troben les cames en carreres més lentes.
1: Déu-n'hi-do, perquè a més has batut el rècord que datava de l'any 1994.
4: Jo crec que el nivell actual d'obstacles ha millorat molt en general i si no l'haguéssim fet nosaltres, que podíem haver fet tant jo com el Martí Torrador s'acaba cada segon, en un parell d'anys l'haguessin batut segur.
1: I ara, quina és la pròxima fita? Com tens l'agenda pels pròxims mesos?
4: Ara, pues ara mateix, viatjarem cap als Estats Units pel Campionat del Món i allà correrem a la semifinal dia 6 d'agost i si em classifico la final serà el dia 9 d'agost.
1: Hauràs de dosificar la semifinal perquè tens clar que passaràs a la final, a la definitiva?
4: No ho tinc clar, però sí que és un objectiu que s'ha de complir, sí o sí.
1: Però és assumible?
4: Sí.
1: Perquè de contrincants com sí que els coneixes, vaja, com ho tens?
4: No, perquè a nivell europeu sí que coneixo una mica, però a nivell mundial no coneixo gaire tothom. Però sí que al final estem tots en igualtat de condicions, anirem a treballar tots. O sigui, d'algú que diguis que és dels Estats Units no hi ha ningú, o sigui, dos tindrem les mateixes condicions de viatjar i correllar. Per tant, jo crec que estarà bastant igualat i qui tingui les cames més fresques i arribi en millor forma podrà aconseguir els seus objectius.
1: Doncs ara a reservar-se, a descansar i entrenar també
4: entrenar.
1: Una mica, no?
4: Sí, sobretot entrenar. Descans no existeix, aquest descans.
1: Caram. Doncs, Bacar, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Una vegada més, felicitats per aquest campionat d'Espanya sub-20 i estarem atents al Mundial, que serà també superimportant.
4: Sí, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia.

0: en Xavi Segura per saber com es presenta la jornada i el que queda de setmana de mes de juliol, l'última setmana del mes de juliol. Xavi, bon dia.
1: Bon dia. El canvi de temps d'aquest cap de setmana ens ha portat l'esperada refrescada amb uns valors, podríem dir, més normals per les dates, nits més fresques, calor més suportable de dia, una sensació que ha estat molt cara de veure durant tot aquest estiu, però atenció, perquè aquest respir tampoc durarà molt. Avui dilluns encara temperatures semblants aquí a Lloret, comencen a pujar a l'interior i al Pirineu, però no encara aquí a la costa, per tant, una nova jornada de calor suportable, normal per les dates i després d'una nit també de luxe, tenint en compte d'on venim. Però atenció, perquè els pròxims dies comencen a pujar les temperatures, s'aniran disparant a poc, sobretot durant mitjans i finals de la setmana. Tindrem una bombolla d'aire càlid nord-africà que novament s'anirà apropant a casa nostra i, de fet, afectarà part d'Europa, i això provocarà cada cop més calor, més xafogor i aquestes nits una altra vegada més càlides. Per tant, aquest respir que hem tingut les últimes hores i que tindrem encara avui, doncs té els dies comptats. Ja diem, els pròxims dies, al llarg de la setmana, l'ambient tornarà a ser molt càlid i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Això sí, sembla que sense grans extrems ni cap onada de calor a la vista. Això indiquen els mapes ara mateix, i tot plegat sense pluja a la vista. No es veuen nous canvis destacats a mitjà termini, anticicló, sol en general, i tindrem un augment de la pols en suspensió a partir de mitjans de setmana.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs ara mateix, a temperatura de 23 graus a Lloret, el dia s'ha aclarit una mica, tenim el cel una mica més serè i la humitat que se situa al 78%.
2: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
3: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 3 minuts passen ara de 8:45 i seguim al Bon Dia, Bona Hora al ritme de la música electrònica, perquè el Festival On Off celebra aquest dissabte la tercera edició. Un esdeveniment que convertirà Sacaleta en un gran escenari de música, performance i experiències amb artistes internacionals i més de 20 noms del panorama nacional i també local.
4: L'On Off Music Festival comptarà amb 3 escenaris amb una proposta que combina música electrònica, cultura urbana i entreteniment durant més de 16 hores de programació, de 10 del matí fins a les 2 de la matinada. Tenim aquí als estudis dos membres de l'organització d'aquest festival. Per un costat tenim Javier Algar, que és el Relacions Públiques. El saludem, bon dia.
5: Bon dia.
4: I també a Lola Preciado, que és fundadora de l'empresa High Vertigo. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Amb tots dos parlem del festival On Off, que aquest dissabte arriba a Lloret de Mar. És la tercera edició. Primer de tot, Javier, com es presenta?
5: Es presenta amb moltes ganes i amb molta llum, amb molta llum.
4: Explica'ns, per a la gent que no coneix aquest tipus d'esdeveniment, com és el festival? Què és, quin és l'objectiu?
5: L'objectiu és donar veu a tot el que la gent de Lloret demana, que és activitats diferents a el que tenim acostumat a tenir. I l'1 d'agost és un esdeveniment que es donarà a la platja de Sacaleta, on tindrem allà un show de música electrònica per tots els públics.
4: Doncs a partir d'aquí, Lola, què ens pots explicar? Quina és l'oferta? Què és el que trobarà la gent quan hi vagi?
6: Bueno, els nois hi han treballat molt i m'agradaria recalcar que és una cosa que fan molt des de l'estima pel seu poble, per regalar-li al poble un moment de música a la platja de Sacaleta, que és un paratge espectacular. I bueno, han pensat en tot, han pensat en els nens, vull dir, és un festival kid-friendly, poden anar els nens, hi ha una zona per nens, hi ha market, hi ha food trucks, hi ha bueno, no sé si food trucks, perdó, gastrobar o una oferta gastronòmica molt bona i diferents escenaris perquè tothom s'ho passi bé, tothom trobi el seu lloc i tothom gaudeixi d'aquesta festa.
4: Perquè després de les dues edicions suposem que s'ha après una mica la lliçó d'aquestes dues experiències i ara podríem dir que aneu a consolidar l'esdeveniment?
6: Jo crec que cada any funciona com un aprenentatge i com una prova per dir què podem donar més. A part, els nois s'estimen molt la música, el festival, la gent del poble estan tota l'estona inquiets, com ben diu l'associació, per anar millorant. I aquest any sí que és una aposta forta per un gran cartell de discjòqueis molt, molt interessant i sí que cada cop pensen més en gran i el festival cada any va escalant.
4: La percepció del festival des de Lloret de Mar, des del nucli municipal, és d'un esdeveniment per a joves, però ja heu dit que heu obert el ventall de possibilitats tant per tota la família, no? Quins són els artistes que vindran i que actuaran?
5: Pues tenim un cartell d'artistes internacionals, on ve Oxia, Blondex, Abyss Box torna a repetir, que va ser una de les primeres persones que va estar al festival el primer any, Oliver Yakamoto, tenim també artistes locals com és en Nacho Bosler, bueno, i tenim un conjunt ben banco. O sigui, com diu la Lola, cada any ha sigut una millora, sabem el que s'ha de millorar, el que s'ha de mantenir, i aquest tercer any anem en bon camí.
4: Quin tipus de música és de la qual estem parlant?
5: Música electrònica, és molt genèric dir això, però sí, és de tot a tot, des d'una mica de techno, una mica de house, perquè acull a l'escena, sobretot a la platja de Sacareta, perquè el transcurs del dia vagi evolucionant de més a menys.
4: Tenim entès que l'estar a Sacaleta a peu de platja al castell també teniu una mena de col·laboració, no? amb aquest lloc tan emblemàtic.
6: Aquest any tenim escenari castell i pensem que realment és la col·laboració que tothom estava esperant, perquè el castell, com tu ben dius, és un lloc emblemàtic i era l'escenari de fons de la platja de Sacaleta, i aquest any per fi On-Off té allà un escenari i la gent podrà gaudir també del castell.
4: Quin és el missatge que envieu directament a la població de Lloret de Mar perquè vinguin a visitar l'esdeveniment?
6: Bueno, que... vull dir, els nois són molt valents d'haver intentat això, de fer aquest projecte que realment, com ja he dit, surt de l'estima per la música, per al poble, per fer una proposta diferent, per no tindre que sortir fora a buscar aquest escenari electrònic que molta gent li agrada. I realment això està pensat per tota la família, com he dit abans. Vull dir, molta gent pensa festival gent jove, però realment cada any veiem que venen pares amb fills, gent gran, gent de totes les edats que està per la música, que està per el paratge, que és Sacaleta, i realment tothom ho disfruta. Hi ha moltes reaccions positives, òbviament com cada any hi ha coses a millorar i de tot, però realment és una experiència molt positiva.
4: Javier, per què un dia i no dos? Per què només dissabte i no dissabte i diumenge?
5: Oh, això és una molt bona pregunta. Perquè hem après, com hem dit, hem après de les coses, i l'any passat vam tenir dos dies, també es va fer un diumenge, que va estar molt bé, eh? O sigui, tothom tenia molt bona recepció, però vam creure que no és necessari. O sigui, ja donem molta activitat i molt bon ús a aquesta platja per tenir-ho un dia i la gent aprofiti aquest dia i no ha de pensar en perdre l'al següent perquè estic cansat o no puc gestionar aquest cap de setmana. Ho donem un 1 d'agost, esperem que tothom pugui participar, anar, comprar l'entrada, perquè per desgràcia no podem tenir un aforo il·limitat, tenim per 2.000 persones, més o menys, per tenir tot en regla, i amb aquest motiu volem sempre que sigui un dia espectacular i posar tot l'esforç en aquest dia. No podem repartir esforços. S'ha d'anar millorant tot això.
4: Llavors, per entrar al recinte, hi ha un preu per pagar, per accés?
6: Sí, aquest any les entrades no han tingut augment de preu durant tota la venda, vull dir, sempre ha sigut un preu popular durant, encara que se vagin esgotant, que és una cosa que solem veure als festivals, que cada cop que queda menys el preu va augmentant. Nosaltres hem volgut fer un preu popular, que tothom hi pugui accedir, sempre el mateix preu, però hem de dir, per qui no hagi comprat encara, que potser quan estàs escoltant això ja estan esgotades.
4: I a on es poden comprar? On es poden adquirir aquestes entrades?
6: A la nostra web, o més fàcil si tens xarxes socials, al nostre Instagram tens sempre el link, l'accés directe per poder comprar-les i has de córrer.
4: Per acabar, a llarg termini seria l'objectiu de consolidar aquest esdeveniment com s'ha consolidat d'altres a les Illes Balears, al nord de la Costa Brava, a altres indrets de la geografia de l'Estat espanyol?
5: Home, no és una cosa que tinguem en ment, però estaria molt bé, no?, poder tenir aquest festival com per tota la vida. Com si fos una
4: referència?
6: Un ritual.
5: Sí. O sigui, la idea és que dins de totes les festes que hi ha a Lloret, que són festes de poble i tot això, que sempre venen amb una història, doncs a lo millor poder crear una nova actual, no? Dir que en aquest segle vam crear una festa nova que és l'Onof, per la gent del poble, amb l'ambient de sa caleta sempre, i poder disfrutar d'això.
4: Doncs, Javier i Lola, gràcies per visitar l'emissora, per donar tota aquesta informació i que aquest dissabte sigui tot un gran èxit.
6: Moltes gràcies.
5: Jo, si em permets, vull agrair a tota la gent que ens ajuda a col·laborar, sigui qui sigui, que posa el seu granet, ja que una de les meves tasques és això, no? Buscar gent que vulgui donar suport. Nosaltres els hi donem suport de la manera que podem, sigui amb visibilitat, publicitat, sortejos, i agraeixo tota aquesta gent que se m'ha apropat per inclús donar noves idees, i òbviament també donar gràcies a Ràdio Lloret per poder donar-nos veu.
4: Doncs aquí som, que sigui tot un èxit, com diem, i que no faci molta calor.
5: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Aquest cap de setmana al Festival On-Off n'anirem donant més detalls els propers dies aquí al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret. I ara canviem de qüestió, però seguim fixant-nos en l'agenda, perquè Jordi Soliguer presenta la biografia del també lloretenc Valentí Soliguer Pujol demà al vespre al Pati de l'Arol, al costat de la parròquia de Sant Romà.
4: Jordi Soliguer ha titulat el llibre El mestre d'obres de Sant Pere del Bosc. La presentació és demà a les 8 del vespre.
0: En parlem amb ell mateix. Jordi Soliguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: Qui va ser Valentí Soliguer Pujol?
7: Valentí Soliguer Pujol va ser, entre altres coses, el meu besavi, però a part d'això, que per això hi ha una relació familiar, però a part d'això va ser un gran mestre d'obres d'aquella època. Els que va ser, diguéssim, una nissaga, eren tota una sèrie de germans, ja que procedia el seu pare també, i van fer tota una sèrie de construccions importantíssimes a Lloret que han deixat petjada d'edificis que encara estan en peu, però que, o sigui, que han tingut... va ser l'època en què els americans invertien aquí, o els senyors feien les seves cases doncs, per venir a estiuejar, i una època florent de la construcció. I per tant penso que és important doncs, que això quedi en la memòria, o sigui que es quedi recollit amb la memòria de saber doncs, que van aportar molt a l'arquitectura i a l'espai urbà de Lloret.
0: I Jordi, entenc que a casa sempre se n'ha parlat de la història de l'avi i tu fa temps que tenies ganes de deixar-ho plasmat, o com ha anat? Per què un llibre?
7: T'explico, no t'explico. Jo, del besavi... És besavi, sí. Uh-huh. Havia sentit de parlar-ne molt, però en realitat el besavi va tenir 5 fills, al final les hereves van ser les dues filles... Mai no es va conservar res. En realitat no he trobat res del besavi, ni un paper que procedent de la família. Per casualitat, jo vaig anar descobrint, estudiant, mirant tots els expedients de l'arxiu, doncs vaig anar descobrint que era una, figura important, que havia fet coses molt interessants, fins i tot doncs, que se li adjudicava a altra gent l'autoria d'aquestes obres, i la vaig descobrir, doncs no, que la veritat, no? Com era? Després això ha ajudat a que doncs, un parent com en Jaume Soliguer, que ja no ho podrà veure, però un dia em va trobar una foto i va dir, mira, aquest és el teu besavi, ostres, aquest és el meu besavi, no coneixia ni d'imatges, no? A partir d'aquí vaig trobar unes altres fotos a l'arxiu. Tot això me va anar motivant a dir, bueno, doncs un dia m'hi poso, i de fet vaig estar treballant-ho molt temps, i ara doncs, potser fa uns 4 anys que tinc el llibre acabat i tal, però ara ja l'arxiu, doncs, l'Ajuntament me l'edita, i per tant estic molt content i il·lusionat amb l'obra, que penso que ha quedat molt bé.
0: Home, clar, és que així encara és...
7: I que és molt interessant, digues.
0: Encara és més interessant, no? Perquè no és una cosa que hi hagi aquesta... No. Com dir-ho? Aquest efecte de que la família se n'ha parlat, sinó que tu has anat descobrint tot això.
7: Exacte.
0: Penso que en Valentí, ostres, estaria molt orgullós que un besnet doncs, sí, posés llum a tot això, no?
7: Penso que seria així, però bueno, són casualitats a la vida, no? Doncs hi ha una informació, i dius, ostres, això és així, sé que és així, però clar, com ho reflecteixes, com ho expliques, com has de tenir l'oportunitat, de donar-te que sí, que treballava amb el seu pare, que era el que anava a firmar les instàncies, i que per això, per exemple, en l'arxiu s'adjudiquen totes les obres del seu pare, quan el que dibuixava tot era ell. O sigui, clar, tot això, fins que no ho descobreixes, doncs no veus la importància que ell tenia, que van tenir en aquestes construccions que es van fer aquí a Lloret, importantíssimes. Des del punt d'aspecte de projectista, com de contratista, perquè era un contratista d'obres també, o sigui, ell feia, dibuixaven, construïen, i també col·laborava amb grans arquitectes, vull dir que d'alguna manera també ha participat en obres que han dissenyat arquitectes bons. Vull dir que, i a més hi ha obres simbòliques, doncs com per exemple la capella del Santíssim, la cúpula del Santíssim, doncs que la va construir ell, que és la més maca que hi ha, de les dues d'en Bonaventura Conill, la més maca és la del Santíssim, la més executada amb més pulcritud, en fi, detalls que he estat mirant doncs amb minuciositat per poder descobrir doncs la manera de fer, la manera de treballar i quina era la seva exigència en la seva professió, diguéssim.
0: Clar, jo et volia preguntar, que no sé si seria aquesta en concret, que de les feines que saps que va fer, que és el que tu destacaries, que és el que et va cridar més l'atenció o que et fa més...
7: Mira, ell va fer moltes obres, ja et dic, mira, una obra magnífica va ser Villa Loreto, que no sé, que tu l'has vist moltes vegades en les fotos aquí davant de Marbre, que era una obra que era de l'alcalde llavors, en Pere Mataró, que va fer una obra per la seva filla, que es deia Loreto. Doncs aquesta obra la va projectar i construir ell. Per exemple, és una obra que no ha quedat, se'ls va derrocar als anys 60, però que era una obra, un edifici aquí davant de mar, magnífic, situat en una posició precisament original, encarada, no encarat a mar, sinó encarat a ponent, en fi, tota una sèrie de condicions doncs, excepcionals. Aquesta és una obra important. Va construir, com t'he dit, la capella del Santíssim, perquè havia fet la capella de l'altre costat, que era el baptisteri, i sembla ser que no els hi va donar el resultat esperat, i al final van decidir que ho fes ell, i la capella aquesta que va pagar Angelats, la del Santíssim, la va fer ell, i és una obra que podem admirar. Fixa't doncs, tota la col·locació d'aquelles formes romboïdals que formen la cúpula, és a dir, un sistema de rombos aplacat amb una semiesfera. Tot això s'ha de tenir moltes manetes i moltes arts per poder-ho fer i que es vegi visualment bé. En fi, hi ha tota una sèrie de... Llavors, per exemple, va fer Sant Pere del Bosc. En Sant Pere del Bosc, de fet, va ser el que va... Jo crec que és el que va permetre que Sant Pere del Bosc, les Siles, arribés a una realitat. Va ser les persones que va intervenir perquè tot el patronat i tot això tothom es posés d'acord, perquè Bonaventura Conill, que era el que on havia, no li havien encarregat el projecte, i havia fet una obra doncs, molt més gran, que estava separada d'on és ara Sant Pere, i
8: llavors les discrepàncies entre tota la gent del patronat, que no la volem aquí, que no la volem allà, que aquesta no sé què tal, i al final va arribar allà una conclusió, va de fer una proposta d'eixamplar l'edifici que hi havia, i aquesta és la que es va consolidar, i va fer perquè era una persona de confiança important, per això es diu Sant Pere, per això es diu Sant Pere l'obra, o sigui, el subtitulat del títol és la mestra obra de Sant Pere, perquè ell va ser no només el de la Sil, sinó va ser l'home de confiança de Nicolau Font. Ell va fer totes les obres de Nicolau Font, és a dir, la caseta del capellà, la capelleta que havia dissenyat en Puig i Catafal, el pont per anar a Sant Pere, va ser el que va muntar l'Àngel, és a dir, ell era l'home de confiança de Sant Pere, de Nicolau Font, de propietat.

0: que va treballar doncs, per la il·lusió d'aquella persona que no sabia que no veuríem. Això també penso que s'ha de recollir i s'ha d'entendre.
1: Doncs déu-n'hi-do, tot això que es recull en aquesta biografia, la presentació demà dimarts a les 8 del vespre, a convidar tothom, no?, a venir.
0: Sí, sí, tant, i convido tothom que vulgui venir i, bueno, explicarem una mica tot això d'on te ve, però també he de dir que el llibre és magnífic, que recull totes les obres, que he intentat posar totes les obres que va fer, els plànols i, bueno, llavors es dibuixava només les façanes, que en deien perfils. Però, bueno, hi ha una sèrie de coses que, doncs, que he anat recollint, perquè es veu que es va fer. Per exemple, va intervenir moltíssim a la Casa Egípcia. Ell va estar treballant a Barcelona amb l'arquitecte Vilaseca, que és el que va fer l'Arc de Triomf de Barcelona, i ell treballava al despatx amb ell. I quan van venir aquí a Llobet, portat pel seu cosí, l'Agustí Pujol, que va fer la Casa Egípcia, doncs, ell pràcticament va venir de Barcelona cap aquí per dirigir la Casa Egípcia que havia projectat aquest arquitecte, en el qual estava treballant contínuament. Per tant, són coses doncs, que això no se saben, i quan ho vas descobrir, doncs, cada cosa doncs, et va dir, no, això un dia ho hem de deixar escrit i ja està.
1: I
0: aquí són totes les dades que he anat apuntant aquí, i més anècdotes que hi ha, que evidentment ja n'hi han sortint, van sortint al llibre.
1: Doncs Jordi, convidem a tothom a venir demà a les 8 del vespre i a descobrir amb més profunditat qui va ser Valentí Soliguer Pujol. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt i molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per trucar, bon dia.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: 6 minuts i pocs segons per arribar a les 9 del matí i passem ara a una altra activitat per aquesta setmana, que és el Festival de Guitarra del Mediterrani, que proposa tributs a Ava, Queen i Paco de Lucía per aquest agost a Lloret de Mar. A més, també ha programat un concert de la Camerata Venezia entorn a les 4 estacions de Vivaldi.
1: Els concerts es faran cada dijous a les 9 de la nit a l'Església de Sant Romà.
0: De fet, els concerts ja s'estan fent cada dijous, però aquests 4 en concret seran al llarg del mes d'agost. En parlem, volem conèixer tots els detalls amb l'organitzador del festival, Tono Blasi. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé i amb moltes ganes de conèixer més detalls d'aquests concerts que teniu preparats. Explica'ns una mica com són aquestes 4 actuacions del mes d'agost.
2: Pues mira, comencem el dia 6 d'agost, que fem un concert amb la formació Camerata Venezia, que és una formació barroca de 6 membres que interpreten les 4 estacions de Vivaldi. És una formació catalana que ja fa molts anys que toca peces de Vivaldi i, bueno, pràcticament que estan totes les entrades quasi exaurides per aquest concert, en queden molt poques. Vull dir que segur que estarà l'església plena a vessar.
0: I tant, què més tenim, doncs?
2: Mira, després tenim el dia 13, que és el següent dijous, els concerts són sempre els dijous. El dia 13 tenim un quartet de corda que fa un tribut a Ava, amb les peces típiques de la formació Ava. I després, el dia 20, tenim un altre tribut, en aquest cas, a la banda Queen. El que passa que, com que nosaltres som un festival de guitarra, doncs fem un tribut fet amb guitarres i piano.
0: Que també és curiós de veure,
2: Sí, és molt curiós i és portat una mica al nostre terreny. Vull dir que no és el típic tribut d'una banda de rock cantant les peces, sinó que és un tribut instrumental, que segur que també tindrà molt èxit perquè ja l'hem fet a diversos llocs i funciona superbé. És una manera diferent de veure les peces de Queen.
0: Home, a més que són peces que es reconeixen encara que no sigui amb la formació de rock que dius, no?, tradicional.
2: Llavors, sí, les podries tocar amb una flauta i es reconeixerien. Sí, és increïble, sí.
0: I llavors quedarà el de Paco de Lucía, no?
2: Sí, queda el dia 27, que ve el trio Sirocco, que és també un trio de 2 guitarres i un cajón, també molt xulo, és un trio que ja porta una trajectòria molt llarga a tota Espanya i fan un tribut a Paco de Lucía molt, molt ben fet.

0: molt, és molt xulo aquest concert també. Diguéssim que totes les, tots aquests quatre concerts creiem que aniran molt bé tots quatre, perquè ja s'estan venent moltes entrades anticipades. Vull dir que jo animaria a tothom que vulgui venir que les compri anticipades a través de la web, perquè si s'esperen el mateix dia a la porta segurament no en quedaran.
1: Quin preu tenen les entrades?
0: 15 euros.
1: Per tots els concerts, eh? Sempre són 15 euros.
0: Sí, sí, és 15 euros, sí, sí, sí. Si vols, hi ha unes entrades a 20 que són per les primeres files, però aquestes jo diria que estan esgotades totes. L'entrada general, que és de la tercera fila cap enrere, són 15 euros.
1: Clar, i Tono, aquests quatre concerts serien els quatre concerts forts de l'estiu, per dir-ho d'alguna manera, però cada dijous ja esteu fent concerts de guitarra aquí a l'església de Sant Romà. De fet, aquest dijous mateix també tenim actuació, eh?
0: Sí, sí, ja portem des del març i això durarà fins a final d'octubre, que cada dijous fem un concert de guitarra, és sempre el mateix, vull dir que va destinat més a un públic més turista, però sí, és un concert de guitarra cada dijous.
1: I
0: passa que intentem a l'agost canviar per fer-ho més atractiu pel públic local, també.
1: I Tono, clar, és que ara ja el Festival de Guitarra del Mediterrani porta una llarga trajectòria, ja és un festival consolidat, es fa a diferents municipis, aquí sí. A Lloret és a l'església de Sant Romà. Què destacaries d'aquest escenari, no? Per què vau escollir-lo en el seu moment i per què us hi heu quedat?
0: Bueno, per lo que fem nosaltres, tant Lloret com l'església de Sant Romà és el lloc ideal. O sigui, nosaltres som un festival que fem concerts només a esglésies i totes de poblacions turístiques de la costa, amb la qual cosa és que Lloret és el prototip perfecte. A més, l'església, la ubicació de l'església és fantàstica, perquè està ben bé al centre, a peu de tot, vull dir que pots anar-hi caminant des de tot arreu, és superfàcil d'arribar, és un lloc emblemàtic, un edifici emblemàtic de Lloret, és que reuneix totes les característiques que nosaltres busquem. Llavors estem, a part tenim molt bona relació amb el mossèn i amb la parròquia, vull dir que estem super a gust aquí a Lloret.
1: Doncs per molts anys més de Festival de Guitarra del Mediterrani a Lloret de Mar, i de moment que vagi molt i molt bé aquest estiu, Tono Blasi, com a organitzador del festival, moltíssimes gràcies per atendre i per donar-nos tots aquests detalls. Molt bon dia.
0: Molt bé, gràcies, bon dia.

0: I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Moltes gràcies. Tornem demà a les 8 en punt. Que vagi bé.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
3: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
2: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
3: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
2: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
4: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Després del sotrac a l'última prova disputada en què et va haver de córrer amb molta febre, Daniela Guillén encara les dues últimes proves amb moltes ganes de recuperar el liderat i aconseguir el títol de campiona del món. Recordem que l'últim Gran Premi a la Gran Bretanya, malgrat la febre, la pilot lloretenca de 20 anys va aconseguir dos podis molt valuosos que la situen a només dos punts de la líder, Chiara Fontanesi. Reconeix que va ser molt dur pilotant aquestes condicions, però els obstacles també li agraden i ressalta que ara el campionat es posa més interessant.
4: Ho vaig passar molt malament perquè ja la nit del divendres amb molta febre no podia dormir, els nervis de no poder dormir i estar malalta i estar a 6 punts que tenia avantatge i... Bueno, una mica frustrada també per perdre aquests punts que em salvaven una mica, però bueno, així es posa més interessant el campionat. Ara he de recuperar aquests dos punts i intentar treure més punts, així que res, amb ganes i seguint treballant.
3: L'objectiu segueix sent guanyar el Mundial. Daniela Guillén és optimista i, a més, reconeix que els dos circuits que queden, a Holanda i Austràlia, se li donen bé. Ara mateix té 139 punts i la líder, Chiara Fontanesi, 141. La lloretenca va pujar una moto per primera vegada en 3 anys i sempre ha tingut clar que aquesta era la seva passió.
4: Jo vaig començar amb 3 anys, vaig pujar la meva primera moto i res, a la meva mare li van regalar una moto perquè, bueno, érem 3 germans i res, vaig provar-la i des d'allà doncs, que vaig començar amb... Després doncs, amb el meu entrenador, el Xevi Colomer, doncs, vam començar a entrenar fort ja i res, vam anar començant carreres i vaig veure que això era el meu i em vaig posar al 100% amb ell i res, fins ara.
3: Al llarg de la seva trajectòria, Daniela Guillén ha hagut de viatjar molt i fins i tot ha passat temporades vivint fora de casa. Per exemple, va passar 6 mesos a França. Amb 15 anys va anar-se'n a Madrid o va estar al Car de Sant Cugat. Un camí que ha estat possible, sens dubte, gràcies al suport de la mare.
4: La meva mare sempre ha estat allà, m'ha apujat amb tot. O sigui, des dels 6 anys que em portava ella a entrenar, sortíem del col·le i ja em portava a entrenar. Sempre ha estat allà, o sigui que la veritat que si no fos per mi mare no sé on no hagués arribat.
3: Gràcies a tota la feina feta, treballant molt dur durant anys, Daniela Guillén ha aconseguit convertir la seva passió en professió, tot i que aquí és molt complicat poder viure d'aquest esport, sobretot sent dona. A més, considera que aquí hi ha poca afició en el món del motocross, especialment femení. Per això es planteja en un futur anar a viure als Estats Units.
4: És difícil no viure d'això perquè al final el que has dit tu, el fet d'estar en un món de nois i ser una noia costa molt més. Jo crec que en un futur potser sí que es pot viure, ara és molt difícil i més aquí a Espanya jo crec que costa més aquest món del motocross que no és tan conegut com potser el futbol i sí que és veritat que no es pot viure del tot. A mi m'agradaria molt marxar als Estats Units perquè allà ho viuen molt a lo grande i és com aquí el futbol, no? Llavors, l'afició i com mouen el motocross allà m'encanta a mi.
3: El fet de competir contra nois mai l'ha intimidat, tot i que és conscient que de vegades n'hi ha que no porten bé que una noia els pugui guanyar.
4: Bueno, al final hi ha una mica de tot, no? Jo tinc amics en el món del motocross que he competit amb ells perquè aquí al Campionat d'Espanya doncs, he fet l'MX2 que és amb nois i, bueno, hi ha de tot, no? Hi ha alguns que et portes millor, uns altres pitjor i quan et veuen allà al circuit, pues, depèn de qui sigui, t'agafa d'una forma o d'una altra. Però bueno, jo vaig a la meva a disfrutar i si es puc guanyar, millor.
3: Al llarg dels anys, Daniela Guillén reconeix que ha hagut de renunciar a algunes coses per l'exigència de l'esport que ha escollit. Però tot i així, té clar que pilotar la moto és la seva feina i més enllà d'això, sempre es dedica temps a ella mateixa.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
2: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Amb melodia, amb sentiment, els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Bakary Larry intentarà disputar la final del Mundial d'Atletisme Sub-20 que se celebra als Estats Units entre el 5 i el 9 d'agost. L'atleta del Lloret La Selva, que correrà la semifinal el 6 d'agost, és conscient que hi haurà molt de nivell, però té l'objectiu clar, classificar-se per la final.
3: És un objectiu que s'ha de complir, sí o sí. A nivell mundial no coneixo gaire tothom, però sí que al final estem tots en igualtat de condicions, anirem a correr tots. Als Estats Units no hi ha ningú, o sigui, tots tindrem les mateixes condicions de viatjar i correr. Per tant, jo crec que estarà bastant igualat i qui tingui les cames més fresques i arribi en millor forma podrà aconseguir els seus objectius.
2: Si es classifica, la final es correrà diumenge 9 d'agost. Larry disputarà la prova dels 3.000 metres obstacles després de guanyar el campionat d'Espanya sub-20 a Albacete.
3: La veritat que un campionat estava una mica mal situat, es trobava al Bacete amb la xafogor que fa allà i era un dia una mica dolentet, però sí, era un campionat on volia tornar a buscar l'or del títol de campió d'Espanya un altre cop i una prova més per veure com es troben les cames en carreres més lentes.
2: A banda de penjar-se la medalla d'or, l'atleta va sumar una nova fita en el seu palmarès. Va batre el rècord d'Europa sub-20, que datava de l'any 1994. Larry va ser el més ràpid amb un temps de 8:49:20.
3: Jo crec que el nivell actual d'obstacles ha millorat molt en general i si no l'haguéssim fet nosaltres, que podíem haver fet tant jo com el Martí Torrador se va quedar segon, en un parell d'anys l'haguessin batut segur.
2: Sense temps pel descans, Bakary Larry assegura que els propers dies s'entrenarà fort per arribar al Mundial dels Estats Units amb les màximes garanties.
1: La previsió meteorològica.
2: Comencem l'última setmana del mes de juliol i volem saber com s'afronta des del punt de vista meteorològic. Xavi Segura, bon dia.
4: Bon dia. El canvi de temps d'aquest cap de setmana ens ha portat l'esperada refrescada amb uns valors, podríem dir, més normals per les dates, nits més fresques, calor més suportable de dia, una sensació que ha estat molt cara de veure durant tot aquest estiu. Però atenció, perquè aquest respir tampoc durarà molt. Avui dilluns encara temperatures semblants aquí a Lloret. Comencen a pujar a l'interior i al Pirineu, però no encara aquí a la costa. Per tant, una nova jornada de calor suportable, normal per les dates, i després d'una nit també de luxe, tenint en compte d'on venim. Però atenció, perquè els pròxims dies comencen a pujar les temperatures, s'aniran disparant a poc, sobretot durant mitjans i finals de la setmana. Tindrem una bombolla d'aire càlid nord-africà que novament s'anirà apropant a casa nostra i de fet afectarà part d'Europa i això provocarà cada cop més calor, més xafogor i aquestes nits una altra vegada més càlides. Per tant, aquest respir que hem tingut les últimes hores i que tindrem encara avui, doncs té els dies comptats. Ja diem, els pròxims dies, al llarg de la setmana, l'ambient tornarà a ser molt càlid i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Això sí, sembla que sense grans extrems ni cap onada de calor a la vista. Això indiquen els mapes ara mateix i tot plegat, sense pluja a la vista. No es veuen nous canvis destacats a mitjà termini, anticicló, sol en general, i tindrem un augment de la pols en suspensió a partir de mitjans de setmana.
2: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Si ens fixem en el termòmetre, ara mateix aquí a Lloret, la temperatura s'enfila als 27 graus.
1: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
4: Notícies.
5: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar es convertirà aquest dissabte 1 d'agost en escenari de la música electrònica amb el festival On Off. La d'enguany es tracta de la tercera edició d'un esdeveniment que se celebrarà a Sa Caleta i que oferirà actuacions, música i experiències amb artistes internacionals com Oxia, Avis Box, Oliver Giacomoto, Blondex i més de 20 noms del panorama nacional i també local. En total seran més de 16 hores de programació des de 10 del matí fins a 2 de la matinada, repartits en 3 escenaris diferents. Tanmateix, els assistents també podran gaudir d'espais com el On Off Kids, dedicat als més menuts, d'una zona gastronòmica i d'altres activitats com propostes de tatuatges i maquillatge, entre d'altres. Escoltem a Lola Preciado, fundadora de l'empresa Hype Vertigo.
6: M'agradaria recalcar que és una cosa que fan molt des de l'estima pel seu poble, per regalar-li al poble un moment de música a la platja de Sa Caleta, que és un paratge espectacular. I, bueno, han pensat en tot, han pensat en els nens, vull dir, és un festival kid-friendly, poden anar els nens, hi ha una zona per nens, hi ha market, hi ha food trucks, hi ha... Bueno, no sé si food trucks, perdó, gastrobar o una oferta gastronòmica molt bona i diferents escenaris perquè tothom s'ho passi bé, tothom trobi el seu lloc i tothom gaudeixi d'aquesta festa. I aquest any sí que és una aposta forta per un gran cartell de DJs molt, molt interessant.
5: Javier Algar, Relacions Públiques del Festival On Off, ens dona també més detalls del cartell d'aquesta tercera edició que compta tant amb artistes internacionals com també de locals.
7: Pues tenim un cartell d'artistes internacionals, on ve Oxia, Blondex, Avis Box torna a repetir, que va ser una de les primeres persones que va estar al festival el primer any, Oliver Giacomoto, tenim també artistes locals, com és el Nacho Bosler, bueno, i tenim un conjunt ben banco. O sigui, com diu la Lola, cada any ha sigut una millora, sabem el que s'ha de millorar, el que s'ha de mantenir. Música electrònica, és molt genèric dir això, però sí, és de tot a tot, des d'una mica de techno, una mica de house, perquè acull a l'escena, sobretot a la platja de Sa Caleta.
5: Des de l'organització animen a tothom a assistir a la que diuen que es tracta d'una proposta diferent i pensada per a tota la família.
6: Realment, com ja he dit, surt de l'estima per la música, per al poble, per fer una proposta diferent, per no tindre que sortir fora a buscar aquest escenari electrònic que molta gent li agrada. I realment això està pensat per tota la família. Molta gent pensa festival, gent jove, però realment cada any veiem que venen pares amb fills, gent gran, gent de totes les edats que està per la música, que està per el paratge, que és Sa Caleta, i realment tothom ho disfruta.
5: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a través del seu web o també de les seves xarxes socials.
8: Més info a novaradiolloret.cat.
9: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: My hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. You said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'escriptor lloretenc Jordi Soliguer presentarà aquest dimarts al vespre la biografia de Valentí Soliguer Pujol, titulada El mestre d'obres de Sant Pere del Bosc. L'acte es farà a les 8 del vespre al pati de l'Arol, al costat de la parròquia de Sant Romà. El llibre recupera la figura del seu besavi, un personatge vinculat a la construcció i a la història de Sant Pere del Bosc. Escoltem a Jordi Soliguer, que ens explica per què ha volgut dedicar-li aquesta biografia.
4: Valentí Soliguer Pujol va ser, entre altres coses, el meu besavi, però a part d'això, això hi ha una relació familiar, però a part d'això va ser un gran mestre d'obres d'aquella època, el que va ser, diguéssim, una nissaga, eren tota una sèrie de germans, ja que procedia el seu pare també, i van fer tota una sèrie de construccions importantíssimes a Lloret que han deixat petjada d'edificis que encara estan en peu. L'època en què els americanos invertien aquí, o els senyors feien les seves cases per venir a estiuejar, i una època florent de la construcció.
3: La informació, diu, la va trobar per casualitat a l'arxiu i va ser a través d'aquesta recerca quan va adonar-se'n que moltes de les seves obres havien estat atribuïdes a altra gent, entre d'ells el seu pare.
4: Mai no es va conservar res. En realitat no he trobat res del besavi, ni un paper que procedent de la família. Per casualitat, jo vaig anar descobrint, estudiant, mirant tots els expedients de l'arxiu, doncs vaig anar descobrint que era una figura important, que havia fet coses molt interessants, fins i tot doncs que se li adjudicava a altra gent l'autoria d'aquestes obres, i la vaig descobrir, doncs no, que la veritat, no? Com era? Tot això me va anar motivant a dir, bueno, doncs un dia m'hi poso.
3: L'autor també avança com serà la presentació i què hi trobaran els assistents.
4: Convido com vull venir i, bueno, explicarem una mica de l'això d'on te ve, però també he de dir que el llibre és magnífic, que recull totes les obres, que he intentat posar totes les obres que va fer, els plànols llavors es dibuixava només les façanes, que en deien perfils, i aquí són totes les dades que he anat apuntant aquí, i més anècdotes que hi ha, que evidentment ja n'hi han sortint, van sortir al llibre.
3: El llibre es podrà adquirir durant la presentació, que recordem serà demà dimarts a les 8 del vespre al pati de l'Arol.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: de fer sort.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria...

0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
1: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla en Marc Vilamajor. Lloret de Mar es convertirà aquest dissabte 1 d'agost en escenari de la música electrònica amb el festival On Off. La d'enguany es tracta de la tercera edició d'un esdeveniment que se celebrarà a Sa Caleta i que oferirà actuacions, música i experiències amb artistes internacionals com Oxia, Avis Box, Oliver Giacomoto, Blondex i més de 20 noms del panorama nacional i també local. En total seran més de 16 hores de programació des de 10 del matí fins a 2 de la matinada, repartits en 3 escenaris diferents. Tanmateix, els assistents també podran gaudir d'espais com a l'On of Kids, dedicat al més menuts, d'una zona gastronòmica i d'altres activitats com propostes de tatuatges i maquillatge, entre d'altres. Escoltem a Lola Preciado, fundadora de l'empresa Hype Vertigo.
5: M'agradaria recalcar que és una cosa que fan molt des de l'estima pel seu poble, per regalar-li al poble un moment de música a la platja de Sa Caleta, que és un paratge espectacular. I, bueno, han pensat en tot, han pensat en els nens, vull dir, és un festival kid-friendly, poden anar els nens, hi ha una zona per nens, hi ha market, hi ha food trucks, Bueno, no sé si food trucks, perdó, gastrobar o una oferta gastronòmica molt bona i diferents escenaris perquè tothom s'ho passi bé, tothom trobi el seu lloc i tothom gaudeixi d'aquesta festa. I aquest any sí que és una aposta forta per un gran cartell de DJs molt, molt interessant.
4: Javier Algar, Relacions Públiques del Festival On Off, ens dona també més detalls del cartell d'aquesta tercera edició que compta tant amb artistes internacionals com també de locals.
6: Pues tenim un cartell d'artistes internacionals, on ve Oxia, Blondex, Avis Box torna a repetir, que va ser una de les primeres persones que va estar al festival el primer any, Oliver Giacomoto, tenim també artistes locals, com és el Nacho Bosler, bueno, i tenim un conjunt ben vago. O sigui, com diu la Lola, cada any ha sigut una millora, sabem el que s'ha de millorar, el que s'ha de mantenir. Música electrònica, és molt genèric dir això, però sí, és de tot a tot, des d'una mica de techno, una mica de house, perquè acull a l'escena, sobretot a la platja de Sa Caleta.
4: Des de l'organització animen a tothom a assistir a la que diuen que es tracta d'una proposta diferent i pensada per a tota la família.
5: Realment, com ja he dit, surt de l'estima per la música, per al poble, per fer una proposta diferent, per no tindre que sortir fora a buscar aquest escenari electrònic que molta gent li agrada. I realment això està pensat per tota la família. Molta gent pensa festival gent jove, però realment cada any veiem que venen pares amb fills, gent gran, gent de totes les edats que està per la música, que està per el paratge, que és Sa Caleta, i realment tothom ho disfruta.
4: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a través del seu web o també de les seves xarxes socials.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla

0: Maria Joan Comartí. Després del sotrac a l'última prova disputada en què va haver de córrer amb molta febre, Daniela Guillén encara les dues últimes proves amb moltes ganes de recuperar el liderat i aconseguir el títol de campiona del món. Recordem que l'últim Gran Premi a la Gran Bretanya, malgrat la febre, la pilot lloretenca de 20 anys va aconseguir dos podis molt valuosos que la situen a només dos punts de la líder, Chiara Fontanesi. Reconeix que va ser molt dur pilotant aquestes condicions, però els obstacles també li agraden i ressalta que ara el campionat es posa més interessant.
1: Ho vaig passar molt malament perquè ja la nit del divendres, amb molta febre, no podia dormir, els nervis de no poder dormir i estar malalta i estar a 6 punts que tenia avantatge i... Bueno, una mica frustrada també per perdre aquests punts que em salvaven una mica, però bueno, així es posa més interessant el campionat. Ara he de recuperar aquests dos punts i intentar treure més punts, així que res, amb ganes i seguint treballant.
0: L'objectiu segueix sent guanyar el Mundial. Daniela Guillén és optimista i, a més, reconeix que els dos circuits que queden, a Holanda i Austràlia, se li donen bé. Ara mateix té 139 punts i la líder, Chiara Fontanesi, 141. La lloretenca va pujar una moto per primera vegada en 3 anys i sempre ha tingut clar que aquesta era la seva passió.
1: Jo vaig començar amb 3 anys, vaig pujar la meva primera moto i res, a la meva mare li van regalar una moto perquè, bueno, érem 3 germans i res, vaig provar-la i des d'allà doncs, que vaig començar amb... Després doncs, amb el meu entrenador, el Xevi Colomé, doncs, vam començar a entrenar fort ja i res, vam anar començant carreres i vaig veure que això era el meu i em vaig posar el 100% amb ell i res, fins ara.
0: Al llarg de la seva trajectòria, Daniela Guillén ha hagut de viatjar molt i fins i tot ha passat temporades vivint fora de casa. Per exemple, va passar 6 mesos a França. Amb 15 anys va anar-se'n a Madrid o va estar al CAR de Sant Cugat. Un camí que ha estat possible, sens dubte, gràcies al suport de la mare.
1: La meva mare sempre ha estat allà, m'ha apoyat amb tot. O sigui, des dels 6 anys que em portava ella a entrenar, sortíem del col·le i ja em portava a entrenar. Sempre ha estat allà, o sigui que la veritat que si no fos per mi mare no sé on no hagués arribat.
0: Gràcies a tota la feina feta, treballant molt dur durant anys, Daniela Guillén ha aconseguit convertir la seva passió en professió, tot i que aquí és molt complicat poder viure d'aquest esport, sobretot sent dona. A més, considera que aquí hi ha poca afició en el món del motocross, especialment femení. Per això es planteja en un futur anar a viure als Estats Units.
1: És difícil no viure d'això perquè al final el que has dit tu, el fet d'estar en un món de nois i ser una noia costa molt més. Jo crec que en un futur potser sí que es pot viure, ara és molt difícil i més aquí a Espanya jo crec que costa més aquest món del motocross que no és tan conegut com potser el futbol i sí que és veritat que no es pot viure del tot. A mi m'agradaria molt marxar als Estats Units perquè allà ho viuen molt a lo grande i és com aquí el futbol, no? Llavors, l'afició i com mouen el motocross allà m'encanta a mi.
0: El fet de competir contra nois mai l'ha intimidat, tot i que és conscient que de vegades n'hi ha que no porten bé que una noia els pugui guanyar.
1: Bueno, al final hi ha una mica de tot, no? Jo tinc amics en el món del motocross que he competit amb ells perquè aquí al Campionat d'Espanya doncs, he fet l'MX2 que és amb nois i, bueno, hi ha de tot, no? Hi ha alguns que et portes millor, uns altres pitjor i quan et veuen allà al circuit, doncs, depèn de qui sigui, t'agafa d'una forma o d'una altra. Però bueno, jo vaig a la meva a disfrutar i si es puc guanyar, millor.
0: Al llarg dels anys, Daniela Guillén reconeix que ha hagut de renunciar a algunes coses per l'exigència de l'esport que ha escollit. Però tot i així, té clar que pilotar la moto és la seva feina i més enllà d'això, sempre es dedica temps a ella mateixa.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
4: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Baccarellarri intentarà disputar la final del Mundial d'Atletisme Sub-20 que se celebra als Estats Units entre el 5 i el 9 d'agost. L'atleta de Lloret La Selva, que correrà la semifinal el 6 d'agost, és conscient que hi haurà molt de nivell, però té l'objectiu clar, classificar-se per la final.
6: És un objectiu que s'ha de complir, sí o sí. A nivell mundial no coneixo gaire tothom, però sí que al final estem tots en igualtat de condicions, anirem a correr tots als Estats Units, no hi ha ningú, o sigui, tots tindrem les mateixes condicions de viatjar i correr, per tant, jo crec

0: que estarà bastant igualat i tingui les cames més fresques i arribi en millor forma, podrà aconseguir seus objectius.
1: Si es classifica, la final es correrà diumenge 9 d'agost. Elarri disputarà la prova dels 3.000 metres obstacles després de guanyar el campionat d'Espanya sub-20 a Albacete.
0: La veritat que el campionat estava una mica mal situat. Es trobava Albacete amb la xafogó que fa allà i hi havia un dia una mica blanquet. Però sí, era un campionat on volia tornar a buscar l'or del títol de campió d'Espanya un altre cop. I una prova més per veure com es troben les cames en carreres més lentes.
1: A banda de penjar-se la medalla d'or, l'atleta va sumar una nova fita en el seu palmarès. Va batre el rècord d'Europa sub-20, que datava de l'any 1994. El Arri va ser el més ràpid amb un temps de 8:49:20.
0: Jo crec que el nivell actual d'obstacles ha millorat molt en general, i si no l'haguéssim fet nosaltres, que podria haver fet tant jo com el Martí Torrador, se va quedar segon, en un parell d'anys l'haguessin batut segur.
1: Sense temps pel descans, Bacarellarri assegura que els propers dies s'entrenarà fort per arribar al Mundial dels Estats Units amb les màximes garanties.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Mor una turista menor d'edat en precipitar-se des d'un hotel de Lloret. Els Mossos d'Esquadra han avançat que no hi ha indicis de criminalitat ni es tracta d'un cas de l'anomenat Balconing i han obert una investigació per esclarir els fets. La jove s'ha precipitat des de la quarta planta de l'hotel Clipper a l'avinguda Vila de Tossa, a un pati interior tancat a la clientela. Segons fonts de la policia local, s'ha obert un expedient administratiu a l'hotel per investigar si s'ha vulnerat la llei de turisme o d'urbanisme. Així doncs, tot i no tenir relació directa amb els fets, els responsables de l'establiment hauran de donar explicacions com ara si pot estar obert l'accés a una zona restringida sense sortida, com és el cas. Els serveis d'emergències han rebut l'avís aquest dilluns a 6:45 del matí. Fins al lloc s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra, policia local, bombers i el sistema d'emergències mèdiques, tot i que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La policia investiga si ha estat una mort accidental o voluntària i caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per determinar si la víctima havia consumit alguna substància.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment per conèixer amb tot detall la informació meteorològica de la mà d'en Xavier Segura. Bon dia, Xavi.
4: Bona tarda. Una nova jornada de...

0: suportable, normal per les dates i després d'una nit també de luxe, tenint en compte d'on venim. Però atenció, perquè els pròxims dies comencen a pujar les temperatures, s'aniran disparant a poc, sobretot durant mitjans i finals de la setmana. Tindrem una bombolla d'aire càlid nord-africà que novament s'anirà apropant a casa nostra i, de fet, afectarà part d'Europa, i això provocarà cada cop més calor, més xafogor i aquestes nits una altra vegada més càlides. Per tant, aquest respir que hem tingut les últimes hores i que tindrem encara avui, doncs té els dies comptats. Ja diem, els pròxims dies, al llarg de la setmana, l'ambient tornarà a ser molt càlid amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Això sí, sembla que sense grans extrems ni cap onada de calor a la vista. Això indiquen els mapes ara mateix, i tot plegat sense pluja a la vista. No es veuen nous canvis destacats a mitjà termini, anticicló, sol en general, i tindrem un augment de la pols en suspensió a partir de mitjans de setmana.
1: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Afegir només que ara mateix aquí a Lloret tenim 27 graus.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
3: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
2: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
3: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
2: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
4: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
1: Ple en sessió ordinària de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Festa Major de Santa Cristina al Museu del Mar. 8 de juliol, presentació de novetats d'estiu de Lloret de Mar a la Guingueta Bonitotú. Dia 9 de juliol, assistència a l'exposició Liberté, organitzada per l'entitat de Plurals, organitzada per l'entitat Plurals del Museu del Mar. Dia 10 de juliol, assistència a la Junta de Govern Local. 13 de juliol, assistència al sorteig dels pisos del Carrer del Carme. Dia 14 de juliol, assistència a la reunió del comitè executiu de l'ACM. Dia 15 de juliol, signatura del conveni de la Fundació Climent Guitart a la Universitat de Girona. 17 de juliol, la presentació de SOS Costa Brava sobre la planta de revalorització energètica. Dia 22 de juliol, assistència al pregó de la Festa Major de Planes. 23 de juliol, doncs, ja els diferents actes de la Festa Major. Assistència a la passada de les Oberes. 24 de juliol, assistència al processó marítim i al Vall de Plaça. 24 de juliol, també assistència al sopar de la Oberia de Santa Cristina a la plaça del Pint. 25 de juliol, assistència al berenar del Casal de la Gent Gran. La passada de Sant Elm. Dia 26 de juliol, tots els diferents actes de la Cofaria de Sant Elm i al Vall de Plaça, i també al Centre Sociosanitari, i el dia d'avui al plenari. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 3, donar compte dels diversos tàquets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern Local. Té la paraula la regidora Rodríguez.
1: Bona tarda. Es dona compte al ple municipal dels decrets d'alcaldia número 3.762, 3.763 i 3.776, tots ells de 9 de juliol de 2026, del decret d'alcaldia número 3.887 de data 16 de juliol de 2026, de dos expedients de contractació administrativa aprovats per la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2026, de dos expedients de contractació administrativa aprovats per la Junta de Govern Local de 3 de juliol del 2026 i de dos expedients més de contractació administrativa aprovats per la Junta de Govern Local de data 10 de juliol del 2026. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Rodríguez. Doncs passaríem al següent punt d'ordre del dia, que és el punt número 4, donar compte de l'expedient de modificació d'aquell 12 i 13 de 2026. Té la paraula el regidor Costa.
2: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Donem compte de la modificació de crèdit 12/2026, de la qual s'amplia la partida d'instal·lacions històrico-artístiques i de la partida de despesa d'activitats amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya per un import de 15.000 euros i també generen crèdits per un import de 171.652 euros per la subvenció del programa Treball i Formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, generant crèdits a les partides de despeses corresponents per poder dur a terme les contratacions programades. També el cap dels serveis jurídics informa que l'elevat volum de contractació administrativa existent fa necessària la contractació d'una administrativa per un termini de 6 mesos prorrogables. El finançament es resol dins del mateix capítol 1 amb l'estalvi produït. Per lo que fa a la modificació 13/2026, per la reparació del vehicle de l'unitat canina es genera una transferència positiva a la partida de policia local, conservació i manteniment de vehicles per un import de 8.500 euros que es financia de la partida policia local, construcció, manteniment i reparació de senyals. Des del Departament de Protecció Civil tenen pendent de redactar i aprovar el document únic de protecció civil municipal per la seva posterior homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per la qual cosa cal incrementar la partida protecció civil, convenis i treballs per un import de 2.500 euros, amb càrrec a la partida protecció civil vestuari, atès que no hi ha prevista una despesa important que afecti el departament. Per la Setmana de la Mobilitat Sostenible, s'amplia la partida Mobilitat Activitats Diverses amb 25.000 euros que es financien amb la partida Mobilitat Conservació i Manteniment, de la qual que es preveu un estalvi. També generen ingressos a la partida Biblioteca Material per un import de 18.618 euros que es financien per una subvenció de la comunitat autònoma. Es generen ingressos també a la partida Teatre, Contractació Tercers Espectacles per import de 4.088 euros que també es financien d'una subvenció de la comunitat de la Generalitat. Es genera una transferència positiva a la partida Benestar Animal, transferències corrents i altres per un import de 5.000 euros que es financia de la partida Salut Pública, contracte d'elaboració Pla Local de Salut. I també per iniciar la licitació del servei de trameses postals es genera una transferència a la partida Serveis Generals, Serveis Postals per import de 60.000 euros. El finançament ve de les partides Serveis Generals, Telèfon amb 30.000 euros, Administració Digital, Convenis i Treball amb 15.000 euros i Centres Cívics, Subministrament de Llum amb 15.000 euros. i per la contractació del servei de suport jurídic i estratègic en matèria de multireincidència es genera una transferència positiva per la partida de serveis generals de despeses jurídiques per un import de 6.000 euros que es financien a la partida tecnologies de la informació, subministrament elèctric de l'Smart Center. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Costa. Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el cinquè, que és donar compte de l'expedient de reconeixement de crèdit. Torna a tenir la paraula, senyor Costa.
2: Gràcies, senyor alcalde. En el que seria la modificació de crèdit 15-2026, també presentarem una esmena de veu a la proposta que teòricament teniu tots en l'expedient, que ara quan llegeixi ja la farem els canvis que venen. L'article 5è del Reial Decret Llei... Primer, donarem compte, abans de la modificació de crèdit, dels recs de l'Ajuntament. Donar compte al ple de l'Ajuntament dels expedients de reconeixement extrasocials de crèdit segons el quadrant següent i d'acord amb els documents annexes. Amb data de 6/7/2025, per decret, de 81.439 en 41 euros. Gràcies, Adrià.
0: Gràcies, senyor Costa. Doncs passem al sisè punt de l'ordre del dia, que és la proposta de l'acord de l'expedient 15/2026 de modificació d'aquell del vigent pressupost de la corporació. Torna a tenir la paraula, regidor Costa.
2: Gràcies, senyor alcalde. Vale, ara sí que llegiré la proposta ja amb l'esmena feta. L'article 5è del Reial Decret Llei 13/2026 de 2 de juny permet als ajuntaments destinar el superàvit de tesoreria a inversions financeres més sostenibles. És per això que avui portem al ple per la seva aprovació la següent modificació de crèdit. 60.000 euros per executar actuacions prioritàries al teatre, com la pilona de l'entrada, la substitució del terra de la planta baixa, la lona que protegeix la zona tècnica o la reordenació de la zona dels vestíbuls. 690.000 euros a la partida de vies públiques, reparació i millores per asfaltat de carrers de Lloret. 500.000 euros a la partida habitatge, adequació i adquisició d'habitatges per ampliar el parc d'habitatges de propietat municipal destinat a l'emergència habitacional de persones i famílies en situació d'exclusió, així com residència i lloguer assequible. 90.000 euros a la partida d'esports, reformes i millores per la millora i ampliació de la zona de rem de la Sacaleta. 80.000 euros a la partida platges, millores d'instal·lacions per l'adquisició de torres de vigilància. 130.000 euros a la partida adquisició maquinària de neteja per la compra de maquinària de neteja viària. 150.000 euros a la partida vies públiques, pla de barris. 100.000 euros a la partida policia local, videovigilància i sistemes de seguretat per la necessitat d'instal·lació de noves càmeres de videovigilància i la plataforma de gestió que li doni suport. 600.000 euros a la partida adquisició patrimoni Hotel Reina Isabel per poder desencallar l'execució prevista en el POU 23 i 150.000 euros a la partida vies públiques remodelació Puig de Castellet. Gràcies.
0: Molt bé, iniciem el torn d'intervenció. Senyor Guic, de Llobet en Comú.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, ens trobem amb una nova modificació de crèdit en la que aquesta sembla ser que ha estat més negociada en tots els partits, com hauria d'haver estat sempre així, i malauradament no ens hi hem trobat. Nosaltres, per la part que a les meves regidories afecta, hem apostat fermament per al teatre, per les millores que necessita el teatre, com, doncs, concretament el que farem serà amb la partida que tenim ens han destinat a millorar l'accessibilitat, a més a intentar que la sala d'entrada al teatre sigui diàfana, retirant el bar que hi ha, veiem que no ha sigut un cas d'èxit sinó més aviat un cas de fracàs. No hi ha cap usuari que el vulgui licitar, que el vulgui explotar, i a més també esports, aquesta reclamació històrica del nostre esport autòcton de millorar el que és la zona de Sacaleta i donar-los un lloc decent perquè puguin continuar aquest esport i que no es perdi. Òbviament no estem d'acord amb totes les partides que s'han modificat, però a l'art d'entendre's, doncs, és al final l'art que ens ha de portar a que arribem a acords i que aquests acords, doncs, no siguin bons per un partit, sinó que siguin bons per lloretencs i lloretenques. El que sí que voldríem és que hi hagi el compromís de que aquestes partides que queden una mica així en l'aire, com poden ser les de via pública i les de pla de barris, doncs que tinguin el compromís d'especificar-se, ja no ja només el seu company de govern, sinó també en els altres partits, doncs, perquè sabem, volem saber, doncs, on aniran específicament destinats a tota aquesta quantitat de diners. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Guix. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
4: Sí, buenas tardes. Bueno, esto ya lo hablamos en la comisión, yo ya voté que sí. Veo que la partida de la policía local, espero que la vigilancia y la seguridad del sistema todo funcione bien y sea correcto. Y yo, mi voto fue positivo, gracias.
0: Gràcies, senyor Hernando. Senyora Torres, d'Assumem Lloret.
5: Bé, bona tarda, gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, des d'Assumem Lloret, com des del minut 1, ens vam posar a disposició del govern i de la resta de grups municipals per poder negociar i, evidentment, crec que avui que ens podem felicitar tots plegats, perquè aquesta no és una modificació de crèdit d'un partit en concret, sinó és una modificació de crèdit que millora diferents aspectes de Lloret de Mar. En aquest cas, creiem que hi ha alguns aspectes estratègics que ens preocupen, com és el cas de l'habitatge, i és per aquest motiu que s'ha incorporat una partida important per poder continuar fent política pública en matèria d'habitatge. Som coneixedors de que és una de les coses que més preocupa a tots els lloretencs i lloretenques, i és per aquest motiu que nosaltres hem considerat que era indispensable posar aquesta partida. Així mateix, i en coherència amb els companys d'Esquerra Republicana, amb una moció que ja es va presentar fa uns mesos per part seva i que nosaltres hi vam donar suport, es tracta de la finca de l'Hotel Reina Isabel, que és una finca que, pels que no sàpiguen on està ubicada, és una finca important al nucli antic, una finca que ens permetrà no només fer un esponjament, sinó també a reservar una part de terreny un cop més amb habitatge i amb una zona que probablement ens convé a fer actuacions per millorar la seva imatge. I com bé han explicat els companys que han parlat anteriorment, doncs hi ha altres petites actuacions que potser no es porten al gran gruix d'aquesta modificació de crèdit, com són o bé el teatre o bé el tema del REM a Sacaleta, que creiem que també són aportacions importants perquè milloren les relacions socials del municipi, tant en l'àmbit esportiu com en l'àmbit cultural. Aprofiten per teixir complicitats entre tots els lloretencs i lloretenques, siguin de la procedència que siguin, i per tant creiem que en global aquests 2,5 milions d'euros i una miqueta més seran positius, però sobretot perquè són fruit d'aquest consens generalitzat per part dels CREC, i ho veurem a les votacions, els 21 regidors i regidores. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Torres. Senyora Fernández, de l'Esquerra Republicana.
6: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, lluny de l'eufòria, jo sí que voldria donar un bany de realitat i posar una mica els peus sobre terra, perquè doncs certament estem molt contents que aquesta moció sigui participada i que per tant haguem pogut, insisteixo, no?, aquesta modificació de crèdit sigui participada i haguem pogut doncs dir la nostra, però insisteixo en que més enllà d'estar eufòrics, jo el que sí que voldria dir és que em sap molt de greu que la primera vegada que això passa, em sento com reverberat, no sé si... del micro, no? Si s'escolta bé, jo no tinc problema. Val. Doncs, com deia, no? Més enllà d'això, ens sap greu que la primera vegada que haguem aconseguit arribar a aquest acord, a aquest tipus d'acord amb una modificació de crèdit, doncs sigui a 10 mesos i escaig de les eleccions municipals. Realment a nosaltres ens sap molt de greu, ens hauria agradat que pogués ser així tota la legislatura, no ha estat així. De fet, a les darreres modificacions de crèdit nosaltres hem votat en contra, fins i tot potser no perquè estiguéssim en contra, sinó perquè mai se'ns havien consultat, i certament amb aquesta doncs sí que ens han deixat ens han deixat dir la nostra. Nosaltres vam posar la banya en dos aspectes importants que creiem rellevant, que també comentava la regidora Torres, òbviament amb habitatge, i el segon hi va en la línia de la darrera moció que vam presentar per tal de poder desencallar, per dir-ho d'alguna manera, el Pau 23 amb l'adquisició directa de l'antic hotel Reina Isabel, que és un espai que està molt degradat, el nucli antic, que a més cal eixamplar la vorera per tal de fer el carrer més accessible. I no només això, sinó que en aquella finca el fet de poder-la adquirir i de tenir-la a nosaltres doncs ens permetrà doncs desenvolupar-hi habitatge doncs a lloguer, habitatge real per la gent de Lloret, habitatge assequible perquè els lloretencs i les lloretenques no hagin de marxar del nucli antic i es puguin, doncs puguin arrelar en aquest barri, en aquesta zona més cèntrica del municipi. I per la part d'habitatge, doncs amb aquests 500.000 euros, que segur que anirà molt bé tenir aquesta partida, perquè com bé sabem els que estem aquí, i sobretot la meva companya, la regidora Pérez, i també el regidor actual d'habitatge, doncs és veritat que hi ha moltes vegades que sorgeixen oportunitats, bé sigui doncs per subhastes o bé sigui perquè hi ha processos d'anteig i retracte que la Generalitat doncs ofereix a l'Ajuntament quedar-se la propietat d'algun habitatge, en aquest cas d'algun pis, i per tant que tinguem una partida doncs que ja la tinguem disponible i que en el moment que sorgeixi una oportunitat d'aquestes es pugui executar ràpid, doncs sempre és bona notícia. Certament en l'expedient hi ha un informe de la tècnica d'habitatge que diu que no tot són tenir diners a la partida, i és que la tècnica ho deixa bastant clar i diu que a més de recursos econòmics calen recursos humans si realment volem desenvolupar polítiques d'habitatges a aquesta casa, i jo crec que això també és un bon moment per recordar-ho. A partir d'aquí, la resta de partides o el desglosat que fem de la modificació de crèdit doncs també ens va semblar bé, per això estem aquí, que invertim diners en el teatre, que certament hi ha algunes coses que necessiten millora, en neteja, amb aquesta nova màquina que tindrem de neteja amb d'hidronetejadora, per esports, i també Puig de Castellet, que darrerament torna a ser un tema que està a l'ordre del dia. Estem a l'estiu, és una via que està molt ocupada, i també per gent que tenen cases de lloguer, no? I per tant és una via que té un altíssim ús aquests dies, i per tant doncs fa molt de temps que hem dit que s'hauria de reparar, i nosaltres a més vam proposar una solució concreta, i sempre hem defensat que és fent la via d'un únic sentit i obrint-ne un altre d'un altre sentit. No ens posem si ha de ser de baixada o de posada, però sempre ho hem defensat així. A partir d'aquí, més enllà de fer xapa i pintura a alguns carrers, insisteixo, a 10 mesos de les eleccions, nosaltres no ens volíem posar aquí, per tant la nostra condició va ser aquesta d'habitatge i del Reina Isabel. La resta de coses ens semblen bé i per això votarem a favor. Gràcies, senyor alcalde.
0: Senyor Fernández i senyor Robert, de Tots per Lloret.
7: Sí, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres, al contrari que el grup municipal de Sumem, no hem estat des del primer minut, hem estat gairebé a l'últim, però almenys hi hem estat, i això ja és un punt a favor, que com molt bé diu el company Fernández, fora bo que ens ho prenguéssim com un exemple. Una modificació de crèdit de 2,5 milions d'euros, en les quals tots els partits aquí representats ja han pogut participar, han pogut dir la seva. Possiblement, si no haguéssim estat d'acord, haguéssim votat que no, però haguéssim pogut participar de la mateixa i haguéssim fet les propostes previstes. Enteníem que era una bona modificació ja de sortida, però a la vegada també enteníem doncs, que ens hem fet un fart de parlar de Puig de Castellet i de la seva avinguda i la seva remodelació, i en una modificació de crèdit valorada amb 2,5 milions d'euros no hi havia ni un cèntim d'euro destinat a la remodelació de la mateixa avinguda. Per tant, nosaltres vam fer aquesta proposta que fos estudiada i acceptada per part del govern i a més dels altres partits que havien participat modificació de crèdit. Estàvem completament d'acord amb les obres de millora i remodelació en el teatre, molt i molt necessàries, amb els 90.000 euros destinats al nostre esport, el nostre esport que ja és cultura i que, per tant, qualsevol inversió en cultura o esport doncs és positiva, i estàvem completament d'acord doncs amb la compra de l'antic hotel Reina Isabel. De fet, us encoratjo a que comencem a buscar places hoteleres obsoletes i comencem a fer compres i comencem a mirar hotels que estiguin en un estat decaient però oberts, i els comencem a comprar, perquè tot això millorarà la qualitat de vida dels lloretencs, i és un fet. Per tant, nosaltres contents de que se'ns hagi acceptat aquesta proposta dels 150.000 euros a Puig de Castellet, ens agradaria també que hi hagués un compromís de que l'empresa redactora del projecte intentés partir en fases, per tal que aquests diners no es quedin allà en una partida fins al dia que tinguem els 3,5 milions, sinó que si tenim una fase i tenim 500 o 600.000 euros disponibles, puguem fer aquesta fase, no? Seria la manera també de desencallar el projecte si ho tenim en fases. Per la resta, res més. Votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Robert. Senyor Martínez, de Junts Juret.
8: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, de la mateixa manera que parlava el meu company Robert, també m'hagués agradat que ens hagués tingut en compte des del moment zero, quan van fer aquesta modificació de crèdit. Tanmateix, agrair-los que, encara que sigui els minuts de descompte, doncs ens hagin tingut en compte. Dit això, celebrem els 60.000 euros que van al teatre, perquè aquestes millores ja les havíem reclamat des de Junts des de feia molt de temps. Però recordem que al teatre li falta canviar les cametes, li falta modernitzar la il·luminació, renovar la microfonia, el sistema de so. I actualment l'aire condicionat no funciona, per tant, els emplaço que ho corregeixin el més aviat possible. Celebrem que els vestidors del REM de Sa Caleta estirin endavant. Ho vam demanar des de Junts. De fet, ho portàvem al programa electoral, per tant, és important tirar-ho endavant. Però el problema del REM, o el tema del REM, va més enllà d'uns vestidors. El problema va d'unir a tots els clubs de REM i fer que aquest esport que és tan nostre no mori com a esport lloretenc. Quan la cosa és bona, ens hi trobaran, allà estarem. Però ara comencem amb les coses que ens preocupen. Primer de tot, 740.000 euros per reparació i millora de vies públiques. Per fer què? Quins carrers volen arreglar? Quines urbanitzacions? Quines actuacions volen dur a terme? I després hi ha els 200.000 euros del Pla de Barris. Per quin Pla de Barris? Existeix un projecte que es va presentar a la Generalitat, que ha estat modificat, i em sembla que cap grup de l'oposició tenim aquesta modificació. Ja aprofito per dir-los que he demanat per instància tenir accés a aquest Pla de Barris per poder-lo consultar. Per tant, si són tan amables d'enviar-lo, doncs els hi agrairé. Això, entre una cosa i altra, són 940.000 euros. Gairebé 1 milió d'euros sense una concreció suficient. I això, per nosaltres, com va dir el senyor Robert, és trilerisme pressupostari. No es pot guardar uns diners en una bossa de gairebé 1 milió d'euros i després anar decidint sobre la marxa a on s'actua. I menys, com quan han dit els meus companys, ens acostem a final de mandat. No volem una guardiola perquè l'alcalde vagi repartint diners allà on políticament més li correspongui. Aquests 940.000 euros han de tenir una destinació clara, carrer per carrer, actuació per actuació, amb uns criteris objectius. Després tenim els 100.000 euros en videovigilància. Estem d'acord a millorar la videovigilància i la seguretat de Lloret, evidentment. Però abans de posar aquests diners, cal que ens expliquin què han executat del que ja havien pressupostat i si el sistema funciona correctament i si accepta fer aquest tipus d'ampliació. Perquè al final posar els diners al pressupost és molt fàcil. Lo difícil és executar tot el pressupost i no haver de tornar diners als bancs. En habitatge apareixen 500.000 euros. Molt important, benvinguts siguin. Nosaltres ja els vàrem advertir quan es varen aprovar els pressupostos. Vostès no hi van destinar la quantitat necessària de diners. Ara, aquests 500.000 euros ens donen la raó. I finalment, 600.000 euros per l'hotel Reina Isabel. No diem que sigui una mala adquisició si permet resoldre una afectació de vialitat i generar, si és possible, habitatge assequible. Però fa 3 anys, des de Junts, recordi que li vàrem demanar comprar la casa de Can Comadran. Una oportunitat al centre, un edifici amb un pati, on plantejàvem col·locar-hi una nova llar d'infants, en comptes de ficar-la a fanals, en una fageda ombrívola, sòmbria, i que realment els nens poden tenir problemes de salut. Per tant, a vostès no els hi va interessar pel motiu que sigui, evidentment estan al govern i estaven tot el seu dret. Però hauria estat una bona opció comprar Can Comadran, al centre del poble, per fer-hi una llar d'infants. Per tant, ens agradaria que ens expliqués quin és el seu criteri, quin és el seu projecte de patrimoni municipal. Perquè el problema d'aquesta modificació no és que tot estigui malament, al contrari. El problema és de com governen. Presenten unes bosses enormes de diners sense concretar-ne suficientment la destinació, pressuposten malament i després se'ls rectifiquen amb un remanent. Ja acabo. Voldria recordar-li, senyor alcalde, que els diners no són seus. Els diners són dels ciutadans de Lloret. I especialment aquests 940.000 euros, que volem transparència per saber a on els destinaran. Una última cosa per cloure, ja com he dit. Si vol parlar amb Junts, ens trobarem. Si volen que els ajudem, els ajudarem. Si volen negociar, els ajudarem a negociar. Però els demano, sisplau, menys política per quedar bé, menys trilerisme pressupostari, més planificació i més transparència. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Martínez. Jo per contestar una mica tot, comentar, agafar el guà d'Esquerra Republicana, senyor Fernández, tota la raó, falta més personal, també, no només més diners. Ja hem treballat una mica en aquesta línia, des de que també vam incorporar la plaça d'un arquitecte, que ben aviat el traurem a oposició per tenir-la, i aquí parla del Departament d'Urbanisme, que tenia cobertura a habitatge, una o dos, i també la licitació d'habitatge que està en camí i que també ampliarà de personal l'àrea, tot i que mai serà suficient, igual que també ja els hi contesto que el municipal de Junts considerava que habitatge està infrafinançat al pressupost, i tenen raó, vull dir, cal molt més inversió en habitatge, i quan més invertim més calda també, perquè el repte d'habitatge és enorme i caldrien infinitament més pressupost del que nosaltres disposem per limitacions pressupostàries del que tenim per fer front i per solucionar un problema que és endèmic, no només a Lloret, sinó a Barcelona i a qualsevol municipi, diguem, on la gent vol viure i la gent no vol marxar, no? També contestar-los que me'n comprometo a fer un test fases, el senyor Robert de Puig i Castellet, i també em comprometo a fer-los arribar tan breu, tan punt sigui possible, tot on aniran els diners de la partida de Pla de Barris i de la via pública. I bueno, tot el que m'he apuntat i que crec que ha contestat tothom. No sé si en la següent intervenció el senyor Guic, no, senyora Hernando, senyora Torres, senyor Fernández. Senyor Fernández,
9: vols parlar?
5: Sí. Senyor alcalde, sí.
0: Perdona, senyora Torres, subem Lloret.
5: No, només per dues petites coses que m'he deixat a la primera intervenció. Per un costat, la partida del tot necessària mentre no surti el contracte de neteja sobre aquestes màquines hidronetejadores, que tots veiem que està més que obsolet aquest contracte, i per tant hi ha zones en les quals està molt brut el municipi. Creiem que servirà per posar un reforç més en aquest aspecte. I en segon lloc, perquè primer he pensat, no val la pena contestar-li, però m'ha alegrat d'escoltar el senyor Martínez, que també vulgui fer una llar d'infants a Can Comadran, tal i com fa uns mesos nosaltres vam fer un vídeo anunciant que creiem que era un equipament tractor, un equipament que permetia que en el Pla de Barris ens donessin més punts, i que no sabem si en aquest nou Pla de Barris s'ha incorporat o no. Ens agradaria pensar que sí.
0: Senyor Fernández, Esquerra Republicana.
6: Bé, nosaltres creiem que Can Comadran no és el lloc indicat per fer una llar d'infants, però en tot cas, com que no és el debat, ja en parlarem un altre dia, però certament les dinàmiques de mobilitat que es donen a Can Comadran crec que no són les correctes, però en tot cas en podem parlar en un altre moment. Jo sí que voldria fer èmfasi amb el Pla de Barris, perquè és un tema que l'anterior ple nosaltres vam fer prec i pregunta, vam demanar que se'ns fes arribar al Pla de Barris, no vam tenir sort, no se'ns ha fet arribar res. L'únic que vam poder saber és que sí que s'havia presentat, i de fet ho hem pogut confirmar amb una notícia del Diari de Girona de fa 4 o 5 dies, que aquest ajuntament s'havia presentat al Pla de Barris. I per tant, home, crec que no només als regidors, els 21 regidors que estem asseguts en aquestes cadires, sinó que crec que els hi devem com a mínim informació a la ciutadania de Lloret, perquè jo sí que voldria recordar a tothom que al Pla de Barris estem parlant d'un projecte que pot tenir l'envergadura de 25 milions d'euros. Un projecte de 25 milions d'euros, el que crec que puc parlar en nom de la resta de partits que estan a l'oposició. Jo he anat a una reunió on ens van fer posar uns pòssits en unes cartolines i vam acabar la reunió mitges perquè va ser el dia de la gran apagada i es va acabar la reunió. Aquesta ha sigut la meva participació en un projecte de 25 milions d'euros. És que aquest no serà el projecte de la legislatura, serà el projecte de la dècada d'aquest municipi. I la meva participació es va acabar aquí, el pla de barris, la Generalitat ens el va tombar i ara ens hem enterat que hem tornat a presentar el mateix pla de barris, s'han fet unes modificacions, algun regidor fa... Per tant, espero que ara gasti el temps en explicar-les, perquè a mi m'encantaria sentir les modificacions que s'han fet, perquè no les he pogut sentir, i amb aquestes modificacions doncs, entenem que pretenen que els hi donin. Però clar, és que insisteixo, ja no els hi demano que m'ho expliquin a mi, perquè ho vaig intentar a l'últim ple i no vaig tenir sort. Crec que la població de Lloret de Mar, els lloretencs i les lloretenques, es mereixen que els expliquin què han presentat al concurs de Pla de Barris per valor de 25 milions d'euros per fer actuacions en el nostre municipi. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Robert, de tots per Lloret.
7: Sí, no, simplement agrair que ens agafi el guà, que es comprometi a totes les coses que ens acaba de dir i que, sobretot, que ho compleixi. I al final, el compromís és molt fàcil, però lo important no és dir que es farà, sinó fer-ho. Que jo el dir que es farà, m'ho he escoltat moltes vegades i després costa molt de fer.
0: Vale, doncs per acabar de contestar, que vam anar a veure el Can Comadran, vam enviar també tècnics municipals de la casa i que no acabem de veure la possibilitat de que fos una llar d'infants allà. En el seu dia sí que ho va ser, però en canvis normatius d'avui en dia, accessibilitat, tamany, etc., doncs era una despesa molt elevada, tot i que és un lloc idíl·lic, és una casa doncs, de gran valor patrimonial i que esperem doncs, poder adquirir-la si pressupostàriament tenim la capacitat d'algun dia amb pros i contres de fer-ho, però poder llar d'infants sí que seria difícil de fer i amb el pla de barris, doncs, si ha presentat instància el senyor Martínez, doncs, se'ls fa arribar el que s'ha presentat a la Generalitat de Catalunya a la resta de municipis. Vale. Disculpa, doncs. Vale, doncs passem a la votació. Senyor Hernando votarà que sí, no? Suposo. Pues sí, pues quedaria... quedaríem... No, però crec que l'esmena i el punt quedin aprovats per unanimitat, per 21 vots a favor, cap vot en contra, cap abstenció. Per tant, quedaria aprovada. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 7, que és la proposta d'acord de l'expedient 16/2026 de modificació de crèdit del vigent pressupost de la corporació. Torna a tenir la paraula, senyor Costa.
2: Gràcies, senyor alcalde. A la modificació 16 tenim... que ha vist l'informe de la gerent de Benestar i Família dels Serveis Especialitats d'Atenció Social, es genera un crèdit a la partida de serveis econòmics i interessos de demora per un import de 45.588 euros que es financien de la partida de Benestar i Família, Serveis Especialitzats, Conveni de Serveis d'Acollida. I també es genera un crèdit extraordinari a la partida Esports, transferències, Consell Esportiu de la Selva en el projecte Camina per un import de 40.000 euros i que es financien de la partida Esports, transferències i entitats.
0: Va, iniciem el torn d'intervenció. Senyor Guic, de Lloret en Comú.
9: Gràcies, alcalde. Avui portem a aprovació a ple aquesta modificació de crèdit, una proposta que formalment és un tràmit administratiu de restitució de recursos, però que políticament respon a una prioritat irrenunciable d'aquest equip de govern i concretament d'aquesta regidoria, de la regidoria d'esports. Garantir la igualtat d'oportunitats dels nostres joves a través de l'esport és una fita que voldríem assolir. La integració a través de l'esport és l'eina més fàcil, és la via més fàcil per aconseguir-ho. I continuem impulsant el programa Camina, un projecte de referència coordinat de forma transversal pels departaments de benestar social i per aquest departament, per la regió d'esports, per el departament d'esports. I que tots hem vist que ha donat uns excel·lents resultats. L'objectiu d'aquest programa és tan senzill de dir com complex de gestionar. Aconseguir una inclusió real utilitzant l'esport com a eina de cohesió social, assegurant que cap infant del nostre municipi quedi exclòs de la pràctica esportiva per motius econòmics o de vulnerabilitat. Davant de l'èxit del programa i l'increment de la demanda d'aquest, és voluntat d'aquesta regidoria fer un pas endavant i per això proposem
3: des d'Esports fer la creació d'aquesta partida denominativa a favor del Consell Esportiu de la Selva, que és l'entitat pública supramunicipal que implementa, coordina i té l'experiència necessària per treballar colze a colze amb les nostres entitats esportives locals. Ni gastem més del que tenim, ni deixem que les entitats es descapitalitzin. Aquesta modificació es finança íntegrament amb una baixa de la partida general de transferències a entitats del mateix servei d'esports. És a dir, apliquem un criteri d'eficiència pressupostària redistribuint el crèdit on és més necessari en aquest moment de l'exercici, sense augmentar la despesa global ni endeutar aquest ajuntament. Pràcticament, tot allò que ingressaven via subvenció, les entitats ho ingressaran via a l'ajuda que donarem directament a les famílies. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Guic. No sé si la senyora Hernando vol parlar-ne. Senyora Hernando, vol parlar-ne?
4: Bueno, decir, simplemente comentar que bueno, que esto que nos piden de la modificación de crédito para los intereses lo exige la Generalitat, ya nos lo explicó la interventora, y hay que hacerlo así, si no nos paralizan todo, luego se pone el recurso y nos lo devolverán, pero primero paga y luego te lo devuelven, y estoy de acuerdo con lo que explicó ella. Nada más.
0: Ja, senyora Arando, senyora Torres, som Subem Lloret.
5: Bé, gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, des de Subem Lloret, a diferència de l'altra modificació de crèdit, no podem votar a favor. No podem votar a favor perquè creiem que des d'un punt de vista formal no hi ha hagut un interès de negociar aquesta modificació de crèdit, i en discrepància del que deia la senyora Coque Hernández, de portaveu de Vox, nosaltres aquí no hem d'escoltar només el raonament tècnic. Aquí estem per fer la part política i decidir cap a on volem que vagin aquests diners. En tot cas, creiem que es podia haver impulsat negociant com amb l'altra modificació de crèdit i no s'ha fet. Aquest en primer lloc. En segon lloc, el que ens agradaria explicar és que des de Sumem Lloret nosaltres entenem el Camina i el Cucamina com un projecte global per beneficiar aquells infants i joves que volen fer activitats culturals o esportives com a mesura d'integració, també com a mesura de no deixar ningú enrere. Però el que creiem és que portant a terme aquesta modificació de crèdit es perjudica a les entitats esportives, en un primer lloc, perquè se'ls redueix 40.000 euros de les seves transferències corrents, per un costat. Per tant, perquè la gent ho entengui, aquells diners que reben pel funcionament ordinari de les activitats, el senyor regidor d'Esports ens diu no, les entitats ho cobraran igual. Sí, ho cobraran igual si aquestes entitats tenen alumnes que facin aquestes activitats i no puguin pagar les quotes. Aleshores, nosaltres el que creiem és que això s'ha de finançar d'una altra manera, per un costat. En segon terme, recordem que aquests interessos baixen també d'una partida de serveis socials i, per tant, creiem que aquesta redistribució de recursos no és correcta. I en tercer lloc, i és una qüestió de fons, nosaltres que hem cregut pel projecte Camina i Cucamina des del minut zero, entenem que si aquest projecte s'ha de fer gran, potser el plantejament que hem de fer és que no ha d'estar gestionat per un organisme supramunicipal i ha de formar part a ser gestionat directament per l'Ajuntament de Lloret de Mar, si creiem que aquest impacte és tan positiu. Dit tot això, creiem que el moment de reflexionar-ho no és en el ple amb una intervenció de 5 minuts, sinó que era un tema a debatre profundament tota la modificació de crèdit, i amb motiu de poder-nos assentar, parlar amb calma tant del tema de les transferències envers la baixa que hi ha als convenis de serveis socials, més les transferències de les entitats esportives, creiem que hem de votar en contra d'aquesta proposta, perquè el que volem és un debat profund. Ens agradaria, i aquí demanaríem el vot de tots els grups municipals, que ens seguissin com a motiu de protesta, de que creiem que és uns diners imprescindibles perquè les entitats puguin gestionar el seu funcionament dia a dia, i que dir-los a les entitats que els cobraran per una altra via no, creiem que no és ben bé el que aquesta modificació comporta. Si els altres grups no voten, jo també És la nostra obligació demanar-li a l'alcalde que retiri aquest punt, perquè creiem que és un punt que té especial importància i que s'hauria de treballar en profunditat. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Torres. Senyor Fernández, d'Esquerra Republicana.
6: Sí, estic d'acord amb gran part de la intervenció de la regidora Torres, i com que també em sabria molt de greu haver de votar en contra, sí que jo em sumaré també a aquesta última reclamació, i és que retirem el punt i en puguem parlar, perquè a mi em sorgeixen molts de dubtes al respecte. Jo entenc perfectament la part tècnica, i crec que tothom la pot entendre, que és que traiem 40.000 euros per una cosa, o sigui, d'una partida, i els posem en una altra i que teòricament han d'anar al mateix. A mi el que no m'acaba d'encaixar és que aquest servei que fins ara fèiem nosaltres, perquè entenc que fèiem directament i que per tant donàvem aquests diners a les entitats perquè elles directament poguessin fer el que consideraven dintre doncs, de la seva activitat ordinària, i en gran part les bases de les subvencions esportives ja preveuen que ha d'haver-hi una part d'ajuda social. Per tant, fins ara el que fèiem era deixar-ho en les seves mans. Ara el que fem és que ho gestioni, ho gestionarem a través del Consell Comarcal i a través d'aquest projecte Camina. Però clar, aquest projecte Camina també deu tenir unes despeses de funcionament que també sortiran d'aquests 40.000 euros, entenem. Entenem que hauran de sortir d'aquí. No només com reflexionàvem abans amb la companya regidora Pérez, no només les de Lloret de Mar, sinó les de la resta de la comarca de la Selva, i per tant això és el que ens fa ballar, i més quan el regidor ha dit pràcticament serà el mateix. Aquí hi haurà una pèrdua de diners. Jo demano que m'ho expliquin, eh? Jo ara el que els demano és que si ens ho poden explicar, perquè és el que no entenc. Això en primer lloc, com farem perquè aquests 40.000 segueixin siguin 40.000 íntegrament destinats a que joves de Lloret amb dificultats econòmiques puguin accedir a activitats esportives. Però l'altre, que és el que jo no entenc i també m'agradaria que ens expliquessin, és Qui ha sigut el promotor de fer això? O sigui, per què hem decidit que ara canviarem la manera de fer això que havíem tingut fins ara? Si és perquè no ens en sortim per recursos materials, per recursos humans, diguéssim, o no ho sé, o han sigut les entitats que han dit que això no funcionava. M'agradaria també que ens poguessin explicar qui ha sigut el promotor de fer aquests canvis. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Fernández. Senyora García Castany, de Tots per Lloret.
5: Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo ho diré una miqueta com més generalitzar perquè ens entenguem tothom. A veure, a l'any 2023 hi havia el que era el programa L'I3. L'I3 era un programa que es feia des d'esport, que era per promocionar els infants que poguessin fer esport, no? Era per facilitar l'accés a l'esport. D'aquesta manera es pagaven de tres maneres. Hi havia la família pagava un terç, l'Ajuntament pagava un terç i l'altre terç el pagava la família, l'Ajuntament i l'esport, el club esportiu. Mitjançant aquest programa, després és quan va començar a florir el que era el programa El Camina. El Camina, que el dinamitzava el Consell Comarcal, el va començar a dinamitzar. Sí que és veritat que a partir d'allà, fa tres anys, es van començar a fer unes taules de treball amb el projecte Camina. Amb aquestes taules de treball van sortir unes idees per poder dinamitzar aquest projecte Camina en els barris, a les pistes de barris, o ara, per exemple, que hi ha uns tastets d'esports, doncs perquè cada vegada més hi haguessin més infants que poguessin fer esports. Sí que el dinamitza el Consell Comarcal, i amb això es crea una despesa. Clar, aquestes despeses crec que s'ha considerat de treure aquests 40.000 euros dins de la partida de subvencions a entitats esportives. Aquí és el problema. Els clubs esportius s'organitzen amb una subvenció que ja ve més o menys arrossegada d'anys, i ells es programen la seva temporada amb una quantitat que l'Ajuntament els subvenciona. Si d'aquesta partida de 140 en traiem 40, ens quedem amb 100.000 euros. 100.000 euros, això vol dir que sí o sí queden afectades totes les entitats esportives, perquè falten 40.000 euros dins aquesta bossa. Que jo sóc partidària que es fiscalitzi, que jo sóc partidària que les entitats que no són sense ànim de lucre també se'ls fiscalitzi la subvenció. Amb això estic d'acord, però quedaran afectades sí o sí. Per tant, no entenc aquest sentit que es tregui dins aquesta partida de subvencions. I entenc que serà de la subvenció de l'any 2025-2026, perquè la 2024-2025 ja està tancada. I entenc jo que serà de la propera. Quan els clubs esportius ja han acabat la temporada, ja han fet la seva despesa aquesta temporada passada. O sigui, es veuran afectats sí o sí. S'ha parlat amb els clubs esportius que quedaran afectades les seves subvencions? si no s'ha parlat amb els clubs esportius, es veuran afectats, veuran un ingrés menor per part dels ajuntament, per part de l'ajuntament, i jo crec, i a més el problema, l'altre problema, si un club esportiu, imaginem-nos que té 100 esportistes, un 80% com a mínim el paguen les famílies la quota de cada club esportiu. Aquest 20% podrien considerar que es fa mitjançant el projecte Camina. Si m'equivoco, després que m'acorregeixi el regidor d'Esports, el senyor Federic. Però aquest 80% estan pagant unes quotes les famílies, que també fan uns esforços per pagar aquestes quotes. Cada vegada són quotes més altes perquè el dia a dia... perquè les despeses dels clubs esportius cada any són més altes, tant a fitxa federativa com a fitxes de despeses com en tot en general. Aquestes quotes són reflectides a les famílies i cada any pugen perquè la vida puja. Per tant, que el projecte Camina, a més, amb el projecte Camina traiem 40.000 euros d'aquests 140, vol dir que aniran menys en els clubs esportius, vol dir que hauran de pujar més les quotes aquest 80% més de les... Aquest 80%, sí, perquè el club no tindrà aquest ingrés en aquestes properes subvencions i compten amb aquest ingrés. No sé si m'he explicat, però això, òbviament, quedarà totalment afectat. Per tant, considero i crec, i fa 3 mesos que hem aprovat els pressupostos, que es podien haver previst aquests 40.000 euros per projecte Camina i no tocar les subvencions properes que vindran. Gràcies, senyor alcalde.
0: Ja, senyor García Estany. Senyor Clos, de Junts Lloret.
10: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, després d'una modificació de crèdit de la que venien de 2.550.000 euros, semblava que aquesta tenia que passar sense pena ni glòria, però és que estem parlant d'un tema molt important. Estem parlant de famílies vulnerables i al mateix temps estem parlant del suport a l'esport de base a Lloret, no? I per tant, jo crec que aquí hem de mirar de separar els temes, no? Nosaltres, evidentment, no posarem en dubte aquest programa. És fet, és més, aquest programa és una iniciativa que neix amb l'arribada quan estem al govern, dins del govern, i per tant Junts és el responsable de la regidoria d'Esports. El senyor Josep Maria Torres, responsable del Consell Esportiu de la Selva, es reuneix amb nosaltres, ens sembla que és un projecte interessant, i en seguida, juntament amb el senyor Pérez de Benestar i Família, ens el fem nostre i el posem en marxa, no? El programa Camina havia de servir per ordenar el sistema de beques esportives que es concedeixen a les famílies usatengues, i diem ordenar, però també volem dir controlar, perquè nosaltres no estem en contra de les beques, estem a favor de que totes aquelles famílies que realment ho necessiten i ho puguin acreditar en tinguin accés i tinguin aquest suport, no? L'accés a l'esport i també com a la cultura ha de ser universal, i l'esport és una eina fonamental d'integració social, educativa i emocional, i per això celebrem que aquesta partida s'ampliï perquè més infants hi puguin tenir accés. Això és una part. Nosaltres no estem en contra de que ampliï aquesta partida ni molt menys. Ara bé, igual que defensem ampliar les ajudes, també defensem que hi hagi mecanismes de control efectius, no? I creiem que el programa Camina i el control que s'exerceix des del Consell Esportiu de la Selva és eficient, ho ha demostrat, i per tant no hi estem en contra, no? I també alliberem a les entitats esportives d'aquest control, d'aquesta exigència que se'ls posava amb elles, no? I creiem que és molt més clar si ve controlat per un ens públic i no queda a la lliure albedrío de lo que pugui dir una entitat esportiva, no? I creiem que el programa Camina permet avançar en aquesta direcció, que establir criteris objectius, garantir una distribució més justa dels recursos i ajudar a que els recursos arribin a qui realment ho necessita, no? I per tant, fins aquí estaríem d'acord, però clar, vostè sempre hi ha pros, no? I aquests 40.000 euros surten de la partida destinada a les subvencions de les entitats esportives lloretenques. I la pregunta que jo em faig és molt senzilla: han informat a les entitats esportives lloretenques d'aquesta partida, d'aquests 40.000 euros que tindran de menys a les subvencions? La resposta jo crec que és bastant evident i és bastant clara veient les intervencions que hem escoltat aquí, i la resposta és no. I hi ha un element que encara ens preocupa. També ens preocupa que aquests 40.000 euros corresponen a subvencions de la temporada 25-26. I per tant, vostès estaran pagant una subvenció de futur de la temporada 26-27 amb recursos de la temporada 25-26. I per tant, això no queda clar. les entitats esportives lloretenques, en el seu conjunt, saben que existeix una partida de 140.000 euros amb uns gastos que ja han tingut durant la temporada 25-26 i que han d'acreditar per tenir aquesta subvenció, i vostès aquesta partida l'estan traient d'aquí i l'estan posant amb una partida de la temporada 26-27. Per tant, estem totalment d'acord amb ampliar la partida de la temporada 26-27, i si poden amb, 40, amb més de 40.000, doncs amb més de 40.000, però això no pot anar en contra de les entitats esportives locals, no? Aquest cop, miri, jo moltes vegades he dit, vagi al tanto amb el senyor Vic, ai, amb el senyor Costa, que en seguida li fot els calés, i li fotrà els calés, eh? I li dirà, en aquest cas, jo al principi semblava que havia anat així, no? Que vostè havia reclamat 40.000 euros més pel programa Camina, i el senyor Costa, com fa sempre, diu, sí, sí, no et preocupis, jo te'ls dono. Pum! I no s'havia donat vostè compte i s'havia tret també d'esports, que és el que sol fer. Aquest cop crec que el gol els hi ha fotut vostè a la resta del govern. I aquesta és una contradicció que vostès s'han d'aclarir, no? Perquè les paraules són importants, però els fets encara són més, no? I avui el que diu aquesta modificació de crèdit, el que diu és que les entitats esportives lloretenques tindran 40.000 euros menys. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Clos. Per al·lusió, senyor Pérez.
11: Bona tarda. Bueno, no... No, però sí que volia donar algunes explicacions. Primer, una de les modificacions de crèdit que comentàvem, doncs, que parlàvem de benestar i família, del Departament de Benestar i Família, doncs dic que aquests diners que van a pagar els interessos de demora, doncs nosaltres no creiem que aquests interessos els haguem de pagar, i així ho han vist des de serveis jurídics, i llavors la reclamarem, perquè no hauria de ser així, però creiem que és important, bueno, és important, és vital, doncs, a poder fer efectiu aquest pagament, perquè si no això ens repercutirà a la resta de subvencions, a la resta de crèdits que pugui venir, no? Llavors, en aquest cas, doncs, traiem d'una partida que sabem que més endavant serà, doncs, dotada amb més diners, i que per tant, doncs, no afectarà el servei, i que creiem, doncs, que finalment, doncs, veuran que ha sigut un error, i per tant ens hauran de tornar aquests interessos. I després volia aprofitar per parlar del projecte Camina, no? I el projecte Camina és molt més que una ajuda, és molt més que una subvenció. Ja ho hem explicat diverses vegades, té diverses potes, no només la d'accessibilitat, sinó que també hi ha formacions, també, doncs, es tracta de fer diferents activitats a places, de que la gent pugui provar diferents esports perquè sàpiga quin és el que més li agrada. Es tracta d'utilitzar l'esport com una eina educativa, com una eina d'integració, i per tant, doncs, creiem que és vital, no? I per això des del primer moment, des de Benestar, hem volgut, doncs, apostar clarament. Però creiem que es tracta d'un projecte de ciutat. M'agradaria dir, sí, l'hem treballat amb el Consell Comarcal, però també no es tracta de posar medalles, sinó que també agrair tota la feina que han fet les tècniques, que van fer la redacció del projecte, que van portar a terme, doncs, que han fet que aquest projecte pugui portar-se endavant, i són del nostre Departament de Serveis Socials Especialitzats, no? Conjuntament amb el Consell Comarcal d'Esports. Llavors, com que creiem que és un projecte de ciutat, doncs creiem que s'han d'anar unint diferents departaments, i en aquest cas, doncs, Esports ha decidit unir-se en aquest projecte, bueno, que ja treballa de la mà, però em refereixo, òbviament és una part fonamental, el que volia dir és dotant aquesta partida, doncs, per poder donar més recursos, i d'aquesta manera, doncs, poder augmentar, poder incrementar i poder atendre a més d'un centenar d'infants, no? Llavors creiem que és vital, doncs, poder anar per aquí. A més, doncs, hi ha molta gent, no només les persones que treballen, que són contractades des del Consell Comarcal, sinó també des d'especialitzats, que estan treballant, doncs, perquè aquest projecte sigui el més transversal possible, perquè no es tracti només d'acompanyar una persona a apuntar-se a una extraescolar esportiva, sinó que hi hagi un seguiment i que hi hagi uns objectius en conjunt amb tots i cada una d'elles, no? Llavors creiem que bueno, els diferents clubs fan una tasca molt important, però creiem que en aquest cas, des del projecte Camina, se'ls pot donar, doncs, un recolzament perquè aquest projecte, perquè aquest treball doncs, vagi molt més enllà i puguem donar un pas més encara, no? Llavors creiem que era molt important doncs, que una part d'aquesta subvenció doncs, es pogués destinar amb el projecte Camina, perquè el que faria doncs, ho faria molt més efectiu i faria doncs, que anéssim un pas més enllà en aquesta tasca. Gràcies. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Pérez. Senyor Guic, segon torn.
9: Sí, gràcies, alcalde. Bé, vostès saben com funciona el tema subvencions, vostè sobretot sí que ho sap, senyor Clos. Òbviament que no tot el que ingressa, no tots aquests 40.000 euros aniran igualment repartits a les entitats que rebien aquestes subvencions, i sabem que és les d'un programa, les de l'EU, les que es veuran bàsicament afectats.

0: d'unes entitats que potser reben 1.000 euros. 1.000 euros, rigui senyora Torres, però és que les entitats, o sigui, no viuen de les subvencions de l'Ajuntament, gràcies, no viuen a les subvencions de l'Ajuntament. Però bé, o sigui, si vostès volen que hi tornem a parlar, doncs hi tornem a parlar, però al final em sembla que si el senyor Closa es va reunir també amb nosaltres i amb el Consell Esportiu i enteníem doncs, que ho veia clar, però ho podem tornar a tractar quan vostès vulguin. Si vostès el que volen és doncs, avui doncs, marcar una mica de perfil i marcar una mica de perfil i que aquest punt es retiri, doncs jo no tinc cap inconvenient que es retiri, que fem un monogràfic amb el Departament d'Esports i amb el Consell Esportiu de la Selva i es expliquin clarament i vegin que l'afectació a les entitats és mínima i que el benefici a les famílies, que al final és el que pel que nosaltres apostem, és màxim. Gràcies, alcalde.
1: I el senyor Guic, senyora Torres, sumem Lloret.
2: Sí, estic més preocupada ara que quan ha començat la intervenció d'aquest punt, després d'escoltar el senyor Guic i el senyor Pérez. Bé, a mi em sembla que reduir un 28% i una miqueta més a les entitats esportives és molt, perquè insisteixo en explicar perquè sobretot la gent que ens acompanya de públic i la gent que està a casa ens entengui. Aquests 140.000 euros és les subvencions que es fa a les entitats esportives pel funcionament ordinari de les entitats, per tant sense que acullin a ningú a fer esport. En aquest sentit, entenc que si ara ho fan amb les entitats esportives, que són 140.000 euros i els hi redueixen 40.000 euros, el segon pas serà fer-ho amb les entitats culturals. I on ara cobrem 40.000 euros, els hi reduirem 28%, per tant, de que allò que teníem previst en el Cucamina, doncs, a aquelles entitats culturals que acullin nens, per exemple, els amics del teatre s'emportin nens al teatre de forma gratuïta perquè no es poden pagar una entrada, doncs els subvencionarem. I aquelles entitats que la seva activitat no puguin acollir a infants o joves per fer aquestes activitats, no els subvencionarem. És això el que vostès han dit. Això per un costat. Per un altre, si vostès realment creuen, i aquesta és la que nosaltres defensàvem, que creiem que era una bona opció, de que s'han de posar més recursos perquè fan una funció social d'equitat i de la bona convivència al municipi en continuar subvencionant infants i joves en fer activitats culturals i esportives, que jo considero que sí, no ho treguin de les transferències a les entitats, del seu funcionament ordinari. Pensin que qui lidera les entitats esportives, culturals, veïnals, és gent que ho fa en el seu temps lliure. Per tant, facilitem-los la vida, no els hi compliquem. O vostès volen un municipi on cada vegada menys tinguem menys entitats que de forma altruista facin tota aquesta tasca, que tan beneficiosa alhora diem que és per la comunitat? Jo, sincerament, i pensava que no ho havia entès bé, però després de les seves intervencions em preocupa i ara també m'ocupa. I torno a insistir, jo els hi demanaria que retirin el punt, i si això no és així, el que els hi demanaria al conjunt dels diferents grups que estan al consistori és que votin en contra per sentar-se i parlar profundament sobre aquest punt. Gràcies.
1: La senyora Torres, no sé, la senyora García Gastán, sisplau. Ah, no, perdó, perdoni. Disculpi, senyor Ferrandes, que era republicana.
3: Sí, a més, estava intentant entendre perquè justament ara s'ha posat en contacte una entitat amb mi i estava acabant de fer els números. Justament aquesta entitat em deia que curiosament fa 3 anys rebien 1.300 euros de subvencions i que ara només en reben 500. I em diu, amb 500 vaquem 3 infants. Si traguem un 28% són 360, n'haurem de deixar de vacar un. Justament ara mateix m'ho deia una entitat. És el que ha entès. Jo fixis, jo els he demanat explicacions, vostès les han donat i l'entitat ha entès això. Per tant, potser val la pena que intentem explicar-ho una mica millor, perquè potser no ho estem entenent bé tots, o jo no insisteixo, que no estic transmetent, he fet jo els números i em deien que sí, clar, si és el que han entès ells i sembla

0: Què és el que hem entès nosaltres? Potser no ho estem entenent bé o vostès no s'ho estan explicant bé.
1: Gràcies, senyor Fernández, senyora García Castany, de Tots per Lloret.
2: Bé, a veure, el que acaba de comentar el meu company Fernández, tornem a repetir, és que ja ha passat la temporada. És que aquesta subvenció és 2025-2026 i comptaven amb aquesta subvenció. Vostè ha parlat amb els clubs esportius? Els hi ha dit que es veuran afectats amb la subvenció? És que aquesta és la preocupació, que a mi és la que em preocupa, perquè els clubs esportius, torno a repetir, tenen unes despeses, fan una programació de la seva temporada en base. No vull dir que viuen d'això i que sense la subvenció, no, però hi compten. I l'Ajuntament, la seva funció és ajudar els clubs, no cada vegada, o sigui, no tirar-se enrere. Els clubs necessiten l'ajuda de l'Ajuntament, perquè quan ens interessa, bé que ens fem les fotos del club esportiu, ha guanyat tantes medalles, el club esportiu, tots ho hem fet. I parlo d'esports com podem parlar de cultura, com podem parlar de tot. Per tant, l'Ajuntament ha d'estar al costat. No treure subvenció, donar-los subvenció, i no deixar-los penjats, perquè en aquest cas, en la subvenció aquesta propera, quedaran penjats. Una. Per altre costat, senyor Pérez, per què no ho treien des de serveis socials, aquesta subvenció? Perquè és veritat que es treballa des d'allà, i vostè diu que les tècniques han fet molt bona feina. Si jo la sé, si jo hi era. Però també es podia haver tret de serveis socials aquesta subvenció. Que jo no hi era a les taules de treball?
3: Ah, sí.
2: Ah. Vale. Jo estic parlant de projecte Camina, que estem parlant de projecte Camina. I jo sé la feina que feien serveis socials, però per què no s'ha tret de la subvenció als serveis socials? Vale. Per altre costat, el 140...
4: No, que fem diàlegs, vull dir, es permet anar, ja.
2: Els 140.000 euros, els 140.000 euros, senyor Guic, i aquí... Els 140.000 euros, i aquí m'adono una mica de mea culpa, perquè jo vaig ser regidora i no van tocar. Aquest import potser fa com més de 10 anys que està aquest import quiet. I no li dono la culpa a vostè de que s'hagi d'ampliar. En aquest sentit, no. Però menys reduir aquest import. I si no, ja m'ho explicarà. I jo ja li dic, jo li aconsello, o que parli amb les entitats, primer de tot, que retirem aquest punt, perquè crec que no té cap sentit, i que busquem una partida de 40.000 euros que es poden trobar, perquè modificacions de crèdits en fem 1.000, i tal com ha dit el senyor Alejandro, que aquesta partida ara li traiem calés, després li tornem a posar calés, no es pot fer. Crec que vostè es pot informar i no es pot fer. I ho ha dit?
5: En aquest exercici no es pot treure diners.
6: No som nosaltres.
5: Ah, bueno, ho has dit tu,
2: Ho has dit tu. Vale. Vale, d'acord. Bueno, ja està. Jo demano que retiri aquest punt, i senyor Guic, si no vol complicacions, parlaria amb les entitats si no retiren el punt.
1: Gràcies, senyor García Castany. Senyor Clos, de Junts Lloret.
7: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, jo el que no creia és que s'atrevissin a enfrontar-nos amb el programa Camina i a dir-nos que estem en contra, a insinuar que podem estar en contra del programa Camina. Escolti, aquí ningú ha... Jo no he sentit cap intervenció de cap grup de l'oposició parlant en contra del programa Camina. Ni una sola. Tothom ha parlat de que inclús, i jo ho he dit en la meva intervenció, escolti, si en vés de 40.000 i posen 60.000, benvinguts siguin. Però el que no pot ser és treure'ls d'on es treuen. Aquí està el problema. I això, escolti, vostè diu que nosaltres ens vam reunir. Bueno, a mi vostè em va convocar a una reunió dilluns al matí, jo no sabia exactament per què, i en aquella no. Escolti, jo, inclús els meus companys ho poden dir, que jo els vaig dir que venia, pensava en una cosa i vaig venir per una altra. I allà hi havia el senyor Torres i vam estar parlant. I la meva intervenció d'avui és exactament la mateixa que vaig fer-li allà. Jo li vaig dir que jo amb el programa Camina hi creia, el programa Camina neix sota quan estem nosaltres a la regidoria d'esports, i per tant jo amb el programa hi crec. El que jo li vaig preguntar és si vostè havia informat alguna entitat esportiva, i veig que no ho ha fet. Això li vaig preguntar jo dilluns, i per tant la meva intervenció és exactament la mateixa. I vostè aquí s'ha oblidat d'una cosa, que és que les entitats esportives amb el programa Camina ja hi fan una aportació econòmica, ja posen una part, perquè una quota, mira, escolti, el bàsquet, que si la quota és de 100, és igual, si el programa Camina en posa 80, la resta l'està posant l'entitat esportiva. Per tant, l'entitat esportiva ja hi fa aquesta aportació econòmica, perquè està deixant de cobrar uns diners que l'esforç l'han de fer l'entitat esportiva a través de la resta de famílies que estan en aquell club. I vostè això ara ho incrementa retirant aquests 40.000 euros de les subvencions, fent-nos creure que això és per pagar les ajudes. No, les entitats esportives ja l'estan fent, aquest esforç. Escolti, vostè parla d'un 28%. No sé si és miserable o jo no ho sé. Un 28%, en el cas del hockey, és que necessita 4 socis més. Bueno, miri, ja que en som uns quants, escolti, doncs miri, ens podem anar fent socis de totes les entitats que sí, que hi hagin socis, per compensar aquests 28%. El hockey necessita 4 socis més per compensar aquests 280 euros. Escolti, vostè sap el que li costen a les entitats esportives sobreviure i el que representen 280 euros? Segur que ho sap, segur que ho sap, senyor Vic, segur que ho sap. I per tant, jo el que li demano és que no ens faci creure que nosaltres estem fent una intervenció aquí en contra del programa Camina. No és veritat. Nosaltres creiem que aquests diners han de ser-hi, però, escolti, la seva obligació és apretar el senyor Costa perquè els trobi on sigui. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Clos.
3: Sí.
1: Senyor Pérez.
3: Sí, bueno, per una banda... retirem aquest punt, cap problema. Bueno, aquest punt no, aquesta modificació. Vull dir, creiem que és molt important, doncs, tenir en compte que dins del contracte programa ens han comunicat, és el que us volia explicar, no és que incrementem nosaltres, és que dins del contracte programa ens han comunicat que hi haurà un increment d'aquesta partida, perquè han decidit, doncs, que cal incrementar-la i, doncs, cal pagar sí o sí aquests interessos, perquè si no serem perjudicats en un futur per uns interessos que no tenen cap sentit i que ens els hauran de tornar, i per tant, doncs, és important que podem pagar-los, perquè si no després tindrem uns prejudicis per tots els diners que ens han de seguir pagant des de la Generalitat. I per tant, deixar clar, doncs, que me'n vaig un altre cop al tema, traiem el tema de la modificació de crèdit del projecte Camina, cap problema, ho tornarem a parlar i us tornarem a explicar, doncs, què és i què representa, però sí que vull deixar clar, no?, que la subvenció va per puntuacions i per tant no es tracta de donar menys ajuda, sinó de repartir-la d'una altra manera, que fins ara no teníem, perquè el programa Camina no existia amb el cost que té ara i amb el servei que dona ara. I per tant, doncs, creiem que el projecte Camina havia de ser el vehicle per poder donar una part d'aquesta subvenció d'una manera de la qual estigués destinada directament als infants i a les persones que més ho necessiten. I, bueno, i tornarem, perquè creiem que en aquí estarem tots d'acord, i per tant, doncs, tornarem a fer les reunions que facin falta, doncs, perquè això es pugui fer. Precisament el programa Camina, la línia d'accessibilitat, és el que fa, assegurar-se que qui ho necessiti pugui rebre aquesta ajuda, i no només això, sinó que va molt més enllà i li dona, doncs, una cobertura necessària per tenir el seguiment necessari, no? I dir que no anem enrere amb aquestes ajudes, ni molt menys, tot el contrari. Vull dir, aquesta partida no existia, la vam destinar amb 20.000 euros, després amb 40.000 i actualment està amb 60.000. Per tant, dir que cada cop donem menys ajudes als clubs, no és veritat. En aquest sentit, el que estem fent és redirigint aquestes ajudes directament als infants que més ho necessiten, que són els beneficiats també des d'una primera línia d'aquesta ajuda. Per tant, estem dient que estem traient 40.000 i que estem traient ajuda que fa temps que no es mou, etcètera, etcètera. El que estàvem fent és, precisament des del Departament de Benestar, del que esteu demanant, perdó, que traiem diners, és el mateix departament que ha arribat a posar 60.000 euros per poder donar aquestes ajudes. Per tant, esteu dient que de fer una modificació de crèdit traiem més diners de Benestar Social i Família. Crec que tots sabem lo important que és aquest departament, i per tant el que hem fet ha sigut en els pressupostos anar incrementant aquesta partida fins a arribar a 60.000 euros, que crec que de 0 a 60.000, doncs, ja és un bon pas, i en aquest cas no podeu dir que estem donant menys ajudes, perquè no és així, és tot el contrari. Moltes gràcies.
2: Una qüestió d'ordre. Sí, una qüestió d'ordre.
1: No, el punt Torres,
2: o si retira sencer,
1: no, perquè si no...
2: Home, si no nosaltres no podem aquí fer aportacions.
1: Un moment, senyora Torres, un moment.
8: Està dient que fa una esmena.
1: Sí, correcte. Ara li acabo de comentar a Alejandro sense...
8: Sí.
1: No, com a mínim, sí, perquè cada vegada més que passa, cada vegada hi ha més interessos.
3: És important poder efectuar-la, ja ho vam explicar a les comissions informatives. I per tant, doncs, jo crec que l'hauríem de... Nosaltres presentaríem aquesta esmena retirant el punt anterior i per tant, doncs, deixant l'altra modificació.
1: Vale, pues, nova votació, sí. Senyor Clos.
7: Sí, no, res. Nosaltres ens sentiríem molt més còmodes si retirés només una part d'això, perquè nosaltres en cap cas volem votar que no al programa Camina. El que volem és per poder-ne parlar tranquil·lament i seure's. Per tant, ens estaríem molt més còmodes si es fes una esmena on sí, només hi hagués una part. Sí, sí.
1: Vale. Però crec que el senyor secretari i senyor interventor ha quedat clar, no?, l'esmena que es presenta.
9: Jo voto.
1: Vale. Pues, si us sembla... Pues...
10: A mi no em queda clar, eh? Que,
1: vale. Pues, senyor Pérez, vol... Retira. Oh, encengui el micro. Senyor Guic, encengui el micro, un moment, perquè que digui...
11: De les dues modificacions es retira la modificació Camina. Sí? Es fa una esmena en la que es retira la modificació del projecte Camina, de les subvencions a les transferències d'entitats esportives... I es deixa la primera, és la primera, no?
1: Sí, es traurien els 40.000 euros? Sí, exacte.
2: Les esmenes normalment s'expliquen al principi per poder debatre, perquè ara quan ja no tenim temps, perquè una de les intervencions podia ser que aquests 45.000 euros que surten de serveis socials haurien de ser els 45.000 euros que anessin al Camina. Per tant, ara que ja no hi ha opció de debat, crec que és difícil justificar una esmena parcialment a l'últim minut, a l'últim segon, quan a més el portaveu ha recomanat retirar el punt. O sigui, no sé, a mi em sembla que perquè la gent ens entengui hauríem de ser bastant més didàctics.
3: Perquè la gent ens entengui, jo no volia retirar el punt, jo el que volia fer, però potser no ho he dit de la manera que tocava, no he utilitzat l'objecte, però el company de tots m'ha entès perfectament i així ho ha esmenat. El que volia fer era una esmena en la qual doncs, retirem el punt, doncs, la modificació del Camina i esports transferència entitats i deixem l'anterior perquè, com he dit, és vital i és necessària. Jurídicament parlant, eh?
12: Gràcies. El fet de que no s'aprovi ara aquesta modificació dels interessos de demora, que entenc que és el que es vol mantenir, quins efectes econòmics tindria? És a dir, si s'ha posposat el ple de setembre, quins efectes econòmics tindria?
1: Senyor interventor.
12: Perquè és que no hem pogut aprofundir.
1: Senyor interventor, podria contestar? Encendre el micro, si pot ser, i contestar la pregunta, senyora Pérez.
13: Bé, com vaig informar ja a la comissió informativa, estem parlant d'uns interessos de mora que d'entrada també vaig informar doncs, que no consideraven correctes ni des del punt de vista jurídic ni des del punt de vista econòmic, no tenen, però estan liquidats a l'Ajuntament i per tant en qualsevol moment ens poden exigir els interessos, tenen el problema que poden generar més interessos i per tant doncs, també es va informar a la comissió informativa de dos aspectes clars. En primer lloc, des d'un punt de vista jurídic, es va plantejar la necessitat de tirar endavant un contenciós administratiu contra això, evidentment es va parlar doncs, tècnicament, jurídicament i jo mateixa, i per altra banda també tenim un problema amb la Generalitat, que és que quan ens liquida, ens fa aquest tipus de liquidacions, l'Ajuntament queda com a deutor, i ens hem trobat en algun cas en què quan hem de certificar si podem ser benefactors d'altres subvencions de la Generalitat, som deutors, figurem com a deutors. Jo, al moment, i per tant, això pot suposar una demora en els pagaments que ens han de fer en el propi compte corrent que té l'Ajuntament. Jo, si això passarà aquest estiu i abans de setembre o no de setembre, evidentment és una qüestió interna de la Generalitat, que no s'engui molt. Però els interessos, o sigui, estan ja exigits. Hem formulat un recurs d'alçada contra aquesta decisió que considerem que no és correcta, ens l'han desestimat i, per tant, a veure, en aquests moments tenim damunt de la taula que ens han liquidat 45.000 euros. Vull dir, aquesta és la realitat que tenim, amb independència de la justícia o no, que ja veiem que no, però, evidentment, si tot això després ens comença a portar aquestes conseqüències, doncs és un problema per l'Ajuntament. És una qüestió de ser pràctics o no, eh?
1: Gràcies. Pues no votem l'esmena. Senyor Guic?
3: Sí.
1: Senyor Hernando?
14: Sí.
1: Senyora Torres?
2: No.
1: Senyor Fernández?
0: Sí.
1: Senyora García Castany?
15: Sí.
1: Perdó, senyor Clos.
7: Sí.
1: I senyor Costa.
9: Sí.
1: Doncs amb 19 vots a favor i 2 vots en contra, s'incorporaria l'esmena i votaríem el punt amb l'esmena incorporada. Senyor Guic.
10: Sí.
1: Senyor Hernando.
14: Sí.
1: Senyora Torres.
14: No.
1: Perdoni.
2: No va, no.
1: Senyor Fernández.
9: Sí.
1: Senyora García Estany.
2: Sí.
1: Senyor Clos.
7: Sí.
1: I senyor Costa.
9: Sí.
1: Doncs amb 29 vots favorables, cap abstenció i 2 vots en contra, quedaria aprovat. Passem al 8è punt d'ordre del dia, que és la revisió de preus, liquidació del cànon variable exercici 2025 i 2026 i facturació 2026 del contracte de gestió del servei públic de subministrament i abastament d'aigua potable de Lloret de Mar. Torna a tenir la paraula el regidor Costa.
15: Gràcies, senyor alcalde. Es porta a aprovació la revisió anual de les condicions econòmiques del contracte de gestió del servei d'abastaments d'aigua potable de Lloret de Mar, adjudicat a Qualia l'any 2005. Aquesta proposta deriva dels acords adoptats arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del posterior acord mutu, acord aprovat al ple del 25 de març, que estableix el sistema de retribució del servei, la seva actualització anual mitjançant l'IPC i el manteniment del reequilibri econòmic de la concessió. Pel que fa a l'any 2025, es regularitza la retribució del servei d'acord amb les amb els metres cúbics efectivament facturats i l'IPC definitiu de 2,9%, fet que comporta una regularització de 151.102,70 € abans d'IVA. Per el que fa l'any 2026, s'actualitza el preu unitari del servei fins al 0,72 € per metre cúbic, d'acord amb la revisió prevista al contracte, i s'aprova una retribució anual de 4.084.476,48 €, equivalent a una facturació mensual de 340.373,04 € abans d'IVA. Finalment, també s'aprova el cànon variable que la concessió ha d'abonar a l'Ajuntament per un import total de 417.674 € corresponent a la facturació de l'exercici 2025 com a la quota anual del pla de compensació derivat del reequilibri econòmic de la concessió. Per tant, no estem davant d'una modificació de contracte ni d'un canvi de les condicions del servei, sinó davant d'un tràmit anual de caràcter tècnic i econòmic que dona compliment als compromisos contractuals i als acords aprovats anteriorment al ple. Per tot això, es proposa al ple l'aprovació de la regularització de l'exercici 2025, la revisió del preu del servei de 2026, la despesa corresponent, l'import del cànon variable i la comunicació dels acords als serveis municipals i a la concessionària. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Costa. Doncs iniciem el torn d'intervenció, sisplau. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox, intervenció, no? Senyora Torres, de Sumem Lloret.
2: Sí, bé, doncs nosaltres, em sembla que és la tònica d'aquest ple, tornarem a votar en contra en aquest cas, perquè entenem que la revisió de preus així d'entrada podríem interpretar que és una cosa de tràmit que està establerta en el contracte, però quan entrem en el fons hem tingut l'ocasió de consultar l'expedient i ens hem trobat que hi ha 2 informes, un del secretari i un de la interventora, que tenen parers diferents. Hi ha un tercer informe del secretari de la Diputació que un cop llegit a nosaltres ens produeix inseguretat jurídica, perquè és un informe en el qual, tot i que diu que té el mateix punt de vista que la interventora, l'informe que emès la interventora, és un informe que jurídicament al nostre entendre no està, i per tant això ens produeix, com bé deia, una gran inseguretat a nosaltres, que és qui votem i qui al final cobrem, però perquè tenim una responsabilitat que responem nosaltres de forma personal. En tant això, nosaltres creiem que no podem votar a favor i que en tot cas ens caldria una rigorositat jurídica on ens donés aquesta seguretat perquè poguéssim emetre el nostre vot sense pensar que tindria unes conseqüències. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Torres. Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana.
12: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Bueno, molt a favor del que ha comentat la senyora Torres. A veure, aquest punt En primer lloc, vull agrair l'esforç de la interventora, que cada comissió informativa que surt aquest tema ens dona les explicacions oportunes. Vull dir, sense menysprear, evidentment, el seu coneixement i les explicacions que ens ha donat, però això va més enllà. Aquí hi ha un informe d'intervenció que informen de forma contradictòria en relació a aquest punt. Per sortir de dubtes, es va encarregar un informe a la Diputació

0: selecció de Girona, però no ens ha dit res nou. Vull dir, deixa, d'alguna manera, no deixa sense efecte ni desvirtua l'informe del secretari. Al contrari, reconeix expressament que les dues interpretacions, tant de secretaria com d'intervenció, són defensables i que estan raonades jurídicament. Bé, ens quedem igual. Després, informa favorablement sobre la proposta en la que es basa intervenció, perquè la considera compatible amb una interpretació literal i gramatical dels plecs. Bé, continuem igual. Per tant, no es pot presentar avui davant del ple aquesta proposta com si la Diputació hagués resolt la discrepància que hi havia inicialment entre l'informe de secretaria i l'informe d'intervenció. Recordem que l'informe de secretaria d'abril del 2026 el que ens deia és que d'alguna manera el secretari no diu que no s'hagi de pagar a Qualia, sinó que diu que el preu del 2025 ja estava fixat i que en fer la liquidació definitiva només s'havien de corregir els metres cúbics reals, no tornar a pujar el preu amb l'IPC del mateix 2025. És cert que aquest any estem parlant de quantitats petites en quant a aquesta liquidació de l'IPC, però no en els propers anys, què suposarà aquesta forma de calcular l'IPC. Vale. Per tant, el nostre grup no qüestiona que evidentment s'ha d'abonar a la concessionària totes les prestacions que efectivament s'han executat, la regularització que derivi dels metres cúbics reals i les obligacions que tingui reconegudes. El que qüestionem és que l'expedient hagi resolt adequadament aquesta discrepància sobre el criteri temporal d'aplicació de l'IPC. L'informe de secretària continua vigent i conclou que el preu del 2025 ja havia quedat fixat amb l'IPC de desembre del 2024 i que no procedia tornar a aplicar posteriorment l'IPC de desembre del 2025 en el mateix exercici. I com he dit, doncs, l'informe que es va sol·licitar a la Diputació en cap cas desvirtua aquesta conclusió, sinó que reconeix expressament que les dues interpretacions són defensables i es limita a considerar possible la interpretació i intervenció. Bé, un informe excessivament genèric i que d'acord amb el meu criteri no ens està donant cap solució. Crec que aquest punt potser hauria de quedar sobre la taula, o que es puguin separar els imports indiscutits de la diferència que és controvertida, i que es pugui incorporar un informe complementari que pugui determinar expressament quin EPC correspon a cada exercici, amb els seus efectes temporals i la projecció econòmica fins al final de la concessió. Nosaltres votarem en contra perquè no podem impedir, perquè considerem que aquesta discrepància no està en cap cas resolta, i que, com ha dit la senyora Torres, el fet de votar a favor doncs també té unes conseqüències polítiques per als que estem aquí asseguts. I per tant, com que no tenim informació suficient i un informe negatiu de secretaria, doncs votarem en contra. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Tots Perioret.
2: Sí, moltes gràcies. Bé, el nostre vot en principi serà una abstenció. Serà una abstenció perquè, per davant de tot, entenem que aquest ajustament de preus que toca fer és un aspecte molt tècnic que es fa cada any des de l'inici d'aquest contracte, un contracte, per cert, que ha tingut els seus litigis constants i continus, i que semblava que tot anava bastant alineat fins que l'any 2023-2024 s'inicia un procés de lesivitat. En aquí s'arriba a un pacte de mutu acord l'any 2025, i en aquest abril del 2026 se'ns fa arribar una primera proposta de regularització de preus amb dos informes, que un és favorable i l'altre és desfavorable per part d'intervenció i secretaria. En aquest punt és on nosaltres aixequem el dit i diem: ostres, el tanto que això a nosaltres no ens convenç, no ens agrada que hi hagi aquests informes. I l'Ajuntament, l'equip de govern en aquest cas, doncs, es fa una consulta a la Diputació l'any 2026. Cert és el que ha comentat la senyora Pérez, que és bastant interpretable, però a la vegada doncs també nosaltres entenem que aquí s'ha de també confiar al 100% amb els tècnics de la casa, que estan especialitzats en els aspectes econòmics, en

0: En aquest cas, que és el tema que és el que toca posar de manifest, perquè el que regularitzem són uns preus en base a un IPC. És per aquest motiu que des de Tots per Lloret, a més, sense haver-hi participat massa més enllà de les pròpies explicacions que ha fet la nostra interventora, entenem que si l'equip de govern ho porta a aprovació i ho decideixen aprovar, endavant amb ells i nosaltres ens abstindrem. Gràcies.
1: Senyor Robert, senyor Codina, Junts Lloret.
2: Bona tarda a tots. Per començar a nivell personal voldria agrair totes les mostres de suport que heu tingut tant els regidors com els empleats de la casa en aquests dies que s'ha estat una mica complicats. Vale. I segon, ja entrant en tema, per no tornar a dir el mateix, nosaltres també ens abstindrem. Entenem que hi ha bé, els dos informes... Perdoneu. Els dos informes una mica contradictoris, llavors, si l'equip de govern creu convenient aprovar-ho que ho facin, nosaltres per la nostra part ens abstindrem. Gràcies.
1: Senyor Codina. Senyor Costa.
3: Sí, jo més que res voldria que el secretari, si de cas visca, dieu que el contracte, o sigui, que el rebut que va enviar l'informe, o sigui, l'informe que vam rebre de la Diputació no el veieu consistent, doncs no sé si en Carles us ha de dir alguna cosa, però vamos, jo, a fi de comptes, diu que segon estableix la clàusula 26 del contracte i aquesta clàusula sempre ha dit la manera que hem de fer la revisió de preus. Vull dir, ja ho va comentar l'altre dia la senyora interventora a la informativa, que això s'ha vingut fent des de l'any, la primera època d'aquest contracte, cada 3 anys o 4 anys feia una adequació del contracte perquè l'empresa Qualia sempre perdia, fins que es va arribar a la sentència, em sembla que era el 2019, que ja va quedar establert. Llavors nosaltres el que hem fet, una vegada feta la lesivitat, simplement vam fer la lesivitat perquè l'Ajuntament, igual que Qualia, ens demanava revisar el preu perquè ells perdien, nosaltres enteníem que perdíem calés amb Qualia i vam fer la lesivitat. Llavors això, que féssim una lesivitat, no canvia les regles del joc, per lo qual nosaltres pensem que la revisió de preus s'ha de fer amb aquest sistema, a més quan, diguéssim, aquesta revisió de preus depèn del tècnic de la casa, que és, en teoria és el tècnic que sempre ha estat firmant aquests informes per fer aquesta revisió. Simplement és això, i a més, no només això, sinó que el fet de no aprovar aquesta revisió de preus comportarà, o sigui, un increment d'interessos bastant exagerat, diguéssim, per l'Ajuntament de Lloret de Mar. Gràcies.
1: Senyor Costa, no sé si hi ha alguna intervenció. Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana.
4: Gràcies, senyor alcalde. Senyor Robert, regularitzem un preu d'acord amb l'IPC. No li tregui importància, però dos vegades. Perquè si el preu del 2025 ja està fixat, quan es fa la liquidació definitiva... només han de corregir els metres cúbics, però es torna a pujar el preu de l'IPC en el mateix 2025. Senyor Costa, no em parli de la clàusula 26 del contracte. Tenim un informe del secretari que discuteix aquesta interpretació, actualització de l'IPC. Si vostès, com a govern, el volen obviar, allà vosaltres. És que no tinc més a dir. Crec que més clar l'aigua. Gràcies.
1: Vale, doncs senyor Robert, de Tots per Lloret.
0: Sí, no, res. Escolti, nosaltres ens abstindrem perquè entenem que no... Primer, que no ens hem estudiat tant el tema com vostè, senyora Pérez, que ha portat aquí el tema de l'IPC amb el 25. Jo el que sí que li puc dir és que les conseqüències de que això no es tiri endavant poden ser molt pitjors que no pas de que això avanci. I aquest és el problema que jo poso sobre la taula. I per tant nosaltres ens abstindrem, no votarem a favor perquè no hem tractat aquest tema, no el coneixem en profunditat i tampoc hi hem pogut ser plenament partíceps. Era simplement dir això i prou. Gràcies.
1: Sí, senyor Robert, doncs passem a votació. Senyor Guic. Senyor Guic.
5: Sí.
1: Senyor Hernando.
6: Sí.
1: Senyora Torres.
7: No.
1: Senyora Pérez.
7: No.
1: Senyor Robert.
0: Abstenció.
1: Senyor Codina.
2: Abstenció.
1: I senyor Costa?
5: Sí.
1: Doncs 10 vots favorables, 7 abstencions i 4 vots negatius. Quedaria aprovat el número punt, el punt 8 de l'ordre del dia. Passem al 9è punt de l'ordre del dia, que és el procediment de rectificació del traçat del camí de les collades i de manera derivades de rectificades de l'inventari de camins, així com la modificació d'afectacions i desafectacions i posteriors alteracions de la qualificació jurídica de les parcel·les afectades. Passo la paraula al regidor Rodríguez.
6: Bona tarda. Portem avui a aprovació la proposta relativa al procediment de rectificació del traçat del camí de les Collades, així com la modificació de l'inventari de camins municipals i les alteracions jurídiques que se'n deriven sobre les finques afectades. És important explicar que no estem obrint un camí nou ni decidint políticament per on ha de passar aquest camí. El que fem és finalitzar un procediment administratiu iniciat fa anys per adequar el traçat jurídic del camí a la seva realitat històrica. L'any 2016 l'Ajuntament va aprovar definitivament l'inventari de camins municipals, en el qual el camí de les Collades ja figurava inventariat com a camí públic. Posteriorment, el 22 de març de 2021, el cadastre va incorporar aquest traçat, fet que va donar lloc a discrepància sobre una de les finques afectades. Per aquest motiu, l'Ajuntament va encarregar un dictamen pericial al doctor Xavier Campillo, especialista en camins públics, que va emetre el seu informe l'any 2021. Aquest dictamen analitza la cartografia històrica, el cadastre antic, la documentació registral, la fotografia aèria, treball de camp. Conclou que el traçat històric del camí de les Collades transcorre pel costat est de la finca que és objecte de controvèrsia. Amb aquestes conclusions, l'Ajuntament va resoldre l'expedient d'investigació mitjançant decret d'alcaldia de 16 de febrer de 2023 i aquest decret va ser objecte d'un recurs de reposició que va ser desestimat el 24 d'abril de 2024 sense que posteriorment es presentés cap recurs contenciós administratiu, per tant, aquella resolució va esdevenir ferma. Posteriorment, al març del 2026, es va iniciar aquest procediment de rectificació del traçat, modificació de l'inventari de camins i alteració de les qualificacions jurídiques dels terrenys afectats, sometent la informació pública i donant audiència a totes les persones interessades. Durant aquest període es van presentar al·legacions que han estat analitzades pels serveis jurídics municipals. L'al·legació presentada és en el sentit que el traçat del camí de les Collades ha de ser un camí que consta en el plànol del POM de Lloret de l'any 2007 que transcorre més a l'oest de la seva parcel·la catastral i no el camí que determina el senyor Xavier Campillo en el seu informe. Es desestima aquesta al·legació en el sentit que el camí al que fa referència aquesta al·legació forma part de la base topogràfica dels plànols del POM que poden reflectir camins existents però no el seu caràcter públic o privat, no obstant no consta cap prova del caràcter públic d'aquest camí. A l'informe que el pèrit senyor Campillo va emetre a l'agost del 21 sí que es justifiquen els antecedents històrics del tram que ell proposa. Per tant, el que avui aprovem és donar coherència entre la realitat històrica del camí, el seu reconeixement jurídic i la configuració de les finques afectades. És una decisió fonamentada en informes tècnics i jurídics adoptada en totes les garanties procedimentals i amb l'objectiu de protegir el patrimoni públic municipal. Per tant, el ple acorda, primer, desestimar l'al·legació presentada segons l'exposat anteriorment, segon, aprovar la modificació del traçat del camí de les Collades com a camí rural de domini públic segons consta en el dictamen pericial del senyor Campillo del 2021 i confirmat en el procediment d'investigació resolt per decret d'alcaldia de 16 de febrer de 2023, aprovar les alteracions de les qualificacions jurídiques i delimitacions de les finques confrontants segons consta l'apartat segon d'aquesta resolució i notificar el present acord als titulars de les finques afectades al cadastre i al Departament de Serveis Jurídics per a la seva modificació a l'inventari municipal. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. Passem a la intervenció sisplau. Senyora Linares, de Sumament Lloret.
7: Bona tarda a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Simplemente para informar nuestro sentido de voto, que me hace ilusión romper la dinámica que llevamos en este pleno de votar todo en contra y anunciamos que votaremos a favor, básicamente porque se trata de una cuestión más técnica que política y que al fin y al cabo es refrendar un trabajo, como decía, un criterio técnico del dictamen elaborado por el Campillo 2021 basado en una documentación, cartografía y antecedentes y que en definitiva es el que ha servido como base para la elaboración y actualización del inventario de los caminos públicos de Lloret de Mar y simplemente anuncia nuestro sentido de voto favorable. Gracias, señor alcalde.
1: Y la señora Linares, no sé si hay alguna intervención más. No, no. Pues la votación. Señor Guic.
8: Sí. Oh,
1: señor Hernando. Repeteixi, creo que nos ha grabado.
9: Sí.
1: Gracias. Señora Linares.
9: Sí.
1: Señora Pérez.
4: Sí.
1: Señor Robert.
8: Sí.
1: Senyora Nicolás?
10: Sí.
1: Senyor Rodríguez?
10: Sí.
1: Doncs amb 21 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra, quedaria aprovat el punt número 9 de l'ordre del dia i passem al punt número 10 de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Passo la paraula al regidor Vic.
11: Sí, gràcies, senyor alcalde.
5: Bé, portem a aprovació l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Lloret de Mar. El pla numeratiu d'aquest Ajuntament per l'any 2025, aprovat per decret d'alcaldia número 156, de data 17 de gener del 2025, es va incloure l'aprovació de l'ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Lloret de Mar. L'informe de consulta prèvia de l'esborrany justificatiu de la tramitació i aprovació de l'esmentada ordenança, a més pel cap de la secció d'administració digital, innovació i millora de processos en data 9 de setembre de 2025, va ser exposat al públic a través de la seu electrònica municipal durant el termini comprès entre el 16 i 25 de setembre del mateix any. Vist que l'esmentat informe del cap de la secció d'administració digital, innovació i millora de processos de data 9 de setembre del 25 es desprèn que l'aprovació d'aquesta ordenança permetrà dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'aplica la normativa a l'Ajuntament de Lloret de Mar i consolidar l'administració digital tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública. En data 17 d'octubre del 2025, el secretari general ha emès un informe preceptiu respecte al contingut d'aquesta ordenança que es proposa sotmetre a aprovació inicial i respecte al procediment a seguir per la seva aprovació. És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Centrals i Ciutadania l'emissió del dictamen favorable amb la següent proposta d'acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segon, publicar l'anunci de l'aprovació inicial d'aquesta ordenança al butlletí oficial de la província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal i posar a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies a partir de l'endemà de la darrera de les esmentades publicacions en els diaris oficials, termini durant el qual es podran presentar reclamacions i suggeriments. Tercer, en cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord d'aprovació inicial es demanarà definitiu i en cas de presentar-se al·legacions aquestes es resoldran pel ple, que acordarà la seva aprovació definitiva. I quart, una vegada aprovada definitivament, es farà la seva publicació íntegra al butlletí oficial de la província. Bé, que portem avui aquesta aprovació inicial d'aquesta ordenança de transparència i administració digital no és una norma més, és el full de ruta per transformar la relació entre aquest Ajuntament i els seus veïns. L'objectiu d'aquesta regidoria no és omplir l'administració de tecnologia per simple i bàsicament burocràcia. El nostre objectiu és la innovació pública i la millora de processos. Volem un Ajuntament on fer un tràmit no impliqui perdre un matí fent cues, on la informació pública sigui accessible a un sol clic amb total transparència i on cada procés intern sigui eficient i segur. Aquesta ordenança es dona per fi una norma pròpia adaptada al nostre poble. Consolida l'administració digital, tot reforçant els drets dels ciutadans i donant seguretat jurídica als treballadors de la casa. Aquesta ordenança no duplica res, el que fa és aterrar la llei a Lloret, defineix quins terminis tenim, quins canals utilitzem, com protegim les dades dels nostres veïns i com coordinem els nostres departaments interns. A més, incorporem elements claus com la governança de la dada i l'administració digital moderna, adaptada als estàndards actuals. Aquesta ordenança seria renunciar a la nostra autonomia local, deixar els treballadors de la casa en la incertesa jurídica de com aplicar un marc genèric, i si volem un Ajuntament modern i eficient necessitem les nostres pròpies regles del joc. Què ens aporta aquesta ordenança? Lideratge i transformació interna. És una eina estructural que necessita l'Ajuntament per optimitzar la seva maquinària interna. És gestió, és organització i és millora de processos. És rendiment de comptes i govern obert. Aquesta ordenança ens obliga a complir uns estàndards elevats de transparència. Aquesta ordenança també, com dèiem abans, dona seguretat jurídica, fixa les regles del joc de l'administració digital, clarificant circuits, procediments intents, fet que creiem que reduirà la burocràcia i el col·lapse administratiu. És per tot això que demanaria doncs la vostra confiança i el vostre vot en aquesta ordenança. Hi ha un partit, la senyora Pérez d'Esquerra Republicana, que ha presentat unes esmenes, que presentaran unes esmenes de veu que abans hem comentat, i que si doncs vostè dones la seva exposició doncs les vol dir, doncs com deia, doncs són esmenes que aporten riquesa en aquesta ordenança, que és una ordenança que pot semblar feixuga, però que en realitat és una ordenança molt necessària en els temps que vivim. Gràcies, alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic. Senyora Hernando, del grup municipal de Vox.
9: Sí, bueno, escucharemos las enmiendas que haga la señora Pérez, pero yo en principio estoy de acuerdo con la transparencia y en principio mi voto será que sí, a la espera de las de la enmienda de la señora Pérez.
1: Señora Torres, da un Lloret.

0: Bé, des del punt de vista de Sumem, evidentment votarem a favor de l'ordenança. Hem llegit les esmenes que presentarà el grup municipal d'Esquerra Republicana, també ens semblen adients i per tant també votarem a favor de les esmenes, però des del nostre grup voldríem fer una reflexió més enllà de la pròpia ordenança. Entenem que aquesta és una ordenança model que s'ha adaptat a la realitat de Lloret, però és un model que es va fer amb una xarxa de diferents administracions locals. Per tant, ja ens sembla correcte que tinguem una ordenància pròpia. Però la nostra reflexió va més enllà en el sentit de que això sigui útil, perquè al final tenir ordenances, si no són útils o la llei no s'aplica d'una forma correcta, doncs quedarà amb una ordenança més. I què vull dir amb això? Doncs que en els informes sectorials que està fent la síndica de Greuges, a mi m'agradaria que la radiografia que fes del municipi de Lloret de Mar, que crec que el rebran en breu, doncs Lloret de Mar quedi molt ben parat en l'àmbit de la transparència. I em temo que això a data d'avui no passarà. Per tant, si la llei de l'ordenança de transparència ha de servir com a tret de sortida perquè millorem en l'àmbit, doncs escolti'm, endavant. Però si això queda amb una simple declaració més d'interessos, doncs una vegada més haurà servit de molt poc. I tot i que evidentment és una entitat privada, m'agradaria aprofitar l'oportunitat per parlar del segell InfoParticipa, que és un segell, perquè és que no ho coneguin, de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la Facultat de Comunicació, que premia en aquelles administracions que millor ho fan en l'àmbit de la transparència, que és cert que no es basa només en la llei, és a dir, ells donen elements, punts, o et donen com un ítem complet, no només quan compleixes la llei, sinó quan a més ho comuniques d'una manera entenedora per la ciutadania. O sigui, van un punt més enllà. Però què vull dir amb això? Que en els darrers anys no l'hem rebut. I jo ara volia repassar, l'havíem rebut en anteriors ocasions, però repassava els tres últims anys, que és el que està publicat en el mapa, i Lloret de Mar el 2023-24 va estar en un 50%, però és que en el 2025 hem millorat, sí, perquè estem a un 55,56%, però en tot cas no és suficient. Per tant, insisteixo en dir que crec que tenim molt de camí per fer, que la ciutadania és un tema que cada vegada li interessa més, però que més enllà de complir pròpiament la llei i aquesta futura ordenança, el que també és important és com ho comunicarem dintre de la web i aprofitar que si, jo estic convençuda que si aquest govern s'ho pren en sèrio ho farà molt bé, perquè el seu punt fort és la comunicació. Per tant, és una qüestió de posar-s'hi, d'agafar els articles de la llei i aquesta ordenança i fer una prova pilot amb allò que tenim zero, perquè no, o sigui, no hi ha publicat res. I crec que ja que avui porten i han fet aquest acte de valentia de portar l'ordenança, doncs mà estesa, perquè al final la transparència no és només del govern, també se'ns exigeix coses als regidors de l'oposició per millorar en aquest àmbit. Gràcies, seguiré el segon torn.
1: Gràcies, senyora Torres. Senyora Pérez, d'Esquerra Republicana.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, com ha explicat el senyor Guic, hem proposat un parell d'esmenes. La primera esmena que proposem és incorporar l'ordenança dins de l'article 14, li passaré un correu, senyor secretari, perquè ho tingui, relatiu a la qualitat de la informació. I hem proposat un nou apartat amb la redacció següent: que la informació difosa a través dels perfils institucionals de l'Ajuntament de Lloret de Mar i de les entitats que integren el sector públic municipal a les xarxes socials ha de respectar els principis de veracitat, exactitud, actualització, neutralitat i responsabilitat. Quan es detecti que una informació publicada és incorrecta, inexacta, desactualitzada o pot induir a a la ciutadania. Error, s'haurà de rectificar pel mateix canal. En el jo havia posat en el termini més breu possible, però alguna companya m'ha suggerit si podia posar un termini i he posat 24-48 hores. O 72, m'és igual, si voleu, 72. 72 hores hàbils, com vulgueu. I amb una visibilitat equivalent a la publicació original. Els perfils institucionals s'han d'identificar clarament i diferenciar-se dels perfils personals, polítics o de partit. La transparència, és a dir, presentem aquesta esmena d'edició perquè entenem que tots els principis que he dit, de veracitat, exactitud, actualització, neutralitat i responsabilitat que recull l'ordenança, també s'han d'aplicar expressament a les xarxes socials institucionals. Avui, com sabem, les xarxes socials són uns dels principals canals pels quals l'Ajuntament informa la ciutadania, i per això proposem que quan es publiqui una informació incorrecta o que pugui induir a error, doncs existeixi aquesta obligació de rectificar-la pel mateix canal i amb una visibilitat equivalent. Demanem que les mateixes exigències de veracitat i exactitud que s'apliquen al portal de transparència s'apliquin també als perfils institucionals municipals, amb l'obligació de rectificar les informacions incorrectes pel mateix canal. Una altra esmena que presentem, aquí ja ens trobem amb el problema que entenem que no hi ha prou amb aprovar una ordenança de transparència d'administració digital si després, quan es presenten instàncies per part de ciutadans, es poden quedar sense resposta. L'ordenança ja diu que l'Ajuntament ha de donar una resposta motivada a les propostes, suggeriments i opinions de la ciutadania, i també fixa un termini màxim de 30 dies per resoldre les sol·licituds d'accés a la informació, però no concreta prou el seguiment general d'aquestes instàncies ordinàries ni obliga a informar la ciutadania quan la resposta s'endarrereix. Per tant, les esmenes que proposem són, primer, a l'article 23.2, edició de perquè les peticions, queixes i suggeriments de la ciutadania rebin una resposta expressa i motivada dins del termini aplicable i si hi ha retard s'informi de l'estat de tramitació i de la previsió de resposta. Un apartat segon a l'article 12.2, perquè l'informe anual inclogui el nombre de peticions presentades, el percentatge contestat dins de termini, el temps mitjà de resposta i les que continuen pendents amb dades diferenciades per àrees municipals. No té sentit que el síndic de Lloret de Mar tingui l'obligació cada any de fer un informe anual on expliqui quantes queixes s'han presentat i quantes queixes s'han resolt i en quin sentit, i que no ho fem des de l'Ajuntament i des d'un punt de vista de transparència. Per tant, aprovar una ordenança de transparència és positiu, però la transparència té una rellevància quan la ciutadania presenta una instància i pot saber què se n'ha fet d'aquesta instància, no? Per tant, la nostra esmena anirà en aquest sentit. Jo, si el senyor alcalde s'ha enterat perquè de les meves esmenes, perquè està parlant, però bueno, la proposta és aquesta. Gràcies.
1: Vale, ara em permetreu, perdoni, és que com les aportacions són tan interessants que està fent, senyora Pérez, i fruit que jo no estava assabentat d'aquesta esmena, i és una esmena de gran contingut que crec que s'ha d'analitzar amb tranquil·litat i no improvisar-ho, em permetreu treure-ho del punt de l'ordre del dia, demanar que m'ho feu arribar quan pugueu, perquè jo no estava assabentat d'aquest punt, i després ja preparar-ho per als pròxims plens, doncs poder presentar-ho.
3: Una qüestió d'ordre, senyor alcalde, és que vostè enmig de la intervenció dels regidors no pot retirar un punt
1: no,
3: d'ordre
1: sí,
3: del dia.
1: Sí que no, puc fer, sí que ho puc fer.
3: Bueno, clar, vostè pot fer, sembla ser, el que li doni la gana. Però,
1: no, senyor Clos.
3: Vostè pot fer-ho, però nosaltres volem demostrar, volem posar de manifest el nostre rebuig, perquè clar, no. Evidentment ens agradaria poder intervenir i donar la nostra
1: jo
3: opinió.
1: Jo ho entenc perfectament. I jo crec que vostè la mateixa frase ha de ser clar que jo puc fer-ho, per tant, és això el meu dret de poder fer-ho.
3: Bueno, jo discrepo amb aquest tema. Jo, evidentment, aquestes discussions jo no m'agradaria tenir-les amb vostè. Jo crec que aquí el senyor secretari hi és per alguna cosa, estaria molt més bé a casa seva i no passa la tarda aquí amb nosaltres, i per tant segurament és ell que ens ha d'aclarir si vostè pot o no pot fer el que
1: vulgui. D'acord, senyor secretari, jo puc treure un punt d'ordre del dia?
4: Tomada todo lo que puedo.
3: Sí, senyor secretari,
4: jo... No sabia...
3: Jo el que voldria és que puguem donar l'opinió tots al respecte, no. I després que, mira, si no es vota l'esmena, no es vota, però que com a mínim puguem donar l'opinió tots.
1: Jo ja, això...
3: que, més, bueno, que més o menys ja
1: igual que vostès, opinió. Igual que i el senyor Nicolás ho va fer en teors plens, presenten una moció i si l'esmena, etcètera, no, van treure la moció i no es va arribar a votar, deixi'm permetre'm doncs, exercir doncs, el dret que tinc,
3: però
1: jo...
3: Senyor, la senyora Nicolás va retirar el punt quan ja havia intervingut tothom.
1: Hi ha esmenes fàcils que no requereixen debat o requereixen un debat més simple i que no requereixen un estudi i una consulta tan acurada com la que ha fet la senyora Pérez, que ha sigut unes esmenes ben treballades, que jo, no les tinc, que tenen una afectació.
3: Doncs l'esmena que tindria que retirar vostè de l'ordre del dia és el seu soci de govern, perquè el seu soci de govern sí que tenia les esmenes.
1: Senyor Clos, no fem un debat. Disculpeu-me, demana perdó a tothom, disculpes a tothom, i ho treballarem quan un cop rebi aquestes esmenes, doncs perquè els propers plens poder presentar-les ja, incorporar aquestes esmenes les màximes que es puguin, no? Passarem al punt 11 de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret de Mar i Finder Data SL per a la determinació del traçat i l'execució dels treballs per a l'obertura del públic del camí de ronda del tram entre Cala Morisca i Cala Canyelles. Passo la paraula a la senyora Rodríguez.
5: El punt que avui portem a aprovació és el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret de Mar i Flinder Data per determinar el traçat i establir el marc d'execució del camí de ronda entre Cala Morisca i Cala Canyelles. Crec que és important començar recordant una qüestió que no està en debat, i és que la titularitat pública del camí de ronda va quedar reconeguda per resolucions judicials fermes. El que avui sotmetem a aprovació és l'instrument que ha de permetre avançar en la definició del seu traçat i en la seva execució. En resum, aquest conveni busca posar fi al conflicte històric sobre el pas del camí de ronda per Can Juncadella, es manté el caràcter públic del camí, però es pacta un nou recorregut amb un major valor paisatgístic que serà pagat íntegrament per Flinder Data, mentre que l'Ajuntament tramitarà el planejament i supervisarà les obres i, una vegada finalitzada la construcció del camí, gestionarà i realitzarà el seu manteniment. Cal recordar que el camí inventariat no disposa d'un traçat plenament definit, havent-hi un tram central del mateix que està difuminat, de tal forma que pot afirmar-se que hi ha part del mateix que és impracticable en condicions de plena seguretat, tenint en compte la seva proximitat als penya-segats. El conveni que ha estat sotmès a exposició pública és un conveni que incorpora garanties, obligacions i mecanismes de control que reforcen la posició de l'Ajuntament durant tot el procés i que estableix un repartiment molt clar de responsabilitats. L'Ajuntament impulsarà la tramitació urbanística i exercirà el control administratiu i tècnic de tot el procediment, i Flinder Data assumirà la redacció dels projectes, el cost íntegre de les obres i la seva execució. A més, s'exigeix una garantia econòmica equivalent al cost total de les obres perquè, en cas d'incompliment, l'Ajuntament pugui executar-les i actuar subsidiàriament. Incorporar-se també la retenció d'un percentatge durant el termini de garantia de les obres per respondre de possibles defectes constructius. Durant la informació pública es van presentar diverses al·legacions que han estat estudiades pels serveis jurídics municipals. Pel que fa a Esquerra Republicana, se li estima l'al·legació formulada consistent en que es preveix un dret de pas per accedir a la finca per tal que els serveis municipals o els serveis d'emergència puguin accedir al nou camí de ronda per realitzar les tasques d'inspecció, manteniment i conservació, quedant modificat d'aquesta manera el pacte vuitè. Pel que fa a Més Progrés, se li estima l'al·legació en el sentit d'eliminar del text del conveni el paràgraf del pacte cinquè que condiciona l'execució de la garantia a la prèvia eficàcia dels acords sobre permuta, afectació, desafectació i aprovació de la modificació de l'inventari. A més, s'afegeix que en cas que l'Ajuntament hagués d'executar subsidiàriament les obres de construcció del nou camí de ronda, el compromís de la propietat de la finca de permetre el pas de vehicles dins la finca quan aquest sigui necessari per a l'execució de l'obra, així com retenir una part de la garantia una vegada executada i recepcionada als efectes de respondre davant de possibles vicis i defectes constructius. I s'ha inclòs, a petició de Flinder Data, adjuntar com a annex les notes simples de les 5 finques registrals a través de les quals transcorre aquest camí, i s'ha afegit al final del pacte 6è que l'Ajuntament declara que actualment no té constància de l'existència d'altres camins públics dins de les 5 finques registrals que integren el paratge conegut com a Can Juncadella, a banda del camí públic del que parlem avui. La resta d'al·legacions han estat desestimades. Aquest conveni, per tant, no substitueix la resta de tràmits que encara s'han de produir. Encara caldrà tramitar el pla especial urbanístic, obtenir les autoritzacions ambientals que corresponguin, aprovar definitivament el planejament, redactar el projecte constructiu, obtenir la llicència d'obres i executar-les. El nostre compromís és defensar el caràcter públic del camí de ronda, vetllar perquè qualsevol actuació es faci amb totes les garanties jurídiques i tècniques i exigir el compliment íntegre dels compromisos que avui s'assumeixen. Per tot això, el ple acorda estimar l'al·legació formulada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Més Progrés Lloret de Mar i atendre la petició formulada per Flinder Data, que ja he mencionat amb anterioritat, i desestimar la resta d'al·legacions, aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret i Flinder Data per la determinació del traçat i l'execució del traçat.

0: i notifica aquest acord a les entitats que han presentat al·legacions durant el tràmit d'informació pública amb expressa indicació del règim de recursos que puguin interposar-se. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. Doncs iniciem entre la intervenció. El senyor Vic, de Lloret en Comú.
2: Gràcies, alcalde. Mire, sabeu que jo habitualment recorro a Borges i al dret de dubtar i a fer que el nostre grup polític, des del nostre grup polític hem dubtat i molt davant del Carmel que suposava donar per enllestida aquesta batalla judicial de fa molts anys i que la donava per enllestida més amb un nou camí de ronda que en acabat podia ser un nou atractiu turístic i de gaudi pels veïns i veïnes de Lloret. Però si analitzem la lletra petita d'aquest document i l'analitzem amb rigor, la realitat és una altra. La realitat és que estem davant d'un text ple de concessions desproporcionades amb una propietat privada que ens ha tingut anys i anys atrapats i marejats en litigis judicials. I dic per diversos motius, per un parell d'exemples, per a nosaltres i per a molts veïns i veïnes i associacions de Lloret, és una renúncia injustificada a la contundència de les sentències judicials. En el mateix text es reconeix que l'Ajuntament de Lloret ha guanyat totes les batalles judicials. Tenim sentències fermes del jutjat de Blanes, de l'Audiència de Provincia de Girona. Tenim la sentència final del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La justícia ha dit clarament que el camí actual és públic i que ja és cosa jutjada. Perquè tenim tota la força legal de la nostra part per obrir el traçat històric i litoral, cedim ara les pretensions de Flinders-Arta de desviar el camí cap a l'interior. L'Ajuntament no pot prioritzar la seguretat i la privacitat del xalet de Can Juncadella per sobre del dret dels ciutadans de Lloret de gaudir d'un itinerari ran a la costa com marca la llei. El pacte setè i el pacte desè d'aquest conveni són un parany administratiu. Ho són. S'estableix que si durant la tramitació del pla especial el traçat alternatiu esdevé inviable i no es consensua una alternativa o si passen 3 anys sense aprovació definitiva, el conveni queda sense efecte. Què vol dir això? Sense les parts que tinguin res a reclamar-se mútuament. Res a reclamar-se mútuament. Això dona a la propietat un dret a veto implícit. Si el traçat que ells els convé no passa els filtres ambientals de la Generalitat, que tot està per veure si es passaria, poden tancar-se en banda i deixar caducar els terminis a cost zero. I haurem perdut 3 anys més de temps públic. També creiem que estem jugant a un canvi de cromos prematur. El pacte cinquè obliga l'Ajuntament a iniciar de manera immediata i simultània la modificació de l'inventari de béns públics per tramitar la permuta dels camins des del mateix moment en què l'empresa sol·liciti la llicència d'obres. Tot i que l'eficàcia queda condicionada a la recepció final de les obres, ens preguntem per què l'administració ha de posar a treballar els seus serveis tècnics a desmuntar tot el nostre inventari públic abans de veure cap realitat física sobre el terreny. Això és fer urbanisme a la carta i posar-se de genolls davant d'interessos privats. Per què passa tot això? Doncs per la covardia en què ens té acostumats el PSC. Covardia a la carta. Puny de ferro amb els veïns i amb els funcionaris a força de decretazos, entre altres coses. Menys teniment a l'oposició quan ple rere ple hem d'escoltar el mantra del senyor Martínez que no li han contestat preguntes de mesos i mesos i mesos. La propietat dilatarà en el temps la resolució d'aquest conflicte. Molts dels que estan aquí i dels molts que ens han precedit així ho saben, així ho han viscut, però en això vostès es senten còmodes. Vostès també dilaten de manera indefinida situacions problemàtiques de barris com Can Vallell, com Lloret Blau o com Roca Grossa, curiosament barris en els que Comuns, el regidor Comú, jo mateix soc regidor. Senyor alcalde, aprofitant la vinentesa, també m'agradaria doncs que tinguessin també doncs la mateixa celeritat que han tingut amb aquesta propietat en contestar-nos a les 33 instàncies que hem presentat. Comuns ja ha perdut la confiança en vostè, però a més la nostra paciència és finita. Prenguin nota. La mediocritat en brut i a Comuns no ens pintaran la cara. Votarem en contra i demanem als altres partits que reflexionin el seu vot, i tot i que no estem en contra d'un conveni, perquè creiem que hi ha d'haver un conveni, el que no estem d'acord és posar-nos de genolls davant de l'oligarquia. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Vic. Senyor Hernando, de l'Oficial de Vox.
3: Jo flipo. Señor Guix, venga usted a la oposición, porque está usted en el gobierno y le estoy oyendo un discurso que de verdad ni yo lo haría mejor que usted. Yo flipo. En fin, sé que esto viene desde hace muchos años. Yo al principio tenía desconocimiento de esto. Sé que se ha ganado una denuncia por parte del ayuntamiento y en principio, a no ser que me convenza alguien, yo soy partidaria de que se acepte lo que dice la sentencia. La sentencia es firme y yo estoy a favor de la sentencia. Este señor, supongo que cuando compró la casa, que no lo sé, yo lo desconozco, sabría que hay un paso, ¿no? Digo yo que lo sabría, y ha tenido el ayuntamiento durante 10 años mareándolo y con denuncias y juzgado y rollos y dinero. Estoy segura que si este señor hubiera ganado la sentencia, ahora ya estaría cerrado el paso. Estoy totalmente segura que lo hubiera cerrado, pero ipso facto. Entonces yo, esto es una cosa que yo aquí de momento me voy a abstener, porque desconozco mucho el tema, pero me gustaría que alguien me lo explicara bien, porque sinceramente, si hay una sentencia en firme, no sé qué estamos planteando, sinceramente. Por lo tanto, entiendo al señor que no le guste que le pasen por su finca, entiendo que se quiera hacer un camino adicional, que yo creo que a él le vendría bien, pero como la seguridad de que lo haga, lo construya en breve, supongo que no sería, tardaría mucho. Por lo tanto, yo de momento me abstendré. Gracias.
1: Gracias, señor Hernando. Señor Linares, de Subem Lloret.
4: Gracias, señor alcalde. Bona tarda. Només una cosa, senyor Gri, crec que s'ha oblidat l'última frase de Jules Gobert. És l'únic que li falta. Dicho esto, para nosotros la aprobación del convenio que se nos presenta hoy aquí en este pleno va mucho más allá de una cuestión formal. Para nosotros se trata de una discrepancia de fondo de cómo se debe actuar, cómo debe actuar el ayuntamiento ante una sentencia firme que reconoce el carácter público de un camino. En un Estado de Derecho la justicia debe ser igual para todos, sin excepciones y sin privilegios. Cuando existe una resolución judicial firme, su cumplimiento no puede quedar sujeto a interpretaciones, negociaciones posteriores y nuevas dilaciones. Las administraciones públicas deben velar por el cumplimiento y hacer cumplir esas sentencias, especialmente cuando lo que se está en juego es la defensa del patrimonio público. En este caso, el Ayuntamiento de Lloret parte de una posición jurídica favorable y consolidada, derivada de largos años de conflicto judicial. Y ahora, después de tener una sentencia firme y agotada a todas las instancias, nos encontramos con un convenio donde no se sitúa como prioridad inmediata la apertura del camino reconocido judicialmente. En lugar de ejecutar la sentencia, vincula la resolución a un proceso futuro que dependerá de un nuevo planteamiento, de unas nuevas autorizaciones administrativas, de unas obras que ya veremos a ver cómo se presentan. Un planteamiento que evidentemente desde Subem Lloret no podemos comulgar con el mismo. Nuestra posición no consiste en rechazar el diálogo ni la posibilidad de construir un nuevo camino de ronda. Defendemos una solución sencilla con unos principios. Primero, que se haga cumplir la sentencia y reabrirse ese camino público, y paralelamente puede trabajarse en un nuevo trazado que sea estable, seguro y beneficioso para la ciudadanía y que incluya también las garantías necesarias posteriores para su mantenimiento. Dicho esto, y centrándonos en lo que es el convenio, el convenio inicial sí que es verdad que ahora se nos presentan con unas esmenas, pero de todas maneras nos generaba más preocupaciones que dudas. Centrándonos en dos esenciales, el primero era que ahora ha sido solventada quitando este punto que condicionaba la eventual ejecución de una garantía para el caso de que el ayuntamiento tuviese que realizar las obras si la otra parte no cumplía, a la recepción y efectiva permuta y afectación. ¿Esto qué suponía? Suponía que la otra parte tendría la parte del terreno que requería en su propiedad y luego, una vez que se hubiese sido consolidado, el ayuntamiento podría cumplir esta garantía, con lo que efectivamente nos alegramos de que se haya admitido esa alegación y haya sido rechazado. Pero eliminado este punto del convenio, nos queda otra cuestión que para nosotros es esencial, que es el futuro mantenimiento de este camino. Una vez recepcionado, el mantenimiento de este camino correrá a cargo del ayuntamiento. Se nos manifiesta que se ha incluido una retención del 5% de la garantía durante 12 meses. Bien, si nos leemos el convenio, esa retención está estipulado para los posibles vicios de construcción, defectos de construcción y otros incumplimientos de la otra parte. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de, hemos visto en proyectos, todos los 21 regidores que estamos aquí, unos proyectos que hay una especie de pasarela estilo vía ferrata, que me van a perdonar, pero como se deteriore dentro de 2, 3, 5, 6 años, el ayuntamiento no va a tener capacidad económica para volverla a reparar, con lo cual volveremos a estar sin camino de ronda. Y la otra parte, responsabilidad cero en el mantenimiento de este camino. Con lo cual nosotros pedíamos que se mantuviera o que nos hubiese gustado la posibilidad de que la otra parte asumiera el mantenimiento de este camino durante al menos un largo periodo de tiempo y no solamente esta garantía de un 5% para vicios ocultos o defecto de construcción de 12 meses. Dicho esto, para que quede claro, nuestra disconformidad no es improvisada, sino que creo que es notoriamente conocida por todos. Responde a una posición de Sumen que ha explicado de forma clara, pública y reiterada. Os recuerdo nuestra revista que ya lo hacíamos mención y así lo hemos expuesto no solamente a la ciudadanía y así lo hemos manifestado. También se lo hemos trasladado directamente al Gobierno municipal. No puede afirmarse desde ningún momento que se desconoce cuál era nuestra postura. Hemos participado en las reuniones en las que se han tratado este asunto y en todas ellas hemos defendido lo mismo. Ante una sentencia firme, el ayuntamiento debe haber solicitado su ejecución y haber garantizado la reapertura de este camino. Nuestra posición sigue siendo clara: cumplimiento de la sentencia, reapertura del camino actual y paralelamente el desarrollo de un nuevo camino. Esa solución es la que consideramos más respetuosa con el conjunto de la ciudadanía y más respetuosa también con la legalidad. No hacerlo así, no haberlo hecho así, lo que nos ha permitido, si quiere continúo, se me ha acabado, tengo un minuto más, menos de un minuto, señor alcalde, es... Bueno, si quiere continuamos ese en el segundo turno. Gracias.
1: Gracias. Senyor Fernández, Esquerra Republicana.
5: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres avui també votarem en contra del conveni i m'intentaré explicar a veure si es pot entendre bé, perquè certament és un tema que és molt tècnic, que al final estem parlant d'un conveni, que per tant és jurídic, però crec que la translació és molt palpable i és el que hem de posar de manifest els polítics, que al final hem de fer política i ens hem d'assenyar això, a fer política. Nosaltres no és que estiguem en contra del traçat que es proposa, al contrari, i ho hem dit des del primer moment, creiem que probablement amb aquest traçat tindrem un dels trams de camí de ronda més espectacular de la Costa Brava. Però vaja, això no en tenien cap dubte i entenc que tampoc en deu tenir cap dubte ni cap dels polítics que està aquí, ni ningú dels que ens escolten a casa, ni ningú del públic que tenim avui. Aquesta propietat que té diners per portar a la Shakira i a la J-Lo al seu jardí a fer festes d'aniversari o fer festes temàtiques amb elefants, girafes, tigres, corrent pel jardí, doncs probablement tenen moltíssims recursos per fer un dels millors camins de ronda de la Costa Brava i segurament, a més, de fer-lo molt segur i fer-lo increïble. Per tant, nosaltres no votem no al camí, votem no a la manera de com hem plantejat el procés i ho hem dit des del primer moment. Avui l'Ajuntament es troba en una situació jurídica absolutament privilegiada i és gràcies a la feina feta durant molts d'anys, sobretot durant les darreres legislatures, i m'atreveixo a dir que, entre d'altres, en part gràcies als nostres regidors Joan Bernat, al nostre regidor Jordi Orovich, però també al regidor Sais, que avui tenim aquí, i també a l'alcalde Dolçat, perquè després de molts de litigis doncs ara disposem d'una sentència ferma que reconeix que el camí és públic i que la titularitat és municipal. I de fet això no ho debat ningú, perquè així ho diu el conveni que avui es proposa. Per tant, insisteixo, la posició de força que té aquest Ajuntament ha de ser aquesta. I nosaltres creiem que ens n'hem d'aprofitar, perquè és cert que s'ha obert la porta i per tant que hem executat una part de la sentència, però és que la sentència no està plenament executada, perquè la sentència no s'executa només retirant aquella porta com ja es va fer. La sentència s'executarà o estarà plenament executada quan la ciutadania pugui exercir de manera real i efectiva doncs, aquest passeig per aquell camí de ronda amb tranquil·litat, amb seguretat. I avui en dia això encara no passa, això avui encara no es pot fer, perquè el camí continua sense estar delimitat físicament, sense tenir les fites definides, sense estar condicionat perquè sigui transitable amb seguretat i sense que l'Ajuntament pugui exercir amb normalitat les tasques de manteniment, les tasques de conservació, les tasques de protecció del jardí. Per tant, és aquí on creiem que hauríem d'actuar, és per aquí per on hem de començar, perquè doncs, si tècnicament iniciéssim un expedient d'atermenament, això és el que ens han dit que és el que s'ha de fer, i definíssim amb precisió quins han de ser els límits del camí, que és el que ara mateix no tenim i és el que també ens diuen els serveis jurídics, doncs si això ho fixéssim amb la propietat i per tant adequéssim el camí perquè fos segur i el senyalitzéssim, doncs a partir d'aquí ja podríem mantenir-lo i per tant podríem garantir que els lloretencs i les lloretenques i la gent que ens visita pugui recórrer doncs aquest tram des de Cala Canyelles fins a Cala Morisca. I sobretot, insisteixo, la idea és que puguem fer això mentre la propietat no hagi executat el traçat alternatiu que avui portem aquest conveni. Perquè, insisteixo, precisament la millor garantia, el millor incentiu perquè la propietat executi el nou camí, que és el que nosaltres considerem que no ens dona aquest conveni, és que la gent ja passegi pel camí que ens ha donat la raó els jutges. És que és la millor garantia que tenim, perquè ells seran els primers que tindran ganes de treure d'allà a la gent que passeja. Per tant, seran els primers que tindran ganes d'executar les obres. Els principals interessats, insisteixo, en deixar d'utilitzar el camí antic, per tant, serien els propietaris, la propietat de Can Juncadella, i d'aquesta manera segur que sí que aconseguiríem que s'executi el nou traçat. I continuaré després, perquè si no, no em quedaré mitja.
1: Gràcies, senyor Ferrandés, senyor Saiz, a tots per Lloret.
6: Sí, gràcies senyor alcalde i bona tarda a tothom que no havia intervingut. Possiblement sigui el punt dels 11 anys que porto de regidor que m'està generant més conflictes interns. I no els hi dic de broma, els hi dic molt seriosament. Un reflexiona, valora el que hi ha, l'històric de tot això, el que ha viscut, el que hi ha. No estic aquí per analitzar aquest conveni de manera jurídica, perquè podíem donar múltiples interpretacions, no sé si el text refós de la llei d'urbanisme és la inaplicable o no és la inaplicable, per fer això, bueno, no ens hi posarem amb tots aquests aspectes, perquè crec que tothom tindrà la seva interpretació. Ara bé, el que sí és cert és que a mi sempre em van dir, i no sé si és per l'edat, i potser m'hi estic tornant una miqueta més conservador, és que a vegades ves mal un bon acord com un mal procediment. I possiblement a vegades sí que aquesta mesura tingui raó. Però clar, quan ja has arribat a tants acords amb algú i t'ha enganyat tantes vegades, penses, em tornarà a enganyar? Tornarà a caure? Tornarem a caure amb l'engany de la propietat? Clar, el meu cap em diu, sí, et tornarà a enganyar. M'ho diu, el meu cap m'ho diu. M'ho diu claríssimament. És més, tal com està plantejat aquest conveni, dona peu a que ens enganyarà. Té moltes garanties de que en cas de que incompleixi l'Ajuntament es trobi lligats una miqueta de mans i peus, perquè bueno, sort que hem canviat el punt 5, gràcies als senyors de Més Lloret, o perquè l'hem canviat, perquè aquesta garantia era diabòlica, és a dir, no podies demanar la garantia fins que el camí no estava modificat i fins que havies perdut el domini públic sobre la finca. I dius, ostres, on estem? Per tot això, jo tinc molts dubtes de votar que sí o abstenir-me aquest, que seria el màxim que m'arribaria la meva moral, no?, amb una abstenció. Però bé, escoltant les intervencions que m'han precedit, sobretot la companya de Sumem i el company d'Esquerra, home, l'alcalde avui ha obert una porta molt maca, no? És a dir, anem a retirar punts per estudiar i analitzar totes aquestes posicions. Doncs miri, escolti'm, podríem retirar aquest punt d'ordre del dia, valorar el tema del manteniment, que no és cosa baladí, no és baladí, un camí de ronda tothom el vol. Tothom el vol. Ara, que sigui un camí de ronda, que al final, no, que d'aquí també faig un parèntesis, no sé si la Comissió Territorial d'Urbanisme l'acceptarà, no ho sé. Anteriorment no ho va acceptar, amb passeres i amb aquestes històries que són de difícil manteniment i de difícil compliment de seguretat i d'accessibilitat. Per això que també analitzem-ho bé. Jo crec que la propietat, si ens aturem un mes, no li vindrà, perquè de facto el que vol ell és dilatar. És dilatar. I també el compliment, es parla del compliment de sentència. Bueno, més que el compliment de sentència, el que aquí hi va haver va ser una desestimació d'una demanda feta per la propietat. Per tant, no és que l'Ajuntament hagi de complir una sentència, el que allà es diu és que el camí és públic. El camí és públic i que passa per aquella finca. Ara bé, tenim un problema sobre el traçat. I aquest problema hi és. Per què hi és? Perquè aquesta gent ha fet el que ha volgut i el que ha remenat d'allà a la seva finca i el traçat ha estat totalment difós i difuminat. De fet, com a anècdota, alguns companys ja ho saben, a mi no m'han deixat passar mai pel camí. A mi em feien passar per les roques. No em deixaven entrar ni per la porta. Un regidor de l'Ajuntament, i acompanyat del senyor Rovich, i amb un tècnic que venia de la Diputació, Martí Cels, també, un senyor de 60 anys, no ens van obrir ni la porta. No ens la van ni obrir. Clar, jo, senyor alcalde, li faig una petició. Valorem el que han proposat els companys d'Esquerra i Sumem a l'hora de determinar si cal fer més incís sobre el tema de les garanties i manteniments. Perquè li diré una cosa, si la propietat no accepta que apliquem més garanties sobre el cost del manteniment i sobre la traçabilitat, voldrà dir que no té cap intenció de complir aquest conveni. Voldrà dilatar la situació. I miri, el gat descaldat surt de l'aigua, saps el que vull dir? I a mi ja m'han escaldat unes quantes vegades aquesta gent. No sé si m'he explicat o no m'he explicat, però continuo tinguent molts problemes morals avui per votar això. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Saiz. Senyor Martínez, de Junts Lloret.
7: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, després de més de 15 anys de litigis, l'Ajuntament havia aconseguit una cosa molt important, i és que els tribunals reconeguessin de manera ferma que el camí de ronda era públic. El més coherent hagués estat executar les sentències i garantir definitivament el pas pels ciutadans, però la pregunta és clara. Qui li posa el cascabell al gat? Qui és el que s'atreveix a anar allà i obrir el camí? Portem, que jo recordi, més de 15 anys darrere d'aquest tema, i els que estan perjudicats és la ciutadania de Lloret, que no pot gaudir d'un camí públic. S'ha escollit negociar amb la propietat un nou traçat i modificar el recorregut que fins ara el mateix Ajuntament havia defensat davant dels jutges. I aquí ens apareix la primera gran contradicció. Durant anys se'ns ha dit que aquest era un camí públic i que calia defensar-lo, i ara se'ns diu que és impracticable, que no és segur i que cal desviar-lo. La pregunta és inevitable. Què ha canviat? El camí o la voluntat política del govern? L'informe jurídic es dedica a respondre a al·legacions explicant la desafectació, la permuta o el conveni, que són figures que estan previstes per la llei. Però això no respon a la pregunta fonamental. Per què, després de guanyar els tribunals, s'ha decidit negociar en lloc d'executar una sentència? Puc entendre-ho, i em remet a la mateixa pregunta que he fet abans. Qui li posa el cascabell al gat? Qui s'atreveix a anar a la finca a obrir aquest camí de ronda, coneguent que el traçat no està clar i que la propietat, si ens desviem 3 mil·límetres, ho tornarà a portar al jutjat i tornarem a reiniciar tot el projecte. Volem continuar dilatant en el temps aquesta situació? Em preocupa també que el conveni comprometa l'Ajuntament a tramitar amb la màxima celeritat totes les actuacions: pla especial, llicència, modificació d'inventari i fins i tot la desafectació i la permuta dels terrenys. És difícil no tenir la sensació que tota la maquinària administrativa es posa al servei d'una solució pactada amb la propietat. Per nosaltres el debat no és si aquest conveni es pot fer o no. El debat és si el que hauria de fer l'Ajuntament, que ha guanyat totes les batalles, és negociar aquest nou traçat. Perquè al final se'ns queda una sensació difícil d'evitar. Els jutges van donar la raó a l'Ajuntament, però qui acaba obtenint la solució que més li convé és la propietat. Però precisament perquè volem que aquest projecte acabi bé, no hi ha prou amb signar un conveni. Cal, com han dit els companys, garanties reals. I garanties reals de que no tan sols aquesta propietat executarà aquest camí de ronda, sinó que col·laboraran en el manteniment del camí de ronda, perquè precisament hi ha uns certs elements, com per exemple les passeres, que tindran un manteniment, un cost d'un manteniment molt i molt elevat. Tanmateix, si es tira endavant el conveni, volem un calendari clar. Volem terminis concrets per cada fase del projecte, perquè Lloret ja ha esperat masses anys i no es pot permetre més dilacions. Volem que aquest govern faci un seguiment rigorós del compliment de tots els compromisos que s'estan assumint amb la propietat. No pot tornar a passar que els terminis s'allarguin indefinidament, que els compromisos quedin en paper mullat. Com ha dit el senyor Sais, ja hi havia un conveni i vàrem sortir tots escaldats. Què ens indica de que ara no tornarem a sortir escaldats? Jo li dic, senyor alcalde, nosaltres ens abstindrem, però m'agradaria que si es tira endavant vostè liderés personalment aquest projecte, que no es limiti a signar el conveni i esperar, que s'impliqui, que defensi el projecte i que la tramitació avanci, que faci seguiment de cada pas i que sigui exigent amb la propietat perquè compleixi puntualment totes les obligacions assumides. Si aquest govern defensa que aquest és el millor acord per Lloret, ara li toca demostrar-ho amb fets. Lideratge, exigència i transparència. No n'hi ha prou amb les fotografies que estem acostumats del dia a dia, del dia de la signatura. El que esperem nosaltres des de Junts és que els veïns puguin veure un camí de ronda acabat, obert al públic, i que això sigui el més aviat possible. I per això, com he comentat, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. Bueno, per intentar respondre a tothom, això és un tema que ve de lluny, com ja sabeu, un tema judicialitzat, un tema que ha anat i tornat moltes vegades, que és veritat que històricament la propietat no ha tingut doncs un comportament adient i que ha creat animadversió o ha creat desconfiança molt justificada. Crec que, com tothom sap, qualsevol persona que gestiona una administració pública, una empresa, un govern, etc., doncs no fa sempre el que vol, fa el que pot i fa el que legalment doncs li permet les coses. No? La sentència és molt clara, hi ha un camí de ronda, el conveni que estem votant ho deixa molt clar, hi ha un camí públic, diguem, camí públic i de ronda en aquest cas, i aquest és el que hem intentat mantenir en tot moment. La sentència va confirmar, per sort, que l'Ajuntament tenia el camí públic, però que hi havia la part impracticable. Per tant, en aquell moment ens obligava a assentar-nos i negociar per definir què és la part practicable o modificar-la en l'interès general, o l'altra és quins són els mecanismes de jurídics que tenim per imposar el nostre camí. El mecanisme jurídic, com ho deia el senyor Martínez, doncs podria haver tornat a continuar un procés judicial de judicis, de complexitats i de dilatació del termini, que vam creure oportú negociar i intentar doncs escurçar-nos al màxim. Crec que aquest pacte és bo per l'interès general, des del meu punt de vista. S'ha treballat al màxim, s'ha intentat treure al màxim d'aquest conveni, garantint sempre que és una titularitat pública, garantir que és un camí de ronda, garantir, com ho diu el senyor Fernández, que és de gran valor turístic i mediambiental, garantir també que altres administracions públiques com la Generalitat de Catalunya Catalunya o Medi Ambient estiguin allà valorant i negociant i treballant perquè sigui el millor i més respectuós camí en relació al medi ambient, òbviament finançat per la propietat, ja que també era d'un interès de la propietat traslladar-lo cap a allunyar-lo de l'immoble, òbviament també garantir que es porti a terme amb un aval que farà la propietat i amb un conjunt de requisits i de timings que, si no es compleixen, doncs quedaria revertit el conveni i tornaríem a l'estat de com estem ara. S'ha intentat doncs, l'equip de govern i altres doncs, fer les visites pertinents i també altres tècnics per poder confirmar i garantir que això es pugui portar a terme. Des del meu punt de vista, això es complia la sentència, des del meu punt de vista, perquè l'altra manera és entrar en un món també jurídic que poder ens hagués dilatat en el temps i ens hagués obligat a estar en altres plets i no tenir, com jo crec que vol la ciutadania, doncs, quan abans millor aquest camí públic i si és de ronda millor. Òbviament, com molt bé diu la sentència, també és impracticable la meitat del trajecte, per tant hi ha la meitat que ja és transitable, que la gent li pot passar, que no hi ha tanca, i hi ha l'altra meitat del camí que a dia d'avui és intransitable, per tant s'hauria de fer transitable, per tant no es pot obrir avui. Això s'ha de quedar clar, jo crec que tothom, Joan Fernández ho ha explicat molt bé abans, algun no ho ha deixat del tot clar, per tant jo he de ser sincer amb la ciutadania a dir-li que a dia d'avui no es pot obrir. Es pot obrir la meitat i l'altra meitat és impracticable per sentència. S'ha de fer practicable i el com fer practicable és on està la dicotomia que tenim aquí els diferents grups municipals. Des del meu, creiem oportú que s'ha d'arribar a acord amb la propietat si ho financien ells, si posen les garanties adequades, etc., per evitar continuar el sistema diguem, complet i complicacions jurídiques, i l'altre creuen que no, que hi ha altres maneres i més fàcils. Òbviament, jo tinc la confiança que jurídicament ens en sortirem com ens hem sortit sempre, tard, poder, però ens hem sortit sempre. Crec que tinc entès que hi ha garanties d'estructura de les companyies de Sumen Lloret que són de 10 anys, vull dir, crec que quan un fa una obra la garantia d'estructura són de 10 anys, per tant no crec que hi hagi, o això tinc entès, vull dir que 6-10 anys, vull dir, no crec que d'estructura que tindríem de parellar. Òbviament, també està supeditat als permisos, si en algun cas alguns permisos no hi vinguessin, doncs quedaria doncs, aquest conveni, com ja podeu llegir, doncs no seríem de vigor i tornaríem a l'estat actual d'avui, per tant tot va, i també de dir que aquí hi ha hagut també seguiment per part de tècnics de la Generalitat de Catalunya o d'altres tècnics que han de fer aquests informes que crec que donen una certa seguretat en el camí que estem fent. Agafar el guà del senyor Martínez de dir que aquest projecte el portaria personalment i seguiment i fiscalització constant de tots els timings i ritmes que s'ha de portar. A mi em sap molt greu no convèncer a la gran majoria o aconseguir com a mínim una petita abstenció de la gran majoria, perquè crec que no és, com molt bé que diria el senyor Saiz, no és el millor acord possible, si anem sincers, vull dir, no és el millor acord possible, però crec que és un acord que dona una sortida a aquest camí i molt més, diem, tangible o fort que qualsevol altre que ens puguem trobar, és el meu pare, i crec que he contestat a tothom. Ara seguim al segon torn i si no contesto al tercer torn, al segon torn, digues. Senyor Guic, de Lluita en Comú.
2: Gràcies, senyor alcalde. Les companyes de Sumem, i crec que elles ho aclariran, no han parlat de garantia d'estructura, han parlat de manteniment, i crec que tots estem parlant de manteniment. O sigui, això està clar, que una estructura, si té algun defecte, algun vici, com bé diuen en el conveni o en els volants del conveni, òbviament s'ha de fer càrrec doncs, a qui l'hagi construït. Estàvem parlant del manteniment, que és quelcom molt diferent, i que el manteniment, si aquesta estructura està ben feta i està ben dissenyada i tot el que vulguem, al cap de 10 anys, com tot, doncs es comença a deteriorar pel temps, no? I llavors doncs, això ho hauríem d'assumir nosaltres. Conflictes jurídics, em sembla que ha dit, és que si ja els tenim, però és que no hi ha d'haver més conflictes jurídics. Hi ha una sentència, s'ha d'aplicar aquella sentència, i punt. I fer que aquesta gent, doncs, mentrestant, doncs, negociem un conveni, però un conveni que no els deixi, que no deixi a l'Ajuntament amb el cul a l'aire, perdó, que li digui així, perquè és així. O sigui, ells són experts en dilatar, molt més experts que nosaltres. Llavors, porten 17 anys així, ja van enganyar a un anterior govern, a nosaltres aquestes sentències del 17 de juliol del 23 ens porten 3 anys marejant-nos, el camí està allà, sí que està obert en part, I si ja tenim la sort, que bé, de que no ens surtin amb armes o que no ens surtin amb vehicles perseguint-nos en els veïns i veïnes, però és que què hem de fer perquè es compleixi una sentència del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya? Res, tirem endavant, que es compleixi la sentència i doncs treballem amb un conveni, doncs, però que no sigui un conveni tan lesiu, o almenys que no tingui aquests paranys administratius que té aquest que hem portat avui a ple. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Vic. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox. Senyora Linares.
4: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, que quede claro, nosotros tampoco votamos en contra de que se abra la apertura del lugar, ni de buscar una solución definitiva. Lo que votamos en contra es de continuar aplazando el cumplimiento de una sentencia firme y de condicionar un derecho público que ya está reconocido judicialmente a una alternativa futura que todavía no está ni tan siquiera asegurada. Eso es lo que estamos planteando. Somos muy conscientes de que no es una situación sencilla, precisamente no es una situación sencilla por la actitud de la propiedad mantenida hasta ahora, que nos hace pensar durante todos estos años que fácil no va a ser. Y la desconfianza creo que es patente por todos lados. Dejamos claro que nuestra posición tampoco es de bloqueo. Desde Sumenyures estaríamos dispuestos a apoyar una solución que combinara ambas alternativas, que se ejecutara la sentencia paralelamente negociar, porque como bien ha dicho el señor Sainz, con la desconfianza plena que existe en la otra parte, el hecho de que no quisiese aceptar ninguna otra garantía, condiciones o mantenimiento, lo que nos está poniendo de manifiesto es una voluntad clara de que de poca o poco ganas de cumplimiento. Lo que no podemos votar y no podemos respaldar es un acuerdo que no garantiza con una claridad suficiente la apertura previa de un camino reconocido judicialmente, como decíamos, y que vuelva a dejar la solución sometida a unos trámites futuros e inciertos. Dicho esto, no me quiero alargar más y acojo el guante de mi compañero señor Said de retirar este punto para volver a renegociar con la propiedad nuevas condiciones y exigencias que nos den más garantías de que efectivamente se va así, que se pueda aperturar el camino al menos provisionalmente hasta que se ejecute el que sea definitivo. Y en caso de que no se retirase, lo que sí pedimos expresamente, señor alcalde, es un voto individual en esta votación. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Añade. Señor Fernández, Esquerra Republicana.
5: Sí, gracias, señor alcalde. Bé, senyor Martínez, no pot abstenir-se i dient que ho fa confiant en que l'alcalde lideri el projecte o el procés. És que em sap molt de greu dir-li, però primer, que no ho farà. I segon, que és que al final les coses tampoc depenen d'ell, perquè qui té la paella pel mànec amb això és la propietat, i per tant no depèn de que l'alcalde s'impliqui o es deixi d'implicar. Jo crec que el senyor Saiz ho ha dit ben clar: si la propietat amb alguns aspectes condicionants que s'han demanat no cedeix, és perquè no té cap mena d'interès, no té cap mena d'interès, o com a mínim no té cap mena de pressa a moure's, i per tant els que tenim pressa som els lloretencs i les lloretenques, que fa molt de temps que esperem. I senyor alcalde, dos coses. Vostè ha dit que la sentència, per sort, diu que tenim un camí públic. Jo voldria fer èmfasi en això: per sort no, perquè els que l'han precedit han treballat molt perquè la sentència digui que hi ha un canvi públic. Per sort, les coses no solen sortir, i crec que vostè és l'exemple. I després també ens ha dit, no?, que hi ha un conjunt de clàusules que, en cas que no es compleixin, ens faran arribar on estem ara. I jo crec que la clau és aquesta. Vostè mateix ho ha dit. Al final, si no ens en sortim, que és el que ells buscaran, acabarem una altra vegada on estem ara. I haurem perdut 10 anys més, haurem perdut 15 anys més, i això és el que no ens podem permetre. Clar que ara el camí no es veu i per tant no està practicable, però escolti'm, aquest ajuntament ja en té pràctica de fer els camins de ronda. L'anterior legislatura ja vam fer un tram del Castell de Sant Joan fins a Fanals, no n'hi havia de camí, i el vam fer. Per tant, els camins de ronda es poden fer i es poden pagar, o potser no com el que volen fer ells, però es poden fer i es poden pagar. Per tant, què ens impedeix anar, delimitar, condicionar com a mínim el camí original i fer-lo practicable, perquè aquesta és la nostra màxima garantia que ells s'espavilaran per tal de fer-ne un de nou, perquè ells no volen que la gent circuli per allà, perquè tot l'enrenou ve del mateix. Ells no volen que la gent passi a prop de la seva finca, i el camí passava per allà. Per tant, hauríem de centrar-nos en això. Insisteixo, crec que l'ordre és al revés. Primer hem d'executar la sentència de veritat, fer un camí que sigui d'ús públic i que sigui plenament practicable, i després negociar des de la força que la gent ja està circulant per allà. Nosaltres vam fer al·legacions i només se'ns va acceptar una, però crec que la clau era aquesta, era el mentrestant. Mentrestant la propietat no hagi sigut capaç d'executar aquest camí, què passarà i per on poden circular els lloretencs i les lloretenques. Però aquest no també va per això, perquè, senyor alcalde, a la resta d'entitats que van fer al·legacions, que per cert l'únic partit polític del plenari que va fer al·legacions va ser Esquerra Republicana, però la resta d'entitats o partits que en van fer no se'ls ha ni tan sols contestat. No se'ls hi ha dit. Vull dir, s'estan enterant ara o es van enterar quan el ple es va publicar. Ningú els hi ha explicat que no se'ls hi accepten les seves al·legacions. I per tant, el tema no es fa així, les coses no es fan així, i això és el fruit del nostre vot contrari, i per això nosaltres no podem estar d'acord amb el que avui aprovem. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Saiz, a tots per Llobet.
6: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, continuo tinguent els mateixos dubtes, eh? I l'explicació que m'ha fet vostè, senyor alcalde, tampoc m'ha acabat de convèncer massa. Quan diem executar la sentència, és aquí on està el quid de la qüestió. És a dir, la sentència ens ve a dir una cosa, que la propietat s'hi agafarà com mono aliena. És que el camí no està definit, perquè ells s'han encarregat de no definir-lo i d'esborrar-lo. I aquesta és la perversió de tot això, eh? Aquesta és la perversió. I clar, el meu cap diu, si no aprovem aquest conveni o si no anem de la mà amb la propietat, aquest camí no el farem mai. No es farà mai. Perquè a la que entris un mil·límetre a la seva finca, tindràs una acció reivindicatòria, una acció negatòria. Una acció reivindicatòria, una acció negatòria, en termes judicials, és 2 anys de pleits. Ni més ni menys. Parto la burra, això, 24 mesos. Per tant, continuo tenint molts de dubtes de si hem de signar o hem de tirar endavant. I mira aquí, em plantejo l'abstenció ja he fet números, eh? Si nosaltres votem que no, són 8 a 8, vot de qualitat del senyor alcalde i el tira endavant, o sigui, algú més s'ha de sumar al no, eh? A part de nosaltres tres. Per tant, ningú ha manifestat que també votaria no, sinó hi ha abstencions, negacions i negacions i sis. Per tant, el vot de qualitat de l'alcalde faria tirar endavant el conveni, eh? Per tant, el que em referma tota aquesta situació és que han passat els anys i estem allà mateix i estem a la mà d'aquesta gent, perquè el traçat no el tenim definit, i aquest és el hàndicap que tenim, i aquest és el hàndicap. Compliran aquesta gent i no permetran que aquest conveni es torni a caure? Doncs miri, m'hi jugo un pèsol que ho deixaran caure. Però ja el pagaré, el pèsol, quan toqui, no? Però també em preocupa el lideratge, senyor alcalde. Em preocupa el lideratge. Perquè si vostè hagués sigut una legislatura que hagués afrontat els problemes i els hagués tirat endavant i hagués liderat, doncs miri, jo m'ho creuria. Però aquí tenim una mostra del seu lideratge, eh? Tenim una mostra aquí. Per tant, me queda un minut per reflexionar. Gràcies.
1: Ja, senyor Saiz, senyor Martínez, a Junts.
7: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, la veritat és que no és senzilla. Potser és la situació més incòmoda i més difícil de la legislatura. Ens preocupa, i ens preocupa molt, que tornem a la casella de sortida com el joc de la oca. Com arreglar-ho? Jo li demanaria, senyor alcalde, i em sumaria a tots els companys, que retirés el punt de l'ordre del dia, que poguéssim doncs discutir-ho un cop més i veure com podem fer que almenys tots tinguem unes mínimes garanties. Ho dic perquè jo vaig estar al govern de l'11 al 15, en el qual ja vàrem rebre doncs o es va anul·lar doncs el conveni que hi havia. Per tant, ja ens l'han fotut un cop, diguem-ho d'aquesta manera, no? I llavors,
8: Bueno, jo buscaria d'alguna manera doncs, més garanties per tal de que, per tal de que doncs, Lloret i els lloretencs doncs, puguin tenir finalment aquest camí de ronda. És cert, com ha dit doncs, el senyor Fernández i el senyor Sais, que potser no ha estat aquesta legislatura un exemple de lideratge i que potser ara aquest punt se'n ressenteix. Per tant, jo, senyor alcalde, li demanaria, sisplau, doncs, que retirés el punt de l'ordre del dia, que en parléssim, que busquéssim una solució entre tots, que poguéssim parlar amb la propietat i que poguéssim arribar a un acord per tal de que tots estiguem mínimament en condicions i mínimament puguem acceptar doncs, un acord que benefici, al final, no que ens benefici nosaltres, sinó que benefici la ciutadania de Lloret de Mar. És el que dèiem, ja són, no són 15 anys, són més de 20 anys o 25 anys sense poder gaudir d'aquest camí de ronda, per tant, jo entenc que un mes més no li farà mal a ningú, per tant, l'emplaço doncs, a que ho pugui fer. Gràcies.
9: Senyor Martínez, bueno, jo per respondre, vull dir, jo crec que ho ha explicat molt millor, senyor Sais, que jo. Vale, pues, pues si voleu, mira, agafo el guà, farem 5 minuts de recés i proseguim. Gràcies, disculpin.

0: necesidad de que se repare esta parte correspondiente del municipio. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señora Pérez, Esquerra Republicana.
2: Sí, bona tarda, gràcies. Bueno, crec que el nostre grup municipal en alguna ocasió havia parlat d'aquesta problemàtica en aquesta zona. Nosaltres votarem a favor perquè entenem que aquesta zona sí que és veritat que necessita una revisió i arranjaments necessaris per poder garantir no només la seguretat sinó el manteniment i l'accessibilitat. Evidentment, doncs, correspondrà als serveis tècnics municipals determinar quines són les actuacions concretes més adequades, però compartim la necessitat d'actuar i de no deixar que la situació es deteriori més. Gràcies.
1: Gràcies. Senyora García Castany, de Tots per Llobet.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo també penso el mateix que les companyes de Sumem, que podria ser un prec, però també entenc que veient els precs la resposta que tenim és millor fer una moció que al final hi ha un compromís molt més seriós, també ho entenc.
1: Senyor Codina, de Junts Juret.
4: Una mica en la dinàmica del que diu la senyora García Castany, que més val fer una moció perquè bueno, els precs tampoc, com que no se'ls fa gaire cas. I bé, és que el que està dient és real. Fa 5 dies vaig passar per allà i està fet un nyap, així que li votarem a favor.
1: Gràcies, senyor Codina. Senyora López, de PSC.
5: Moltes gràcies. Bueno, és evident, veient les fotografies i si passegem per allà, és evident doncs, que l'estat no és el que hauria de ser per la seguretat, per l'accessibilitat. Per tant, és evident que allò necessita una millora. Com bé han dit les companyes, jo també crec que és més un prec, però entenc doncs, que es vulgui raspallar amb aquesta seguretat i que, per tant, sigui una moció. Cap problema. Des de els nostres departaments, doncs, evidentment, posarem els tècnics a disposició que valorin què és el que es necessita fer i, evidentment, doncs, aquí caldrà doncs, una aportació econòmica perquè tal com diuen en el punt no, això doncs, val diners i s'haurà de reparar fent servir doncs, alguna partida pressupostària. Evidentment això pues, s'ha de millorar d'alguna manera, per tant nosaltres també votarem a favor perquè és una necessitat, vull dir, cap problema. Moltes gràcies.
1: I el senyor López, no sé si el Nando.
6: No, bueno, yo agradecer a todo el mundo que vote a favor, esto es una cosa que lo piden los ciudadanos, está hecho un cristo, está hecho un asco. Los árboles encima son muy altos, no se han cortado nunca, también quitan el sol. También quería, es una prevención de cara a los incendios, porque es una zona que está súper seca, no, lo siguiente. En San Juan, que se hicieron petardos justo a las faldas de esa montaña, los petardos subían para arriba y la verdad que te daba miedo que si algún árbol se encendiera, porque si fuera ese caso, ¿qué podría pasar? Una colilla mal tirada, una cerilla mal encendida, podría enseguida arder y tendríamos que salir todos corriendo, la verdad. El día de San Juan, en una parte comunitaria de uno de los bloques, se llegó a quemar una hamaca entera, o sea, se quemó por la consecuencia de los fuegos, porque caían. Entonces, eso a los vecinos les ha preocupado más y por eso se pusieron en contacto para poder hacer esta moción, que creo que la verdad es necesario que se arregle, porque además es una zona nueva, es una zona bonita y además es un riesgo, ya no solo por los incendios, sino por seguridad. Así que doy las gracias.
1: Gracias, señor Hernando. Doncs crec que quedaria aprovada per 21 vots a favor, cap vot en contra i cap... Perdó. Pues senyor Codina, segona intervenció.
4: No, simplement que podria aprofitar els diners per arreglar tot això amb els del Pla de Barris, ja està.
1: Gràcies, senyor Codina. Doncs quedaria... Prenent nota. Quedaria aprovat el punt, 21 vots favorables, vot en contra, cap abstenció. Passem al següent punt d'ordre del dia, que si us sembla ho faríem conjuntament amb el 15, fem el 14 i el 15 junt.
7: No, senyor alcalde, en aquest sentit ho hem estat debatent profundament i havent-ho parlat també amb els col·lectius involucrats, creiem que com marca l'ordre del dia farem els dos debats per respecte tant a un col·lectiu com a l'altre.
1: doncs no em puc oposar, per tant, faríem això. Comencem al punt 14 de l'ordre del dia, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts, Lloret, Tots per Lloret i Esquerra Republicana de Catalunya en suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions. Té la paraula la senyora Nicolàs, de Junts, Lloret.
7: Gràcies, senyor alcalde. Els anomenats bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya formen part essencial del sistema públic d'emergències del país. Són bombers integrals, actuen en qualsevol tipus d'emergència i són indispensables per garantir la seguretat del territori, especialment en municipis amb entorn forestal i dispersió geogràfica com el de Lloret de Mar. Aquests bombers fan les mateixes tasques d'intervenció i estan integrats en el dispositiu sota el mateix comandament que els bombers funcionaris. Assumeixen els mateixos riscos i intervenen en les mateixes situacions crítiques que la resta del cos. Tanmateix, la seva realitat és profundament precària. Els bombers anomenats voluntaris han sofert un procés d'uberització, de professionalització encoberta. Tal com denuncien públicament, no tenen reconeguts els drets laborals, no cotitzen per la seva feina ni estan donats d'alta de la Seguretat Social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals, reben una compensació econòmica precària, aproximadament 10 euros l'hora en intervencions a foc, amb les corresponents retencions d'IRPF. Han de complir un mínim de 650 hores anuals, són activats mitjançant una aplicació mòbil i assumeixen responsabilitats operatives plenes sense les garanties corresponents. Aquesta situació és una contradicció estructural. El sistema públic d'emergències del país descansa, en part, sobre un col·lectiu que no té reconeixement laboral ni garanties bàsiques de protecció. Aquest mes de juny ja ha iniciat la campanya forestal i qualsevol sinistre que pugui haver a Lloret de Mar i al seu entorn serà cobert tant pels parcs de bombers funcionaris propers com el de Maçanet de la Selva i Vall d'Aro, com pels parcs voluntaris, en horari de 9 del matí a 8 del vespre, de la regió d'emergències de Girona, Tossa, Arbúcies. En un context d'emergència climàtica, amb un increment sostingut del risc d'incendis forestals i episodis meteorològics extrems, no es pot sostenir un model que depengui de la vocació mentre es nega el reconeixement. La seguretat pública no pot basar-se en la precarietat. Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, tenen la responsabilitat política de posicionar-se quan un servei públic essencial es troba en una situació d'injustícia estructural. Per aquests motius, els grups municipals d'Esquerra Republicana, Tots per Lloret i Junts Lloret proposen al ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Lloret de Mar a les reivindicacions dels bombers precaris, anomenats bombers voluntaris, i reconèixer públicament la seva tasca essencial per la seguretat del municipi i del territori. Segon, instar el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a reconèixer drets laborals dels anomenats bombers voluntaris, garantir cobertura efectiva de seguretat social i sanitària amb el reconeixement dels accidents laborals i les malalties professionals, implementar protocols i reconeixement real en matèria de prevenció de riscos laborals, revisar el model retributiu actual, adequant-lo a la responsabilitat i risc assumits, seguint el criteri que a igual feina, igual salari. Obrir una mesa de negociació amb representants del col·lectiu per establir un nou marc estable, digne i amb garanties. Tercer, exigir que es posi fi a la situació de precarietat estructural que pateix el col·lectiu. Quart, traslladar aquests acords al Departament d'Interior, al Parlament de Catalunya i a les associacions representatives dels bombers voluntaris. I cinquè, fer arribar públicament el reconeixement institucional del municipi als bombers voluntaris que donen servei al nostre entorn. La dignitat dels anomenats bombers voluntaris és una qüestió de justícia laboral i de seguretat col·lectiva. Els bombers són un servei públic essencial per a la societat. Tots els bombers són treballadors i mereixen respecte. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Nicolàs. Doncs iniciem la intervenció. Senyor Guic, de Lluita en Comú.
8: Gràcies, alcalde. No tenen reconeguts drets laborals, no cotitzen per la seva feina ni estan donats d'alta a la seguretat social, no disposen d'una cobertura sanitària adequada, no tenen reconeguda la prevenció de riscos laborals, reben una compensació econòmica precària, això sí, amb els corresponents retencions de l'IRPF, han de complir un mínim de 650 hores anuals i són activats mitjançant una aplicació mòbil. Estem parlant de Glovo, d'Uber o de Cabify? Estem parlant de l'administració pública que una vegada més riza el rizo, el senyor Nicolàs no sé trobar no sé trobar-ho en català, i a l'igual que fa amb les guàrdies mèdiques, se salta tota lògica laboral i incompleix allò que a l'empresa privada obliga. Per nosaltres, per Comuns, la seguretat pública no es pot sostenir mai sobre la precarietat de les persones que se la juguen per protegir-nos. Els anomenats bombers voluntaris pateixen, com ha dit bé vostè, una injustícia estructural, i com bé diu el text de la moció, i estan patint un procés d'uberització i de professionalització encoberta. Repetiria les seves paraules, fan les mateixes tasques, assumeixen els mateixos riscos i estan obligats a complir aquest mínim d'hores que indica el seu acord. Però ho fan, com bé dèiem, sense dret a l'estat social, sense cotitzacions reals, pagant IRPF, o sigui, aquests 10 euros se'ls ha de descomptar l'IRPF, llavors queda amb un sou miserable, tot i que se juguen la vida per nosaltres, i sense una cobertura de riscos laborals digna. Això és directament un frau de llei incobert que fa la mateixa administració pública i que, com deia abans, doncs, ja ens té acostumats amb les emergències, amb les guàrdies mèdiques. I això no és una rebequeria d'aquest col·lectiu, una rebequeria d'estiu. Ja venim visquent, doncs, com va haver una vaga rasquera el 2012, la tancada dels parts el 2019 i ara mateix, en aquest mateix any, una macrodemanda als tribunals. El col·lectiu, com bé dèiem, porta dècades avisant que el model la figa, i que la Generalitat ha mirat cap a un altre costat. Tots els governs de la Generalitat han mirat cap a un altre costat. I és hora de passar de les paraules als fets. El nostre espai polític, primer com a iniciativa i ara com a Comuns, no ens ve de nou aquesta reclamació. Fa anys que portem la veu d'aquests bombers, perquè són bombers, no són voluntaris, són bombers, al Parlament i als ajuntaments. Sempre hem dit que un model d'emergències basat en la precarietat és un model feble. Avui volem refermar aquest compromís històric al costat d'aquests bombers, perquè darrere d'un uniforme hi ha una persona treballadora que mereix exactament la mateixa protecció de la seguretat social que qualsevol de nosaltres. Llavors, senyora Nicolàs, per dignitat laboral, per justícia social i per la seguretat de Lloret de Mar i de tot el país, recolzem totes les demandes del col·lectiu i, òbviament, votarem a favor d'aquesta moció per instar a la Generalitat a obrir immediatament aquesta taula de negociació. I ara seria bo, doncs, també recordar el que estan patint actualment aquests voluntaris tant a Madrid com a Castella com a València. I recordar també que més d'un s'hi ha deixat la vida i que la cobertura que ha tingut la seva família ha sigut minsa. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
6: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todos los puntos que se está solicitando por parte de esta moción. También todo mi apoyo y reconocimiento a los bomberos, aunque sean voluntarios, también para los profesionales. Es cierto que se juegan la vida por salvar la nuestra y la verdad que es denigrante que tengan estas condiciones los voluntarios, que estoy segura que los profesionales tampoco las tienen mejores, pero la verdad que en mi voto será positivo.
1: Gracias, señor Hernando. Señor Linares, de Sumem Lloret.
0: Gracias, alcalde. Desde nuestro grupo municipal también anunciamos que nuestro voto será favorable porque creemos que no estamos hablando de un aspecto concreto, sino estamos hablando del reconocimiento que merece un colectivo esencial para la seguridad de todos como son los bomberos.
9: Como ha manifestado la señora Licolar, los bomberos voluntarios forman parte del sistema de emergencias de Cataluña y desempeña una labor esencial en un territorio precisamente como el nuestro, con una importante masa forestal, un riesgo creciente de incendios y también de fenómenos meteorológicos extremos, que se complementa un dispositivo de emergencia y contribuye de una manera decisiva, tanto para proteger vidas como bienes, como nuestro entorno natural. Quien llama y cuando acude a una llamada de emergencia, la persona que lo reclama, no distingue si es un bombero voluntario o un llamado bombero profesional. Lo que quiere es una respuesta rápida, eficaz y profesional. Y parte de estas intervenciones también la hacen los bomberos voluntarios, que son los que también van con las mismas condiciones, jugándose y asumiendo los mismos riesgos personales y prestando un servicio de un enorme valor para el conjunto de toda la sociedad. Es evidente que este colectivo desde hace tiempo está demandando esta serie de reivindicaciones que ya se han expuesto, que no es que sean tercermundistas, son reivindicaciones de que los que somos autónomos sabemos cómo funciona esto y entendemos que evidentemente no cumplen ni supone un reconocimiento a la labor y a las condiciones en las que desarrollan su actividad. Ciertamente le corresponde al Departamento de Interior y de la Generalitat analizar estas circunstancias, sentar el diálogo y solucionar esta situación de protección y estabilidad a un modelo que resulta esencial para el funcionamiento de nuestro sistema. Como ayuntamiento no somos la entidad competente, pero sí que podemos, tenemos la obligación, ¿no? Tenemos la obligación y tenemos que reconocer públicamente el trabajo que realizan y trasladar a las administraciones públicas competentes la necesidad de afrontar esta cuestión con responsabilidad y voluntad de acuerdo. Como digo, más en una situación como o una época como la que nos encontramos, que en plena campaña forestal, con un riesgo de incendios no solamente aquí elevado, y cuando la ciudadanía quizás es más consciente que nunca de la importancia de contar con un servicio de emergencia valorado, preparado y dotado de los medios correspondientes. Por tanto, creemos que esta moción lanza un mensaje adecuado, que es reconocer en este caso la labor de los bomberos voluntarios, apoyar que esas reivindicaciones sean escuchadas y pedir a la Generalitat que impulse la negociación para encontrar un marco estable y digno para este colectivo. Y únicamente y de manera final a mostrar nuestro agradecimiento desde esta oportunidad que nos da este plenario y el reconocimiento y agradecimiento a todos los bomberos voluntarios que prestan sus servicios, no solamente en Lloret de Mar, sino en el resto de Cataluña. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Linares. Señora Pérez, Esquerra Republicana.
2: Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, la moció parteix d'una idea clara, no? Els bombers voluntaris fan intervencions reals, assumeixen riscos, estan integrats en un dispositiu d'emergència i no tenen un reconeixement laboral ni unes garanties proporcionades a aquesta realitat. Aquesta moció vagi per endavant que no qüestiona el compromís dels bombers voluntaris, al contrari, denuncia que el sistema s'aprofiti estructuralment d'aquesta vocació. Fan tasques operatives, assumeixen riscos, formen part del mateix dispositiu d'emergències, però no disposen del mateix reconeixement ni de garanties laborals i socials suficients. A Lloret aquesta qüestió ens afecta directament. Tenim un municipi envoltat de massa forestal i especialment durant la campanya d'estiu, doncs, la nostra seguretat també depèn dels parcs de bombers voluntaris de l'entorn. No podem sostenir un servei públic essencial sobre la disponibilitat personal i la precarietat. Per això demanem que es pugui revisar aquest model, que reconeguin drets laborals, protecció social, prevenció de riscos i unes compensacions dignes i proporcionades. No estem demanant que deixin de ser voluntaris, estem demanant que la seva vocació no sigui utilitzada per negar-los drets i garanties. I en relació amb els bombers professionals, no? És cert que poden tenir règims jurídics diferents, però quan una persona compleix hores, és activada pel sistema, intervé sota un comandament públic, assumeix responsabilitats operatives i riscos reals, doncs l'administració no pot limitar-se a invocar l'etiqueta de voluntarietat per desatendre's de la seva protecció. A Lloret no tenim bombers voluntaris, si no vaig equivocada, però això no vol dir que aquest debat en sigui aliè. Vivim en un municipi, com he dit, amb una gran massa forestal, tant pública com privada, i formem part d'un territori on la prevenció i extinció d'incendis depèn d'un sistema coordinat de bombers professionals, voluntaris, ADFs i altres serveis d'emergència. Per això defensem dues qüestions. La primera, que els bombers voluntaris que assumeixen riscos reals i fan una tasca essencial disposin de garanties suficients en matèria de seguretat, cobertura, protecció social i compensacions. I la segona, que obrim un debat molt més ampli sobre quin és el model de gestió forestal volem. És a dir, no podem limitar-nos a actuar quan hi ha un incendi. Hem de parlar de prevenció, manteniment dels boscos, franges de protecció, accessibilitat dels camins, coordinació entre administracions i també de com ajudem els propietaris privats a gestionar adequadament les seves finques. Perquè la seguretat dels nostres boscos, ho hem vist, malauradament, fa unes setmanes en una altra comarca, no depèn només de qui apaga el foc, sinó també de com gestionem la massa forestal durant tot l'any. Per tant, m'avanço perquè el següent punt, que parlarà el meu company, però presentem una moció conjunta sobre les reivindicacions dels bombers professionals i entenc que aquestes mocions no són contradictòries sinó que són complementàries. Els bombers professionals estan denunciant que el sistema depèn massa de les hores extraordinàries i del seu sobreesforç. Per això reclamem més plantilla, dotacions mínimes i unes condicions laborals dignes, perquè recordem que quan es produeixen incendis com el que es va produir en el Baix Empordà fa unes setmanes, volem que s'apagui ràpid, perquè tenim por i perquè sabem que es crema el nostre patrimoni i la nostra vegetació. I aprofito per agrair l'esforç dels bombers que van actuar en el Baix Empordà, perquè per motius laborals i personals estic molt arrelada en aquella zona i us puc ben assegurar que vaig viure l'angoixa de tenir el foc al costat del teu negoci o al costat dels teus amics i familiars. Per tant, no podem sostenir, amb tot el que està passant, no podem sostenir la seguretat del país ni sobre el sobreesforç dels professionals i ni sobre la desprotecció dels voluntaris ni sobre boscos abandonats. O ens posem a treballar, ens ho creiem, o el que ha passat aquest estiu al Baix Empordà i està passant a Madrid i a altres poblacions serà la tònica de cada estiu. Per tant, crec que és el moment de reflexionar. Gràcies.
1: La senyora Pérez, senyor Robert, de tots per Lloret.
10: Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, votarem favorablement aquesta moció perquè defensa una qüestió de justícia i de sentit comú. Els bombers voluntaris formen part del sistema d'emergències de Catalunya. Fan intervencions reals, assumeixen riscos reals i en molts casos desenvolupen les mateixes funcions operatives que la resta del cos. La mateixa moció ja posa de manifest que denuncien mancances importants: absència de drets laborals reconeguts, manca de cobertura adequada de la seguretat social i prevenció de riscos, una compensació econòmica molt limitada i unes exigències de disponibilitat molt elevades. Des de l'àmbit municipal no ens correspon definir el model laboral dels bombers de la Generalitat, però sí que podem traslladar una posició política clara que quan detectem una situació que afecta un servei públic essencial. Per Lloret aquesta qüestió és especialment rellevant. Som un municipi, com molt bé ha comentat la companya Pérez, amb una important massa forestal i amb una població que es multiplica durant els mesos d'estiu. Necessitem un sistema d'emergències fort, ben dotat i amb professionals que desenvolupin la seva feina amb totes les garanties. La moció no pretén substituir la negociació entre el govern i el col·lectiu, sinó instar la Generalitat a obrir aquest camí i avançar cap a un model més digne, amb drets laborals, cobertura adequada, prevenció de riscos i una retribució coherent amb la responsabilitat que assumeixen. També demana el reconeixement institucional de la tasca que desenvolupen al nostre entorn. Per tant, i per coherència amb la defensa dels serveis públics i de la seguretat dels nostres veïns, no podem fer una altra cosa que donar molt suport a aquesta iniciativa. Gràcies.
11: El senyor Robert. Senyor Pérez, de PSC.
12: Doncs bé, jo sí que creia que ho fèiem tot conjunt, però bueno, intentarem defensar-ho de manera individual de la millor manera possible. L'actual crisi climàtica està provocant que alguns escenaris d'emergències, com les inundacions o els incendis, cada vegada siguin més intensos i freqüents. El Departament d'Interior i Seguretat Pública és especialment conscient d'aquests reptes front a la societat i territori català, com també respecte als seus cossos d'emergència. Fins a l'actual legislatura, el creixement del cos de bombers no va anar acompanyat de les millores tècniques necessàries ni de recursos administratius, dèficits que posaven en perill l'optimització operativa. D'igual manera, existien algunes limitacions a nivell d'infraestructures i flota de vehicles, en alguns casos insuficient per reptes actuals. L'actual departament està fent importants millores respecte als mitjans materials, incentivant la millora d'equips, material i infraestructures, reformes de parcs i construcció de nous, a més de la promoció de campanyes i accions de reconeixement de la tasca dels bombers voluntaris. Tot i això, tot i que podem no estar d'acord en algunes coses comentades a l'exposició, sí ens unim en aquest reconeixement i agraïment per tot el que fan per garantir la nostra seguretat i la dels nostres boscos. Hem d'instar els departaments que calguin a millorar les condicions, a seguir millorant-les i a seguir amb els diàlegs i continuar amb la tasca intensificant per tal d'arribar al punt de garantir unes condicions òptimes, estan quan ho necessiten, sempre que els necessitem, i les institucions pertinents han d'estar a l'altura. Moltes gràcies.
11: Gràcies, senyor Pérez. No sé si hi ha un senyor Nicolàs de Junts Juret.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bé, en la línia del que comentava el senyor Pérez, voldria afegir que aquest estiu estem veient Catalunya cremant de nord a sud. Veiem episodis crítics d'incendis simultanis, desenes de municipis confinats, milers d'hectàrees cremades i famílies patint per les seves cases. A Lloret, aquest estiu, per sort, ens n'estem salvant, però malauradament ja ens ha passat en d'altres ocasions. I potser és un bon moment per recordar que més de la meitat del nostre terme municipal, unes 2.700 hectàrees, el 55% aproximadament de Lloret, és massa forestal en contacte directe amb urbanitzacions i zones habitades. Per tant, el risc d'incendi a Lloret, i la història ens ho demostra, no és una hipòtesi llunyana. De fet, portem moltes setmanes en perill alt o molt alt d'incendi. Posem-nos per un moment en el pitjor. Pensem en un dia qualsevol d'estiu a Lloret. De sobte, salta una alarma per un incendi a prop d'una de les nostres urbanitzacions. Un foc que amenaça cases, famílies i el nostre entorn natural. En aquell mateix instant, algú li sona el telèfon mòbil a través d'una aplicació. És un bomber voluntari. Aquesta persona no ho dubta. Deixa la seva família a la taula, deixa el seu temps lliure, corre cap al parc per protegir-nos a tots nosaltres, assumint, com dèiem, exactament les mateixes funcions, els mateixos riscos i les mateixes flames que qualsevol altre professional. Que les dades no ens enganyin. Hi ha uns 150 parcs de bombers a Catalunya. La meitat són de funcionaris i la meitat són de voluntaris. Hi ha uns 5.000 bombers en total i més del 40% d'aquests 5.000 bombers són voluntaris. I que quedi clar que els bombers voluntaris no es queden a una segona línia de foc o passant les mànegues. Es posen, com tots els altres, a primera línia de foc. Estan formats per fer-ho i ho fan. Què vol dir això? Fàcil, sense ells, el sistema d'emergències de Catalunya senzillament col·lapsaria. Ara pensem en què passa si aquesta persona pateix un accident greu o una desgràcia en aquella intervenció. Què li diu l'administració a la seva família? Que ho sentim molt, però que no tenien drets laborals? Que no cotitzaven? Que no tenien la prevenció de riscos que mereixien? com podem mirar a la cara aquests homes i dones i dir-los que la seva entrega, la seva salut i la seva vida valen poc més de 10 euros l'hora i zero garanties socials. La vocació no pot ser una trampa, la generositat i el compromís d'aquests bombers no poden ser l'excusa de la Generalitat per estalviar-se diners a costa de la seva dignitat. La seguretat de Lloret de Mar no pot descansar sobre la precarietat de qui ens salva la vida. Moltes gràcies a tots pels vostres comentaris, pel vostre suport. Només volia fer referència a dues coses que ha tocat la meva companya Pérez quan parlava dels règims jurídics diferents que tenen, i també voldria que quedés clar que els bombers voluntaris no pretenen ser funcionaris, no volen això, el que volen és que es dignifiqui la seva tasca. I per altra banda, la companya Pérez també comentava que a Lloret no tenim bombers voluntaris. El que no tenim a Lloret és un parc de bombers voluntaris. Sí que és cert que hi ha bombers voluntaris a Lloret que es desplacen, per exemple, al parc de Tossa. Aquí, doncs, des d'aquí aprofitem per agrair la seva tasca. Moltes gràcies a tots.
11: Moltes gràcies, senyora Nicolás. No sé si hi ha alguna segona intervenció. No, òbviament, doncs, com han dit tots els portaveus, doncs, agrair la gran feina que fan tots els bombers voluntaris de Catalunya. Nosaltres, com heu comentat, tenim aquí a tocar al poble veí Tossa, doncs, un parc d'ells, i la veritat és que és una peça fonamental i imprescindible del sistema, doncs, de seguretat del nostre país. Des d'aquí de Lloret de Mar, doncs, crec que sortiran per unanimitat, doncs, traslladem, òbviament, doncs, el carinyo, l'afecte, i també, òbviament, la consideració de continuar negociant per millorar les condicions d'aquests professionals que garanteixen el més important que tenim, que és les nostres vides i el nostre espai. Dit això, doncs, crec que es quedaria aprovat amb 21 vots favorables. No, només la número 14. La 15 la fem ara, després. Sí, sí. Quedaria aprovat amb 21 vots favorables, cap vot en contra i cap abstenció. Dir-te exactament que justament jo tinc un familiar que és de Lloret i que és voluntari, per tant crec que està ben encertada comentada Marina. Vale, anem al número 15 de l'ordre del dia, que és la moció que presenta el grup municipal de Junts de Lloret, Tots per Lloret i Esquerra Republicana de Catalunya, en suport a les reivindicacions dels bombers professionals de la Generalitat de Catalunya i en defensa d'un servei públic d'emergències fort i ben dimensionat. Té la paraula el senyor Fernández, d'Esquerra Republicana.
13: Gràcies, senyor alcalde. El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya constitueix un dels pilars fonamentals del sistema públic d'emergències del nostre país. La seva tasca és imprescindible per protegir les persones, els béns i el medi natural davant d'incendis forestals, accidents, rescats i qualsevol altra situació d'emergència. Municipis com Lloret de Mar depèn especialment d'aquest servei, amb una població superior als 40.000 habitants que durant els mesos d'estiu arriba a superar àmpliament els 120.000 residents i visitants, i amb una important massa forestal al voltant del municipi, disposar d'un cos de bombers dimensionat adequadament és una qüestió de seguretat pública. A les darreres setmanes, els bombers professionals de la Generalitat han iniciat un procés de mobilització arreu del país per denunciar les mancances estructurals que, segons els seus representants, afecten el funcionament ordinari del servei. Entre altres mesures, han deixat de realitzar hores extraordinàries voluntàries per evidenciar que el sistema depèn excessivament del sobreesforç personal dels mateixos professionals per mantenir l'operativitat dels parcs. El representant dels treballadors denuncia que aquesta situació s'ha cronificat durant anys i que l'administració ha acabat normalitzant un model en què les mancances estructurals de la plantilla es cobreixen gràcies a la disponibilitat dels bombers per treballar durant els seus dies de descans. Aquesta situació repercuteix negativament tant en les condicions laborals dels professionals com en la planificació del servei. Les principals reivindicacions del col·lectiu passen per reforçar les plantilles, garantir les dotacions mínimes de vehicles i dels parcs, millorar la planificació dels recursos humans, desenvolupar la carrera professional, reforçar la prevenció de riscos laborals, millorar la conciliació familiar i protegir adequadament els professionals davant l'exposició continuada a contaminants derivats de les seves intervencions. Els bombers professionals han reiterat públicament que aquestes mobilitzacions no tenen com a objectiu reduir la protecció de la ciutadania, sinó reclamar un model de servei que no depengui estructuralment del voluntarisme dels professionals. Paral·lelament, a Lloret de Mar també fa anys que reivindica la necessitat de modernitzar les infraestructures del cos de bombers del municipi. La construcció d'un nou parc adaptat a les necessitats actuals del territori continua sent una infraestructura estratègica per garantir un funcionament eficient en la ciutat, que ha crescut molt durant les darreres dècades i que multiplica la seva població durant la temporada turística. Per aquest motiu, els grups d'Esquerra Republicana, Tots i Junts, proposem al ple els següents acords. El primer, manifestar el suport institucional de l'Ajuntament de Lloret de Mar a la reivindicacions dels bombers professionals i reconèixer la seva tasca. Segon, instar el Departament d'Interior de la Generalitat a reforçar les plantilles del cos de bombers mitjançant convocatòries necessàries per garantir un servei adequat i dimensionat a les necessitats del país. Tercer, instar el Departament d'Interior a garantir les dotacions mínimes operatives dels vehicles i del parc de bombers de manera que el funcionament ordinari de servei no depengui estructuralment de la realització d'hores extraordinàries voluntàries. Quart, instar el Govern de la Generalitat a continuar negociant amb els representants dels bombers professionals per donar resposta a les seves reivindicacions en matèria de carrera professional, conciliació familiar, prevenció de riscos, protecció davant de contaminants i millora de condicions laborals. Cinquè, reiterar el compromís de l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la modernització de les infraestructures del cos de bomber municipal i instar el Govern de la Generalitat a continuar impulsant el projecte del futur parc de bombers, donant continuïtat al treball institucional iniciat els darrers anys. Sisè, traslladar aquests acords al Departament d'Interior de la Generalitat, Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Bé. Ara. La moció que avui presentem parla, com bé dèiem, d'aquests bombers professionals de la Generalitat, però sobretot parla d'una manera d'entendre els serveis públics. A més, és una moció que ens agrada perquè surt del propi parc de bombers de Lloret i per tant agrairem profundament que els fem suport amb les seves reivindicacions. Però no només aquesta moció toca una temàtica que ens anirà ressonant al llarg del tema, perquè a més ens toca de molt a prop. Perquè quan un bomber surt del parc de bombers, o per exemple quan una patrulla de policia respon una emergència, o quan un professional dels serveis d'emergència comença el seu torn, la ciutadania només espera una cosa, i és que el servei funcioni. I perquè funcioni, està clar que calen tres ingredients bàsics. El primer són recursos, el segon és planificació i el tercer és lideratge. Malauradament, massa sovint només ens recordem dels serveis d'emergència quan hi ha un problema, però la seva feina és tan important que la millor política és evitar que els problemes arribin. Els bombers de la Generalitat fa temps que alerten que el sistema depèn massa del voluntarisme dels professionals, de la voluntarietat dels companys de la moció que acabem de parlar i de les hores extraordinàries i de les plantilles insuficients. Les seves reivindicacions no només són laborals, també parlen de qualitat del servei públic que reben els ciutadans. I a Lloret, insisteixo, això ens toca especialment de prop. Som un municipi que a l'estiu multiplica la seva població, com hem dit abans, envoltats d'una grandiosa massa forestal i amb unes necessitats de seguretat superior a la d'altres municipis amb dimensions similars. Per això també volem aprofitar aquesta moció per reiterar la necessitat de continuar impulsant el futur parc de bombers de Lloret, una reivindicació històrica del municipi i que no podem deixar perdre ara. Quan els professionals dels serveis d'emergència alerten que hi ha problemes estructurals, el primer que ha de fer qualsevol administració és escoltar-los i negociar, perquè darrere d'aquestes reivindicacions també hi ha una preocupació pel servei que es presta a la ciutadania. I avui, inevitablement, mentre debatem aquesta moció, tots tenim al cap un altre servei essencial que viu un conflicte molt important. I de fet, fins fa mitja hora teníem una bona mostra aquí al ple, aixecant targetes vermelles. Però com que no vull barrejar els dos debats, i de fet se m'està acabant el temps, continuaré a la següent intervenció. Però sí que els hi avanço que aprofitaré els següents torns també per parlar del problema que està patint la policia local del nostre municipi, perquè crec que és de rebut fer-ho. Gràcies, senyor alcalde.
11: Gràcies, senyor Fernández. Senyor Guic, de Ajuda en Comú.
8: Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres òbviament també votarem a favor d'aquesta moció. Després de parlar dels bombers voluntaris, és de justícia posar el focus sobre la columna vertebral d'aquest servei. Els nostres bombers professionals i la realitat que ens descriuen, també hem estat parlant amb diferents membres d'aquest cos, i malauradament és el mateix reflex de la deixadesa de l'administració. Ens agrada escoltar o no, la frase que Catalunya està preparada per la campanya forestal. Però la realitat és que el sistema d'emergències de la Generalitat fa anys que es manté dempeus gràcies a un truc de màgia, com els del Mago Pop. Un truc de màgia inacceptable. És cobrir la falta crònica, la mancança crònica de la plantilla, obligant els professionals a cremar els seus dies de descans fent hores extraordinàries. I recorrem una altra vegada doncs, allò que l'administració obliga a l'empresa privada, doncs, no ho compleix. I això no és planificació, això és explotació de la bona voluntat i del sentit de la responsabilitat d'aquests treballadors tan especials. Quan els bombers professionals es planten i diuen prou hores extres, no estan demanant un caprici, estan despullant les vergonyes del Departament d'Interior. Estan dient que no es pot protegir a la ciutadania posant en risc la seva pròpia salut, la seva pròpia vida, la seva conciliació familiar i la seva seguretat laboral davant de contaminants i riscos derivats dels incendis. I, com ho diu en la moció, posant el focus a casa nostra, una ciutat que l'estiu passem de 40.000 i diu més de 120.000 i molts més, o sigui, si comptem també amb els passants que tenim cada dia. I malauradament Lloret té el funest rècord de ser la ciutat de tot l'estat espanyol on van morir més persones l'any 1979, d'infaust record, 21 persones que van morir. Com bé dèiem, és una població, a més, que té la característica d'estar envoltada de massa forestal i que no podem seguir esperant de braços creuats al nou parc de bombers, que sabem que s'hi està treballant. Les actuals infraestructures estan obsoletes pel volum i per la realitat del nostre municipi. Aquest futur parc és una urgència vital. La seguretat pública no és o no ha de ser només una promesa electoral per anar ajornant d'any en any. Sabem, com dèiem, dels avenços que hi ha en aquest tema i esperem que sigui quelcom més que una nova soflama, ja una nova soflama socialista, ja no d'aquest govern, sinó del govern de la Generalitat. Però també deixeu-me, senyor Ferrandez, senyor Martínez i senyor Robert, ser crítics amb els seus partits a Barcelona, no amb vostès. Senyor Robert, vostè també hi ha algo hi té que veure. Ja que els governs seus són quan el cos de bombers ha patit més, quan manava Convergència i també quan manava Esquerra Republicana. El punt d'inflexió va ser amb el govern Mas i les seves retallades, que van congelar totalment les promocions i oposicions de noves places de bombers, fet que va fer que comencessin a envellir la plantilla de forma alarmant. Després, amb el govern en coalició i la inestabilitat política i les desafortunades pròrrogues pressupostàries, en aquells moments Interior va desatendre la reclamació dels bombers. La manca de personal era tan greu que es va començar a normalitzar el sistema d'hores extres obligatòries per evitar el tancament de parcs. I recordem que ja va bé una aturada, parlàvem abans de l'aturada del 2019 amb el tancament de parcs, amb els bombers voluntaris també, òbviament, hi van participar els bombers professionals. I darrerament, que sembla que el govern de la Generalitat s'ha donat per al·ludit i ha atès lleugerament les demandes d'aquest cos, aprovant el pla estratègic Bombers 2030 per intentar enfilar la plantilla fins als 4.000 efectius. Esperem que no siguin només números. Estem acostumats que el govern Illa parli dels 50.000 habitatges, dels 4.000 efectius. Com deia, esperem que no siguin només números. Però la queixa, sobretot la queixa d'aquests professionals, és que la maquinària de l'administració és tan lenta i burocràtica que els acords s'incompleixen sistemàticament. Els parcs continuen sota mínims de personal i sobre l'esforç exigit als treballadors. I això segueix sent el mateix des de fa més de 10 anys. Perquè a Comuns defensar els serveis públics per nosaltres és defensar a qui ens cuida. Demanem a la Generalitat, sigui del color que sigui, menys declaracions institucionals buides i més pressupost per a noves promocions, per a dotacions de vehicles dignes i per a les infraestructures que el país es mereix. Votarem a favor de la dignitat dels bombers i de la seguretat d'aquesta terra. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Vic. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
6: Sí, bueno, yo como la otra moción, que eran los bomberos voluntarios, más o menos los profesionales, pues opino lo mismo, todo mi apoyo para ellos y mi reconocimiento para ellos, porque salvan vidas para salvar las nuestras, o sea, salvan nuestras vidas y ellos se exponen muchísimo y muchas veces al máximo, y no puedo decir nada más, o sea, es muy parecida a la otra, a la otra moción. Simplemente creo que las administraciones son los fallos, porque los bomberos, los sanitarios, los profesores con la educación, los policías locales, aquí todo el mundo está, vamos, que habría que hacer una autocrítica a la misma administración y ver qué está pasando, porque todo el mundo se queja, todo el mundo es precario, todo el mundo hace horas extras, algo falla y es la administración. Los sanitarios han estado hasta hace bien poco de huelga, los profesores lo mismo en la educación. Los policías locales, ya veis cómo tenemos el tema. Los Mossos también han protestado. Es que es todos los colectivos. Algo falla y la administración se lo tiene que hacer mirar, realmente. Ahora, con respecto a los bomberos, todo mi apoyo y mi reconocimiento. Gracias. Votaré que sí, por cierto.
1: Gracias, señor Hernando. Señor Linares.
9: Gracias, señor alcalde. Bien, en el mismo sentido, defender un servicio público de emergencia fuerte, bien dimensionado y dotado con recursos recursos necesarios, sencillamente es defender la seguridad de todos los vecinos. Los bomberos profesionales, al igual que como decíamos con los bomberos funcionarios, voluntarios, desempeñan una labor imprescindible. Son los que acuden a los accidentes de tráfico, son los que acuden a un rescate, los primeros en cualquier emergencia, va trabajando en situaciones de enorme riesgo. Y porque se trata precisamente de un servicio esencial, no puede someterse de manera permanente el servicio al esfuerzo extraordinario de los profesionales. Un sistema como en este caso el de emergencias debe funcionar con normalidad, pero gracias a una planificación adecuada, con plantillas suficientes, con medios materiales adecuados y con unas condiciones de trabajo que permitan prestar el servicio con toda la garantía. Y estas son las reivindicaciones que hacen los bomberos profesionales, reivindicaciones a las de las que su meñure le damos nuestro apoyo. Cojo el lienzo que ya... el guante que decía mi compañero señor Ferrande, que es no perder la necesidad de poner de manifiesto otra vez la reivindicación histórica de Lloret de Mar, de la necesidad de un nuevo parque de bomberos adaptado a la realidad de nuestro municipio. Como ha manifestado asimismo también lo creo que fue el señor Albert Robert en la anterior intervención, somos una población de 40.000 habitantes que se triplica en verano. Un crecimiento poblacional con una intensa actividad turística, con unas características de nuestro entorno que hacen imprescindible que esta infraestructura sea una prioridad para la Generalitat. Aquí instamos a que el Gobierno en este momento nos explique, no solamente a nosotros, sino al resto de la ciudadanía, qué impulso está gestionando con la Generalitat de Cataluña para que esta realidad se lleve a término lo antes posible. Apoyamos, como decíamos, esta moción, mostrando nuestro reconocimiento a la profesionalidad y al compromiso de los bomberos de la Generalitat, respaldando sus reivindicaciones y reiterando la necesidad de que para la Generalitat de Cataluña sea una prioridad y se impulse desde este Gobierno municipal definitivamente un nuevo parque de bomberos para nuestra población, necesario más que nunca en Lloret de Mar. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Linares. Señor Salles, de Tots per Lloret.
14: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, no m'extendré massa en quant al tema de la moció, perquè és evident el que ja s'ha exposat i el que s'ha reiterat per tots els que m'han precedit. Però quan parlem del tema de bombers, ho podem fer extensiu, crec que ha sigut la senyora Hernando que ha dit que ho podem fer extensiu a molts altres col·lectius que actualment treballen a l'administració pública, no? I com a mostra tenim la nostra policia local, no? Que la tenim totalment revoltada. I el secretari també? També reclama el seu? Bueno, vostè ho ha de reclamar a l'Estat, no? És funcionari habilitat de l'Estat, no? Però bueno, reclami a l'Estat. Ja, ja, però que reclami ja. Bé, ens hauríem de fer mirar aquesta situació, no? Perquè què està passant? Què està passant en els serveis públics d'aquest país que no som capaços d'atendre ni entendre el que ens estan reivindicant? I aquest fet ens l'han posat el col·lectiu de mestres durant aquest any, que han parat, però sembla ser que al setembre hi tornaran, ens estan demanant els col·lectius de seguretat, aquí a Lloret tenim pues, la situació que tenim amb els agents de la policia local, que pel que un ha captat i ha parlat amb ells, es tracta més d'una qüestió de forma i de, que no pas amb el fons de l'acord. O sigui, sembla ser que hi ha una sèrie de condicionants que volen que es retiri i que no es retira. I aquest és el quid de la qüestió, sembla ser. És a dir, ells no reivindiquen més del que ja han fet en termes econòmics, perquè sembla ser que hi ha un acord, però hi ha un posicionament de, diguéssim, de pues, jo no retiro això o jo no el deixo de retirar, i uns estires i arronses que fan que no hi hagi una bona entesa. Doncs potser els que estan al capdavant de les administracions haurien de tenir aquesta flexibilitat i aquesta mà esquerra a l'hora d'intentar arribar a acords i a tancar conflictes i no generar-los. Jo crec que Lloret de Mar no ha estat mai a un 27 de juliol sense els serveis de policia local que tenim a dia d'avui. I diuen, no, no passa res. Doncs sí, sí que passa. Sí que passa. Tenim el poble segrestat. Tenim el poble segrestat per un turisme juvenil que ens està invadint, que el teníem controlat a una zona concreta del municipi, i aquesta taca s'està extenent fins a arribar a punts que fins ara no eren visibles. I ara sí que ho són. Jo li vaig fer unes preguntes i ho vaig demanar una sèrie d'informació en el torn de preguntes del ple passat, que no m'ha respost, ja m'ha dit que m'ho farà, ja li demanaré els del juliol, però caldria veure també quantes actes s'han aixecat aquest any per incompliments d'ocupació de via pública, d'ordenança de civisme... Pues tot això, tota aquesta mancança que diu que la gent no passa res, però pues sí que passa. I aquest descontrol és el que estem visquent els ciutadans de Lloret i que malauradament, ho dic amb una afectació que no se la poden arribar ni imaginar, perquè jo estic deprimit de defensar Lloret i de veure que aquest any m'està costant molt poder-la defensar de cara als que ens venen a visitar i els que ja ens tenen estigmatitzats, perquè odio a tota aquella persona que ens estigmatitza com a turisme de mar, com a turisme degradant, quan en el moment en què va haver-hi la pandèmia es van donar compte molts dels industrials del nostre voltant, de la Garrotxa, del Gironès, tots aquests que ens repudien, es van donar compte que Lloret era el seu gran client, perquè el turisme és un sector de sectors. I tal com estem trobant Lloret aquests dies, em fa molt de mal al cor, molt de mal a la vista, i em costa defensar-lo. Jo des d'aquí faig una crida tant a l'equip de govern com a representants sindicals perquè se sentin i ho solucionin ja. No podem aguantar més aquesta situació. I miri, si nosaltres hem de posar el nostre granet de sorra, ho posarem. Nosaltres estem a la seva disposició, senyor alcalde, per recolzar-lo davant de les negociacions que pugui fer amb ells. Estem a la seva disposició. Si em recull el guac, com ha dit abans la senyora Linares, doncs perfecte. Perquè, ja li dic, això no es pot sostenir més. 27 de juliol, sense agents de policia controlant o en presència, només en presència, i no em venguin la història dels Mossos d'Esquadra. No me la venguin més. Mossos d'Esquadra són els mateixos de sempre i no fan intervencions sobre seguretat ciutadana, només fan sobre alteracions de l'ordre públic en just merlers. Per tant, si us plau, els hi prego, els hi demano, em poso a la seva disposició perquè calgui per arribar a solucionar aquest problema. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Salles, senyor Martínez, de Junts Lloret.
15: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, avui parlem de bombers i, evidentment, compartim les seves reivindicacions. Però aquesta moció ens obliga també a mirar-nos al mirall I com ja han dit els meus companys, a Lloret estem patint un problema molt semblant amb la nostra policia local i amb Protecció Civil. Els bombers denuncien que un servei essencial no pot dependre estructuralment de les hores extraordinàries dels seus professionals. Nosaltres diem exactament el mateix. La seguretat de Lloret no pot dependre que els policies i els tècnics de Protecció Civil facin hores extres voluntàriament. I quan han deixat de fer-les, què ha passat? Aquí a Lloret ho diu el mateix informe del cap de policia. Torns molt per sota dels efectius necessaris i el més greu, 3 dies durant el torn de nit no hi va haver patrulla de policia local per al servei.

0: Els ciutadans només ens demanen una cosa. Ens demanen seguretat. Ens demanen policies al carrer. Ens demanen tècnics de protecció civil al carrer. Els hem vist a vostès moltes vegades fent-se vídeos sobre seguretat, fent-se fotografies amb policies, anunciant dispositius, traient pit de la gestió policial. Hem vist conselleres com la senyora Paneque anunciant el BRCAT, pisos oficials, o passejant-se pels incendis que cremen Catalunya quan des del govern de la Generalitat només es fa que posar traves a la gestió forestal. Una fotografia amb un policia no posa un policia al carrer. Un vídeo parlant de seguretat no dona més seguretat. La propaganda no substitueix la gestió en cap cas. Perquè el problema de la seguretat i el problema dels bombers no han aparegut aquesta setmana. Aquí a Lloret, l'informe policial diu que la situació és preocupant des del mes de maig. A la Generalitat i pels bombers fa molt més temps que dura. Han tingut temps de negociar, de buscar solucions, d'arribar per poder evitar arribar fins aquí. La Generalitat i vostès. Com ha dit el senyor Sais, mà estesa, ajudar-los amb el que considerin necessari. No podem deixar passar ni un sol dia sense arribar a un acord. Per tant, si ens volen al costat, ja els hi hem dit diferents cops, ens tenen pel que necessitin. No podem obligar els policies a fer un decret amb hores extraordinàries. Això soluciona una emergència durant unes setmanes, però no soluciona el problema de fons. De la mateixa manera que no soluciona el tema obligar els bombers a fer hores extra o maltractar els bombers voluntaris, com hem comentat anteriorment. Aquí és on bombers, policia local i protecció civil coincideixen. Quan els professionals deixen de fer hores extres, afloren les mancances estructurals. Voldria recordar-los que aquí, en aquest ple, varen fer una modificació del POUM per donar lloc a un espai pel nou parc de bombers. La Generalitat ens ha donat l'esquena. I si no ens ha donat l'esquena, sisplau, després expliqui'm perquè encara no s'està construint el nou parc de bombers que tant necessitem i que tant demanem. Tot i això, vull afegir-hi una altra exigència. Lloret necessita més Mossos d'Esquadra. El senyor Sais ho ha dit abans. Han vingut els mateixos Mossos d'Esquadra que sempre. Els mateixos Mossos d'Esquadra que són completament reactius, que es queden a la riera i que només estan per quan hi ha una baralla. La proactivitat no és el que fa aquestes furgones de Mossos d'Esquadra. Per tant, se'ls hi ha de demanar, se'ls hi ha d'exigir que caminin, que passegin, que no estiguin parats a la riera, que caminin per tota la zona del nucli antic, que vagin en binomis, trinomis, de 4 en 4, més igual, però que caminin, que facin callar la gent, que ajudin, que quan hi hagi una baralla als carrers de dins, els parin la baralla. Si es queden a la riera, no solucionarem res. Això és una lluita que porto des del 2011, quan ja vaig ser regidor de seguretat. Jo no me'n vaig en sortir. Desitjaria que vostès també ho intentessin. Nosaltres no culpem els policies o els bombers. Ells no són el problema. El problema és la gestió política que ens ha portat fins aquí. Perquè una pregunta. Què passarà a l'1 de setembre quan s'acabi el decret? Farem un altre decret? Obligarem a fer més hores extraordinàries? Lloret i Catalunya necessiten una solució estructural. Negociació, plantilla ben dimensionada, més presència policial, més bombers i més Mossos d'Esquadra. Menys fotos, menys vídeos, menys anuncis, més negociació, més policies, més bombers i més seguretat. I ja acabo, permeti'm, senyor Guic, només una cosa. Els comuns no tenen el problema que hem tingut els altres grups presents aquí, a Barcelona o a Madrid. I és que els comuns mai han acceptat responsabilitats. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. El senyor Pérez, de PSC.
2: Bueno, sap greu perquè la moció crec que era prou interessant, doncs, com perquè parléssim d'aquest tema i no doncs, aprofitar, em sap greu, perquè dona la sensació doncs, que aquesta moció s'ha presentat doncs, per poder parlar d'una altra cosa i crec que no tocava, no? Perquè crec que és suficientment important i no cal ser doncs, tan oportunistes. Primer de tot, dic, no són els mateixos Mossos, ja us ho hem explicat, us ho hem explicat en les reunions que han fet falta i us ho seguirem explicant. No ens han donat l'esquena a la Generalitat en quant al parc de bombers, és un procés lent, s'està fent una modificació del POM que hem pogut, doncs, hem pogut aprovar en aquest ple. Em fa gràcia perquè

0: Parleu de mà estesa, parleu de mà estesa, però primer collejita per aquí, collejita per allà, però mà estesa, eh? Jo t'ajudo quan vulguis, però si podem aprofitar, si podem treure rèdit polític d'això, treurem rèdit polític, però després mà estesa i us ajudaré a el que faci falta. Clar que sí, no? Això és mà estesa. Després digueu vosaltres que som nosaltres els dels vídeos, però els que feu vídeos intentant treure rèdit polític d'això sou vosaltres. Llavors, nosaltres el que hem intentat fer des del principi, i seguirem intentant, i seguirem fent, és donar una bona imatge de la nostra policia local, de la professionalitat, i per això els vídeos, la comunicació, sempre s'ha fet en aquesta via, en la via d'ensenyar a la població que tenim cossos de seguretat, doncs que donen la talla i que fan el que necessita el nostre municipi. Però, bueno, vosaltres seguireu doncs, intentant aprofitar i després dient mà estesa. Si és realment mà estesa, doncs demostreu-ho des del minut 1 i no doncs, intentar aprofitar per una banda i després per l'altra. A mi em sap greu perquè realment jo volia parlar de Mossos i realment doncs, sí que m'agradaria dir, vosaltres ho sabeu, ai, de Mossos, perdó, dels bombers, sí que m'agradaria doncs, dir que vosaltres sabeu totes les negociacions, totes les reunions que hem fet, tot el que s'ha proposat, hem fet amb més de 4 propostes, hem fet reunions diverses, estem doncs, intentant arribar a un acord que sigui molt, que sigui positiu, el més positiu doncs, no només pels treballadors, perquè no estem negociant únicament amb els cossos de seguretat, sinó que estem negociant doncs, amb tota la casa, i estem intentant arribar al millor acord possible. Clar, que ens agradaria doncs, arribar a acord el més aviat possible, clar que ens agradaria doncs, haver arribat molt abans. Aquest sempre ha sigut l'objectiu d'aquest govern, ho hem intentat, us ho hem explicat, us hem explicat totes les propostes que hem fet, tot el que estem fent i tot el que seguirem fent, i per tant doncs, no tenim cap problema de seguir informant-vos i de seguir, doncs, si realment ens mostreu aquesta mà estesa, doncs, a fer-vos partíceps, no hi ha cap problema, vull dir, realment sabem que en el fons doncs, tots coneixeu aquesta problemàtica, coneixeu doncs, què representa per al nostre municipi, i per tant doncs, estic segur que en realitat el que volem tots i totes és que això se solucioni i que puguem doncs, anar cap al nostre municipi i aprofitar doncs, aquesta situació doncs, per construir en fonaments i per construir doncs, quelcom fort que no es derroqui i que aguanti doncs, el pas dels anys. Moltes gràcies, senyor Alcalde.
1: Senyor Pérez, doncs iniciem per cloure, senyor Fernández, Esquerra Republicana.
2: Sí, gràcies, senyor Alcalde. Bé, senyor Vic, ja ho sé que a vostè li agrada parlar dels partits de Barcelona, perquè ens entenem, però escolti'm, i li dic perquè aprofiti el següent torn, és que no recordo quines van ser les reivindicacions dels comuns en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, aquestes del president Illa, en relació al cos de bombers i sobretot al cos de bombers de Lloret. Li puc dir quines van ser les d'Esquerra Republicana, que és que s'executi d'una vegada per totes el parc de bombers de Lloret que va promoure el govern aragonès. Les dels comuns no sé exactament quines van ser, a veure si ens ho pot dir, perquè com que sembla que vostès defensen molt i nosaltres no, doncs m'agradaria que ens ho digués. Senyor Pérez, escolti'm, em sap molt de greu, però és que no ens digui oportunistes a nosaltres, home. És que vostè ens va escriure i ens va demanar que féssim els debats per separat d'aquestes dues mocions, perquè clar, ho ha explicat de tal manera com si es caigués al món, perquè ara no parlarà vostè dels bombers, però és que ha començat dient que no s'ho havia preparat. Per tant, el problema és que no s'ho ha preparat, o el problema és que nosaltres els hi posem davant del mirall i es veuen les seves vergonyes? Perquè jo crec que el problema és el segon. Jo crec que el problema és el segon. No recordo que ens escrivís per dir-nos no, debatem també dels bombers professionals perquè m'importa molt parlar dels bombers professionals. No, això no va passar. Per tant, doncs escolti'm, potser tampoc li importava tant, i si ho debatíem, ho debatíem, i si no ho debatíem, no ho debatíem. Sento, senyor alcalde, sento que es va parlant contínuament, i quan nosaltres ho fem ens diu que no fem diàleg. Com poden tenir la poca vergonya de dir que nosaltres som els dels vídeos? Però és que de debò que no ho puc entendre, és sorprenent. Vostès s'ho creuen? Vostès s'ho creuen? Vostès de debò que s'ho creuen? I això no ho sé, deu impregnar la gent del seu voltant i deu fer que s'ho creguin també, perquè, és que escolti'm, és que els dels vídeos i els de les publicacions són vostès. A cada publicació de la Festa Major ha sortit l'única patrulla de policia que hi havia. Cada publicació de la Festa Major ha sortit una foto de l'única patrulla que hi havia. Si això no és jugar amb la sensació de seguretat de les persones, què és jugar amb la sensació de seguretat de les persones? A cada publicació, insisteixo, el ple on van venir a queixar-se la policia local l'anterior vegada, avui han tornat, però l'altra vegada, el ple on van venir a queixar-se, sap quina foto va ser la que més va sortir? Perquè no va ser la de tots els policies locals donant-li l'esquena a l'alcalde i a la regidora quan parlaven. Va ser la de l'alcalde parlant amb ells i intentant fer... Això no és manipulació comunicativa, senyor Pérez? Perquè és que, escolti'm, és que si no, ho he entès tot molt malament, de debò, que ho he entès tot molt malament, de debò. Mestres, metges, bombers, policies, però a Lloret especialment la policia local. Nosaltres fa setmanes que vam advertir que aquesta estratègia que havia agafat el govern no ajudava. Ho vam fer a través d'un vídeo. Vam callar 2 mesos, perquè no ens poguessin dir que fèiem molts vídeos. Igualment ens ho han acabat dient, que això també és el que ens diu la nostra gent, eh? Feu vídeos, us ho diran igual. Vam callar durant uns temps i malauradament està clar que els fets ens han donat la raó. Nosaltres hem actuat amb responsabilitat, hem escoltat a tothom, a totes les parts. Hem evitat alimentar cap confrontació i insisteixo, fins i tot, a l'última reunió que vam tenir amb vostès, que de fet va ser la primera, vam posar sobre la taula un compromís. A més, jo vaig parlar en nom de la resta de portaveus, i no sé si vaig fer bé o no, però un compromís de tots els portaveus, perquè estic convençut que tots els portaveus de l'oposició estaven d'acord a fer-ho, respecte a aquells aspectes condicionals que semblava que eren el problema de la negociació. I era un gest de bona voluntat. Avui el senyor Saiz hi ha tornat, i s'ha tornat a oferir. Ho vam fer fa 2 setmanes nosaltres. Només preteníem enviar un missatge clar, que és que quan es tracta de servir de garantir els serveis públics essencials, tots els grups polítics que estem aquí hem d'estar a l'alçada. I escolti'm, no ens van escoltar. Vostès van optar per una altra via, que és claríssima, i ja ho vam dir. Primer, intentar desacreditar les reivindicacions. Això és el primer que vam fer. Després, afirmar que hi havia algunes propostes sindicals que eren il·legals, literalment, il·legals. Més tard van intentar dividir els sindicats, per allò, entenem, de divideix i venceràs. I finalment han optat per la via d'imposar un decret que, lluny d'apropar solucions, encara ha tensat més la corda. Escolti'm, i això no és una opinió d'Esquerra Republicana, ho demostren tots els actes, insisteixo, de la Festa Major sense policia. Festes de barri, correfoc, concerts, processons, ball de plaça, això sí, a la pantalla per veure la selecció espanyola hi havia policia. Per què serà? Però el fet és que avui els representants de la policia local que hagin tornat a venir aquí a expressar el seu desacord amb la manera amb la que s'ha conduït aquesta negociació és clau, i és el que nosaltres diem, i és el que mai havia passat abans, que els funcionaris vinguin una i una altra vegada i repetides vegades aquí a dir-los al govern i als regidors que no estan fent bé la seva feina, i això és el que hem dit des del primer moment. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Fernández. Doncs, senyor Vic, de Lluita en Comú.
3: Sí, gràcies, senyor alcalde. No s'enfadi, senyor Fernández. Si jo sé que vostè i jo ens entenem, i quan jo parlo, i vostè tampoc, senyor Martínez, quan jo parlo de Barcelona tinc clar que a Barcelona manen uns, i encara que siguin del mateix color, que ara mateix no, encara que siguin del mateix color que el nostre, doncs moltes vegades manen d'esquenes a nosaltres. I ho hem vist amb els continus governs de Convergència, i aquí manava Convergència i no veiem res, i ara mana el socialisme, mana a Barcelona, mana a Madrid i mana a Lloret, i seguim igual. I els comuns sí que han fet aportacions, i ara estava fent un repàs ràpid. Exigència en l'estabilització de les franges perimetrals, amb un creixement de la partida, desplegament dels eixos de confinament, 15 milions anuals per l'execució de les franges de protecció, ajudes directes als ajuntaments a la creació d'aquestes franges perimetrals, inversió voluntària en prevenció abans que en extinció. Es durà a terme? No ho sabem. I serà culpa del representant de Comuns a Lloret? No. Serà culpa de si doncs, totes les propostes que ha fet Esquerra Republicana no es porten a terme? Serà culpa de el regidor i la regidora de Lloret, d'Esquerra Republicana a Lloret? No. I senyor Martínez, com que jo doncs, m'agrada ser clar i no tinc vergonya de dir quan les coses no es fan bé, nosaltres vam tenir un conseller d'Interior que manava en un partit, en dos partits en coalició, el senyor Saura, que manava en el tripartit, sí, doncs la mateixa que ara poso jo, senyor Martínez, que manava en el famós tripartit, i potser per no ser prou punyent van patir un incendi en el que van morir 5 bombers a Horta de Sant Joan. Però és que després l'herència, el que havia de ser un canvi substancial amb la caiguda d'aquell govern de coalició 2010-2011 i que havia de suposar un canvi substancial amb un nou govern, govern de Convergència, amb un conseller que era el senyor Felip Puig, va ser quan els bombers van patir la major retallada en drets i en condicions laborals. Per això, sí, Comuns també, en aquell cas Iniciativa, també ho va fer, malament, i ho va fer malament, i d'això doncs, tinc la sort que tinc certa coneixença d'alguns membres d'aquell govern, el senyor Salvador Milà, que és advocat de SOS Costa Brava i de SOS Lloret i de Torem C32, i algú ja li comença a picar el cos, el senyor Salvador Milà, que feia part d'aquell govern, sempre ens recorda que no vam ser a Iniciativa, van ser prou punyents amb el partit majoritari, que en aquell cas era el PSC. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Vic. Senyor Hernando, no sé si vol intervenir.
4: No.
1: Senyor Linares, senyor Saiz, a tots per Lloret.
5: Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Pérez, si aquesta és la manera que vostè capta els missatges que li oferim de mà estesa, és enfadar-se i renyar-se, ara entenc per què estem així amb la policia. Ara ho entenc. Així no se solucionen problemes. El foc no se li tira benzina, se li tira aigua. I vostè acaba de fer una exhibició de com no s'ha de portar una negociació. I a les proves me remito, perquè això del decret d'obligar a fer hores extres, suposo que és una, no sé, és una estratègia que crec que abans de donar solucions hi portarà més problemes. Jo, si vol, li explico. A mi el meu portaveu m'ha dit que no li digui, però si vol jo li explico en privat quina és la solució o quina és la solució que jo posaria en pràctica. No tinc cap problema. I si no tinc cap problema, la faig pública aquí, eh? Tinc cap problema a fer-la pública. Primer, retiri el decret de les hores extra. Primer, el primer que jo faria. El retiraria. Perquè això és una mostra de força davant de l'altre costat que el que fa és tensionar. Segon, què faria? Segon, em dirigirien als seus representants sindicals i els diria quin és el matís que no us agrada. Ho ha fet això vostè? Ho han fet? Perquè a mi em diuen que no, que la paraula condicionant que hi ha en la proposta de l'acord és la que no volen treure. És il·legal, el condicionant és il·legal. Miri, d'equilibri de massa salarial em vaig aprendre una estona. Dic, miri, la massa salarial vostè la pot redistribuir com vulgui, mentre hi hagi sobrant d'aquella massa salarial. I a partir d'aquí fer les distribucions que vostè vulgui. Ara, la clau és saber quina sobrant de massa salarial vostès tenen, que aquest és el tresor que vostès amaguen. I aquí, doncs possiblement, si vostès no amaguessin aquest tresor i no fessin aquest joc de malabars davant dels representants sindicals, o els hi mostressin una miqueta més de confiança i una mica més d'empatia, que és el que troben a faltar des de l'altre costat, perquè a mi m'ho expliquen, que falta empatia, senyor Pérez. Falta empatia. La mateixa empatia que ha demostrat quan vostè se'l posa en posició de tensió, no mostra empatia. A mi també em passa, eh? A vegades. Ara em faig gran i costa més. Però bueno.
6: Bueno.
5: La meva dona també ho podria discutir, això. Però, en tot cas, jo ja li he dit quina crec que seria el camí de fer. I això és mà estesa, eh? I ho he fet pública. Dic ara, a partir d'aquí, la pilota està al seu teulat. Vostè sabrà si voldrà retirar o no voldrà retirar aquest decret que els està obligant a fer unes hores extres que... Podíem parlar-ne també de la seva legalitat, com que el senyor alcalde parla de legalitat, podíem parlar si obligar a fer hores extres és legal o no. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Saiz, senyor Martínez, de Junts Lloret.
7: Bé, molt breument. Governar amb una vena als ulls és un error que no només pagaran vostès, ho pagarem tots els lloretencs. El mal que s'està fent a Lloret aquest estiu costarà molt de revertir-lo, molt. Ja fa temps que s'hauria d'haver arribat a una solució, ja fa temps que s'hauria d'haver actuat amb la Generalitat per tal de que portés més reforços, ja fa temps que no s'hauria de malbaratar els diners. I per què dic això? Per una al·lusió directa al senyor Guic. Quan un govern ha de retallar, segurament és perquè el govern anterior ha malbaratat el diner. Per tant, quan un govern nou veu els diners que queden a caixa i veu realment que no pot arribar a tot arreu on hauria d'arribar, és perquè algú no ha posat els diners on els havia de posar. Per tant, des d'aquí els emplaço a demà mateix a tornar-se a sentar amb els sindicats, que no deixin passar ni un sol dia fins que arribin a una solució, que sigui una solució satisfactòria per l'Ajuntament, pels sindicats i pels treballadors, i que demà mateix tornem a tenir tots els efectius al carrer en benefici dels ciutadans de Lloret i també de la gent que ens visita. Ahir, en els focs artificials, hi van haver unes imatges dantesques. Imatges dantesques que podríem haver explicat i no ho hem fet per respecte i perquè creiem que Lloret no es mereix més mala publicitat. Per tant, els demanem, si us plau, que sentin demà mateix i que si demà pot quedar solucionat, que no esperin ni un dia més. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. Senyor Pérez, de PSC.
8: Bueno, doncs a mi em cabreja quan algú aprofita una moció important d'un col·lectiu important per parlar d'un altre tema en benefici propi per treure rèdit polític. A mi no m'emprenya fer més les negociadores generals i totes les reunions necessàries. A mi això no m'emprenya. Jo ho faré i ho seguirem fent en un benefici del nostre municipi i no hi haurà cap problema. A mi el que em cabreja és que aprofiteu la informació que donem amb total transparència, doncs, per treure pit. I si aprofiteu aquesta informació que us interessa, podríeu aprofitar una altra informació i sapiguer que nosaltres mai hem amagat aquests 103.000 euros de massa salarial, que ho hem dit des del principi, que ho hem dit als sindicats i que us ho hem dit a vosaltres. 103.000 euros de massa salarial, si ho hem dit, potser l'hem dit al portaveu i no a vostè, però li hem dit. Sí, bueno, és igual, ho dic aquí públicament, igual que vostè ha aprofitat per parlar públicament i per dir coses públicament, doncs jo també aprofito i dic que hi ha 103.000 euros de massa salarial aquest 2026 i que a partir d'aquí nosaltres estem treballant també amb la productivitat i estem buscant, doncs, informes necessaris, doncs, perquè aquesta productivitat pugui sortir de la massa salarial i d'alguna manera el que puguem fer és apropar-nos encara més a les pretensions i a les necessitats de tots els treballadors i treballadores del nostre municipi, no només de la policia local, sinó de tots i cada un d'ells que són amb els que estem negociant, perquè al final estem parlant amb tots els sindicats. Llavors, aquesta ha sigut l'única manera de fer, la nostra estratègia, parlar amb tothom, intentar arribar a acords, i amb aquesta estratègia hem de continuar sempre per un bé per al nostre municipi. A mi em sap greu, doncs, que realment, bueno, jo l'únic que comentava és que la comissió informativa, doncs, vareu dir que la presentaríeu conjuntament, però cap problema, la podeu presentar com vulgueu, només quedaria. I em sap greu, doncs, bueno, intentaré parlar dels bombers el temps que em quedi. Compartem plenament el reconeixement de la tasca essencial que desenvolupen els bombers i les bomberes de la Generalitat i la necessitat de disposar d'un servei públic d'emergències fort, professional i adequadament dimensionat. Tanmateix, no podem compartir la diagnosi que presenta aquesta moció perquè ofereix una imatge incompleta de la situació i omet una part molt rellevant de les actuacions acordades i impulsades durant els darrers anys. La moció afirma que existeixen mancances estructurals cronificades, que el sistema depèn excessivament de les hores extraordinàries i que resten pendents qüestions com la carrera professional, la prevenció de riscos, la conciliació o la planificació de recursos humans. Aquestes afirmacions haurien de ser matisades a la vista de la informació institucional disponible. En primer lloc, els acords de condicions laborals per al període 2023-2026 inclouen una veintena de mesures, de les quals, segons la informació facilitada, el 80% ja s'han assolit o s'han començat a desplegar. Entre aquestes mesures hi ha actuacions sobre permisos de maternitat i paternitat, reconeixement de treball nocturn, dies d'assumptes personals, premis per antiguitat, polítiques de gènere, compensació per assistència a judicis, reducció de desplaçaments entre parts i revisió de complements retributius. En segon lloc, en matèria de plantilla, s'ha aprovat el Pla Bombers 2030 amb una previsió d'assolir una plantilla de 4.000 efectius i amb unes convocatòries anuals de 300 places de bombers o bomberes de primera. Aquesta planificació no significa que totes les necessitats estiguin resoltes immediatament, però sí que desmenteix que no existeixi cap estratègia de reforç o planificació de recursos humans. En tercer lloc, la prevenció de riscos derivats de l'exposició a contaminants forma part dels acords en desplegament. La informació aportada fa referència al pla de descontaminació, a la compra de 9.700 equips de protecció individual, a la previsió de centres d'equips respiratoris, a les regions i els parcs i a la separació entre zones netes i zones brutes. Per tant, la moció no pot presentar aquesta qüestió com si no hagués iniciat cap actuació. En quart lloc, la carrera professional no és una reivindicació ignorada, sinó que es disposa d'una proposta concreta de pla de carrera horitzontal. Aquest sistema permet progressar professionalment sense canviar de lloc de treball i reconeix l'experiència, el coneixement tècnic, la formació, l'actitud i la implicació dins del cos. També cal aclarir que el complement... Sí que la moció presentada demana continuar negociant sobre la carrera professional, la conciliació, la prevenció de riscos i les condicions laborals. En realitat, aquesta negociació ja ha produït acords concrets i diversos. D'aquests acords ja estan assolits o en procés de desplegament. Per tant, el text hauria de reconèixer explícitament aquests avanços i limitar-se a reclamar-ne el compliment íntegre, l'avaluació i la continuïtat. Pel que fa al futur parc de bombers de Lloret de Mar, es tracta d'una reivindicació territorial específica i diferenciada i aquesta actuació pot ser compartida i impulsada institucionalment, però no justifica que la resta de la moció presenti una descripció incompleta de la política del personal, prevenció i modernització del cos. Cal continuar treballant de veritat, no manifestant recolzaments i demanant a altres que facin la tasca que ells no van poder fer. La importància dels bombers i bomberes no és d'ara, és de sempre i així s'ha de demostrar. Moltes gràcies.
1: Ja, senyor Pérez, senyor Fernández, Esquerra Republicana.
2: Sí, gràcies. Doncs molt d'acord amb la part final del senyor Pérez i molt en desacord amb la del principi. Abans que res, donar-li la raó al senyor Gui, que és veritat que de vegades a Barcelona va per lliure i Madrid molt més, i per tant doncs entenc que per això la fórmula que jo crec que és més adient per a aquest país és que no comptem amb Madrid i que va amb Barcelona cada vegada i comptem menys, si no, no ho creuria com ho crec. I home, senyor Pérez, escolti, més que vostè cregui que quan nosaltres parlem de la policia local només ho fem per rèdit polític, doncs home, crec que no està focalitzant bé quin és el seu problema, perquè li asseguro que no som nosaltres, I també li asseguro que no és la policia local, Vull dir, crec que el seu problema, no sé si m'atreveixo a dir-li, que són vostès mateixos. Amb tothom no han parlat. Vostè diu que han parlat amb tothom i amb tothom no han parlat, perquè amb nosaltres no han parlat fins que no els hi hem demanat. Amb nosaltres no han parlat fins que no els hi hem demanat. I això és un fet. Per tant, amb tothom no han parlat i crec que som un actor important en tota aquesta problemàtica o en la part de la seva solució, perquè m'oloro que sigui quina sigui la solució, acabarà passant per aquí. Per tant, home, jo crec que hauria estat de rebut que nosaltres haguéssim vingut a parlar abans, segurament, del que ho han fet, i insisteixo, i ho han fet perquè els hi hem demanat nosaltres. Malgrat tot, crec que el conflicte té solució. Estic convençut que encara som a temps de fer alguna cosa. Mentre no sigui una alerta d'aquestes, és alert? No. Doncs estic convençut que encara...
9: No sé el que és.
10: De poc sap.
2: Els deia que estic convençut que hi ha alguna cosa a fer. Està clar que la confiança està molt deteriorada per totes les parts, però quan això passa, amb qualsevol negociació, el que es pot fer és un canvi d'enfocament, intentar recuperar ponts i generar confiança d'alguna manera, que no sé quin ha de fer, però quin ha de ser, volia dir. Però el que està clar és que molt probablement haurà de ser parlar menys de qui té la culpa i intentar doncs, tancar l'acord quan abans millor, perquè el que sé que els hi avanço segur, i poca formació tinc amb negociació, però això els hi puc assegurar, que quan més temps passi, pitjor i més difícil serà arribar a un acord. I està clar que replantejar l'estratègia, doncs home, els hi pot saber greu, però jo també els hi dic que no s'ho prenguin com una qüestió d'orgull, perquè insisteixo, i ho he fet dues vegades i crec que les dues ho he fet en públic, tenen la mà estesa perquè nosaltres puguem col·laborar amb allò que ens ho demanin, però si us plau, demanin-ho, perquè és una qüestió de realitat. Els treballadors públics no són els seus adversaris i vostès m'imagino que ho saben, però és que és la gent que fa que cada dia aquesta casa funcioni. Gràcies. I per tant, igual que avui demanem a la Generalitat que negociï amb els bombers, doncs crec que és important que demanem al govern municipal, al govern de Lloret de Mar, que recuperi el diàleg amb els sindicats i amb la policia local i que per tant intentin arribar a un acord quan abans millor. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Fernández. Jo, la veritat és un tema que a mi em dol com a persona, em dol com a polític, em dol com a alcalde. Vull dir, jo sincerament penso que aquí us heu equivocat molt, Jo parlo principalment per Esquerra Republicana, tots per Lloret i Junts. Vull dir, jo crec que aquí hem de fer una reflexió important per capgirar aquest tema. Sí que penso que és molt fàcil dir, no?, de mà estesa, però no ho demostro en fets, i estic constantment dient que és tot culpa del govern i tot és molt fàcil i jo ho solucionaria en un moment i que això vosaltres, sens dubte, ho faríeu. Suposo que també és molt fàcil parlar quan està a l'oposició. Dir-vos que, òbviament, aquí s'ha fet tot el possible per arribar a un acord. No hi ha ninguna persona que estigui més preocupada de la situació que té Lloret de Mar que jo, el govern o qualsevol veí del poble, que sap que qualsevol persona que es posa com a servidor públic vol garantir la seguretat del seu municipi. Per tant, jo haguéssim fet tot el possible legalment permès per garantir al màxim la seguretat del municipi. I això em sap molt greu, però crec que la gran majoria de la població ho pot entendre. I ho entén. I per tant, quan veu aquí persones parlant de coses com si aquí fos tan fàcil arribar a un acord, crec que costaria. Crec que com a mínim no ho entenen. I que vagi ràpidament a la comissaria a dir la comissaria està tancada, no hi ha efectius de policia, amb cada orgull, que em vau fer, tant Esquerra Republicana com tots, com Junts, això crec jo va ser el major error que heu fet aquesta legislatura. I deixem-ho dir com a d'acord. D'acord, i molt dugut. I molt dugut perquè això no va beneficiar a lo més important d'un poble, que és la seguretat. Lo més important. Parlo aquí com en condicional, com si fos... Saps qui ens ha dit això? Això ens ha dit funcionaris de la casa també, que és il·legal el que moltes coses demanen. Funcionaris de la casa, que també en cosa a cosa, i que algú, quan qualsevol ciutadà, qualsevol persona, o com vostès, pensin que no ens apoyem amb ells cada dia, que no treballem amb ells cada dia, no confiem en ells quan és mentida. Òbviament, gràcies a ells tot això funciona. Ja hi ha tots els companys de l'Ajuntament, tot això funciona. I qualsevol persona que està al meu càrrec ha d'estar sempre al seu costat. Dintre, el que la llei permeti. Perquè estem a l'imperi de la llei. I això que jo crec que tots ho sabem. Tots els ciutadans saben que no ens podem saltar la llei. Tots els funcionaris saben que no ens podem saltar la llei. I la veritat és que jo crec que aquí s'ha fet tot el possible per arribar a l'acord. Tot el possible. Fa molts mesos que ho estem intentant. Sí que és veritat que no ens hem convençut. I continuem treballant-hi. Dia rere dia. Reunió rere reunió. No serà per reunions que hem fet. Però, òbviament, si un no cedeix, no hi ha solució, no hi ha pacte, i continuem treballant-hi. Jo aquí sí que m'agradaria que estigués al costat de veritat, no dir-ho, de veritat, per la seguretat del municipi, sent responsables, no polititzant un tema que hauria de ser de bombers, però té la rèdit política i parla tot arreu d'això. Incentivar també que vinguin al plenari, incentivar, donar-hi la màxima protagonisme i fer fotos per traslladar-ho a la premsa i no parar de mentir sobre les coses. Això és una vergonya, la veritat. I com dic, jo, com crec que molta població està dolguda per no tenir més responsabilitat institucional. pel cara que tenim. Perquè aquí és molt fàcil parlar, eh? Però sí que és veritat que és molt seriós el que estem parlant. Molt seriós, eh? La seguretat del municipi és molt seriosa. És el més important de tot. És el més important de tot. Per tant, darrere de tota pancarta, darrere de tota persona, també s'ha de parlar amb ells i entendre quin és el problema, però parlar amb tothom. I després treballar-li per convèncer-los que tot torni a la normalitat. Que jo crec que és el que jo vull, el que vosaltres hauríeu de voler i el que tot el poble vol. Dit això, passem a la votació. Senyor Guic. Senyor Guic.
9: Sí.
1: Senyor Hernando.
10: Sí.
1: Senyora Linares.
10: Sí.
1: Senyor Fernández.
11: Sí.
1: Senyor Sáiz.
11: Sí.
1: Senyor Martínez.
11: Sí.
1: I senyor Pérez.
12: Sí.
1: Doncs jo quedaria votat amb 21 vots favorables, cap vot en contra i cap abstenció. Passaríem al 16 punt d'ordre del dia, moció que presenta el grup municipal de Tots per Lloret, Esquerra Republicana i Lloret en Comú, de recolzament del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Té la paraula... Digue'm a qui parla. Senyor Fernández.

0: El passat 16 de juliol, la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va emetre dues sentències històriques avalant plenament la llei d'amnistia espanyola. La sentència del Tribunal de Luxemburg determina de forma rotunda que la norma no contravé el dret comunitari, que no posa en risc els interessos financers de la Unió Europea i que respecta escrupolosament la directiva contra el terrorisme. Aquesta resolució tanca de manera definitiva el camí de qüestions prejudicials que s'havien utilitzat per dilatar i suspendre l'aplicació de la llei desenes d'encausats. El pronunciament del TJUE estableix una doctrina clara que vincula tots els òrgans judicials i desmunta l'estratègia de bloqueig d'alguns sectors de la judicatura espanyola. El municipalisme català ha estat sempre compromès amb la pau, el diàleg, els drets civils i la resolució política dels conflictes. L'aval d'Europa a la llei d'amnistia és una victòria de la democràcia que ha de permetre posar fi de forma definitiva a la judicialització del conflicte polític català. Lloret de Mar és un municipi plural, amb ciutadans i ciutadanes de sensibilitats polítiques diferents. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha de defensar sempre el respecte a l'estat de dret, a les resolucions dels tribunals i al funcionament de les institucions democràtiques, alhora que promou la convivència, el diàleg i la cohesió social amb els valors essencials per al progrés del nostre municipi. Les decisions dels tribunals, tant nacionals com europeus, han de ser respectades i aplicades en el marc de les competències que estableix l'ordenament jurídic. Com a representants de la ciutadania, aquest Ajuntament no pot romandre aliè a una decisió jurídica internacional de màxim rang que garanteix la seguretat jurídica de centenars de ciutadans i dels seus representants polítics. Per tot l'exposat, el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar a les sentències dictades per la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 16 de juliol en els dos assumptes que citem, que avalen l'essència de la llei orgànica d'amnistia i confirmen la compatibilitat amb el dret a la Unió Europea dels aspectes examinats. Segon, instar els òrgans judicials competents a aplicar de manera immediata i efectiva i sense dilacions injustificades la llei d'amnistia a totes les persones incloses dins del seu àmbit d'aplicació, d'acord amb les sentències del Tribunal de Justícia Europeu i amb la resta de resolucions judicials dictades sobre aquesta llei. Tercer, refermar el compromís de l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la defensa de l'estat de dret, al respecte de les resolucions judicials, el diàleg institucional i la convivència entre tota la ciutadania com a bases imprescindibles per garantir la cohesió social i la confiança de les institucions. Quart, comunicar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència del Govern de la Generalitat, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Consell General del Poder Judicial i a les entitats municipalistes, l'ACM i l'FMC. I cinquè, manifestar que l'Ajuntament continuarà treballant perquè el municipi sigui un espai de convivència, respecte mutu i cohesió social, on la diversitat d'opinions i sensibilitat política sigui incompatible amb el respecte de la legalitat democràtica i els drets fonamentals. Bé, és una moció molt senzilla, on realment el que volem expressar és el posicionament d'aquesta casa, d'aquest Ajuntament, dels regidors que estem aquí, sobretot dels que ens considerem democràtics i per tant dels que defensem, com diu a la moció, l'estat de dret, i en definitiva el que pretenem és això, no? Posar de manifest que un tribunal, el tribunal, vaja, de justícia europeu, com a màxim òrgan que podia dictar una sentència al respecte dels fets que van passar al llarg de tot el que hem vingut anomenant el procés, doncs així ho ha fet, no ha deixat cap mena de dubte en que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar, que és una llei que perfectament té encaix en el marc jurídic de l'estat espanyol i també en el marc jurídic d'Europa, i que per tant ja no hi ha més excuses perquè els tribunals facin el que han de fer, els encausats doncs deixin d'estar-ho, els exiliats puguin tornar a casa seva i tota la gent que està represaliada, com doncs com alguns que encara no poden fer, és que és difícil, com les persones que encara no poden exercir doncs la seva professió o els seus drets polítics, doncs que puguin tornar-ho a fer, perquè així és com ho diu la llei d'amnistia. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Fernández. I encima el torn, si escau, senyor Gui, de Lluita en Comú.
2: Gràcies, senyor alcalde. El passat 16 de juliol, quan va sortir la sentència, el primer que vaig pensar doncs va ser doncs parlar amb el primer que em va sortir a la, en l'agenda, que era el senyor Ferrandez, i després doncs vaig parlar amb el senyor Martínez. Jo no sóc sospitós de ser independentista, de fet he estat molt crític amb el procés, amb les presses que es van tenir i en tot el que va venir després, però no és menys veritat de que jo crec en la democràcia per sobre de tot, i crec que els danys que col·laterals doncs van ser, es van passar de frenada. Allò tot el que va passar era inacceptable, i tot i acceptar l'error polític per part de membres d'Esquerra Republicana i membres de Junts en el seu moment, el preu que han hagut de pagar i que estan pagant és inacceptable. I jo doncs em poso una mica d'aigua al vi, perquè el que tenim davant és que aquesta, tot i aquesta resolució de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, qui finalment doncs haurà de tenir l'última paraula són aquells mateixos que el novembre del 23 amb toga i punyetes es van manifestar contra aquesta llei. La moció tindrà el recorregut que tindrà, però crec que com a ajuntament democràtic que som, doncs ens hem de posicionar, perquè ja n'hi ha prou d'aquesta doble vara de mesurar, ja n'hi ha prou de que doncs la judicatura espanyola doncs caigui cap a la dreta. I ho dic perquè igual que aquestes sentències, que aquest preu que han hagut de pagar els independentistes catalans i els activistes catalans també ho estan pagant, els activistes d'esquerres. Jo vull recordar que tenim en Pablo Hasél, que porta 5 anys a la presó. Jo vull recordar que els activistes que es van manifestar a la Vuelta a Espanya pro-Palestina se'ls demanen 8 anys de presó. Vull recordar que no fa un parell de dies a Mallorca els activistes contra la massificació turística van rebre pals i a més doncs se'ls va detenir i ara estan pendents de judici per manifestar-se. Però en canvi i vull recordar el senyor Sánchez Llibre a Blanquerna, que li van rebentar un acte, el van amenaçar, li van llançar doncs tota mena d'estris per sobre i aquells senyors se'n van anar de rosites, com diria algun. Estem veient contínuament com els actes de corrupció per part de la dreta espanyola doncs no s'arriben a pagar, perquè curiosament moren abans de temps o tenen malalties terminals, com el senyor Zaplana, que fa 10 anys que està amb una malaltia terminal. Per tot això, jo crec que aquesta moció és necessària, i crec que com a Ajuntament Democràtic, com he dit abans, ens hem de posicionar. Hem de permetre que el senyor Junqueras, doncs el senyor Oriol Junqueras, pugui doncs presentar novament i de forma democràtica a unes eleccions. Hem de permetre que aquells que estan exiliats, com el president Puigdemont, que no és sant de la devoció però crec que no té per què pagar tot el que ha pagat, doncs pugui tornar a Catalunya. Crec igualment que el conseller Puig, l'exconseller Puig i l'exconseller Comín doncs han de tornar a Catalunya, i tots aquells activistes que han estat condemnats i que potser no són noms de primer ordre, doncs també siguin amnistiats. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
3: Bueno, yo creo que en esta moción seré la única que vote en contra, lo tengo claro, pero no me importa, es una forma de pensar mía, no lo digo por mi grupo, pero lo pienso yo. Sé que la Unión Europea se ha pronunciado en cuanto a que la amnistía, que es igual en derecho que la europea, pero no ha entrado a valorar los delitos ni la vía penal. Eso le corresponde al país que toca. Yo estoy convencida y lo creo de verdad, que se cometieron delitos. Por lo tanto, no me entra que por el hecho de que sean unos políticos conocidos o porque sea un interés particular y partidista del señor Sánchez, que ha sido lo que ha ocurrido, se tengan que amnistiar a la gente. No estoy a favor. Si se cometen delitos, creo que hay que pagar. Se han cometido delitos de malversación. A Europa no le importa porque no hemos tocado o no se ha podido demostrar todavía que se hayan tocado dinero europeo. Por lo tanto, como es lo único que le importa a Europa, pues por eso. Pero yo votaré que no. Lo siento.
1: Gràcies, senyora Hernando. Senyora Torres, assumem...
4: Sí. Bé, tot i que assumem... Lloret representa un partit municipalista amb diverses sensibilitats, en aquest cas nosaltres ho tenim clar, que votarem a favor, i votarem a favor perquè creiem en la democràcia, que creiem en la divisió de poders, i a més el TJUE en aquest cas ho ha dit clar. Per tant, tot i que els acords pròpiament de la moció vincularan el que vincularan, però sí que és una declaració d'intencions de donar suport a aquest posicionament que ha tingut el TJUE en posicionar-se clarament que és compatible la llei de l'amnistia tal com s'havia aprovat, i per tant ara li pertocarà als tribunals espanyols interpretar aquesta sentència per tal d'aplicar-la amb les condicions degudes. Res més, crec que la moció és clara, i sí que ens hauria agradat que es votés per unanimitat, igual que hem fet a l'inici d'aquest ple, acabar en les mateixes condicions, perquè volia dir una maduresa per part de tots després del que va significar el procés, però ja veig que malauradament això no podrà ser. Gràcies.
1: I la senyora Torres, no sé si de tots per Lloret, senyor Sáenz, tots per Lloret.
5: Sí, gràcies, senyor alcalde. No, parlarem de la moció. Després hi ha un punt que veig que és donar compte de decrets d'alcaldia, no? Doncs allà parlarem, del decret que no han publicat, que és la clau de tot això. Bé, molt d'acord amb la intervenció del senyor Guic, del senyor Fernández i de la senyora Torres. Evidentment, la senyora Hernando, no podem estar d'acord amb aquest punt. I més amb la interpretació que em fa, és evidentment, és totalment esbiaixada. Jo, senyora Hernando, li ficaria un exemple. Ara, imagini's que el seu partit polític es manifesti als carrers perquè així li permet la llei, alguns dels seus membres s'enfrontin amb els membres i cossos i forces de seguretat de l'Estat, els detinguin perquè s'han manifestat al carrer i perquè han proferit, no sé, algun petit insult a alguna gent de l'autoritat, els engarjolin i els apliquin la llei antiterrorista per manifestar-se al carrer. Això que els hi passi en els seus seguidors. Doncs això és el que ha fet l'Estat espanyol amb el que li ha convingut. Que és una llei perversa, és una llei perversa, perquè potser efecte bumerang, perquè això li pot passar als seus. Si hi ha algú que arriba al govern a Madrid, en Jordi Sáenz, arriba el president del govern de Madrid, i veu manifestacions de la ultradreta espanyola, en comença a detenir-los a tots, els implica la llei antiterrorista i en comença a tancar-los i a no donar-los participació de manifestació. Què faria vostè? S'enfadaria, que sí? Va, bueno, doncs mira, si li agrada que li piquin sense motiu i sense raó, doncs és el seu problema. Però miri, escolti'm, així anem, no? Així anem. No hi haurà normalitat en aquest país fins que no hi hagi entesa amb aquestes situacions. I clar, això és complicat. Si vostè, ficant-li aquest exemple, no ha entès de què va aquesta llei, de què va la llei d'amnistia, perquè l'amnistia, quan és per qüestions polítiques, l'extrema dreta no l'entén. Ara, quan l'amnistia és per qüestions fiscals, l'extrema dreta l'entén a la perfecció. I van tots, i fins i tot el primero de los españoles, Juan Carlos I, rei d'Espanya, aquest també s'hi va adherir, O sigui, aquest també va agafar-se l'amnistia fiscal, perquè, clar, aquesta sí que la vam entendre i ningú la va discutir. Però, clar, l'amnistia per qüestions polítiques i pels independentistes, pues esta no s'aplica, ¿por qué no? Doncs, Miri, el Tribunal de la Unió Europea el que ha vingut a dir és que la llei orgànica que defensa la llei d'amnistia no va en contra de la norma, de les normes europees, i no afecta a la Unió Europea. El que sí que els està dient, sí, és cert que els estats han de regular sobre la seva aplicació. Clar, però tenim la brigada Aranzadi, que és la brigada més perillosa que té l'estat espanyol, que és la que actua i fa de comissari polític. Els tribunals, hi ha alguns tribunals que fan de comissari polític, i això és una evidència, i aquest país l'està patint. Hi ha gent que està represaliada, ja no parlo dels que van estar a primera fila com el senyor Junqueras o els que estan exiliats, no, no, és que hi ha gent que es va manifestar, que es va manifestar, només va demanar la independència d'aquest país, i sí, és que jo també la demano. Sí, jo també la demano. No, per demanar puc demanar-la. Ara, el que no puc demanar és que cometi, que la gent vagi a robar, que la gent vagi... Però jo la demano. Miri, fa molts anys que la demano. No soc, jo no me l'haig d'amagar, perquè crec que és bastant evident. Sempre ho he estat. Vull dir, sempre que tinc usos de raó, ho he estat. I fins i tot admeto que hi hagin persones que pensin diferent com vostè. Ho admeto. No tinc cap problema. Cap ni un. Ara, el que estaria bé és que la gent que pensa com vostè admeti que hi ha altra gent que pensa diferent i que poden ser i que poden conviure. I el que es fa amb la negació sobre aquesta aplicació d'aquesta llei, el que es fa és això, precisament, és que hi hagi convivència i que hi hagi discrepàncies, desavinències. I miri, hem arribat a un estat de normalitat perquè alguns s'han aplacat, perquè sí, ho han aconseguit fer callar molta gent amb l'aplicació de moltes sentències, però bé, potser aquest no serà el camí, perquè aquest no serà el camí, perquè veiem que alguns volen més i demanen més. Però, en tot cas, mentre formem part de la Unió Europea, doncs aquí tindrem una certa empara. I el que demanem és que l'Ajuntament de Lloret hi estigui al costat d'aquesta sentència i eviti que mentalitats i pensaments com el de la senyora Hernando i d'altres que estan vinguent no siguin la majoria, sinó que acabin siguent minoria i que els puguem nosaltres després aplicar la llei d'amnistia perquè ells es manifesten perquè no tenen veu. Gràcies, senyor alcalde.
1: Ja, senyor Sainz. Senyor Clos, de Junts Lloret.
6: M'ha mirat directament a mi, en aquest punt. Potser, i agafant el fil del que deia el senyor Saiz, potser perquè encara que em volgués amagar aquestes alçades, potser vaig un pèl tard per amagar-me de la meva condició d'independentista, no? La qual cosa no m'impedeix haver-me alegrat, encara que sigui discretament a casa, de la victòria de la selecció espanyola per guanyar el Mundial, no? Jo no sóc tan comprensiu com vostè, senyor Saiz, amb certes posicions, i per tant sí que m'alegro que aquesta moció no estigui aprovada per unanimitat, perquè crec que així ens queda molt clar on estem uns i on està la minoria. En tot cas, i entrant en la moció, doncs deixem dir-li que la llei d'amnistia va ser aprovada pel Congrés dels Diputats el juny del 24. És una llei que ja va néixer amb una forta oposició. Al març del mateix any, el Consell General del Poder Judicial va emetre un informe desfavorable amb el vot favorable de 9 dels seus vocals, dels seus 16 vocals. Per tant, era una llei que des del primer moment va topar amb l'oposició explícita dels de sempre, d'aquells jutges que per sobre de la llei sempre hi posen l'Estat, un Estat o nació que consideren sagrada i sobretot indivisible, d'aquells que massa sovint semblen creure més en la unitat d'Espanya que no pas en els principis d'un autèntic estat democràtic de dret. La sentència avala l'estratègia de l'exili i sobretot la confrontació judicial que s'ha dut a terme aquests anys, perquè representa una nova victòria de l'independentisme català. No oblidem, a més, que aquesta resolució també reclama la fi de la inhabilitació dels membres del govern que van organitzar el referèndum de l'1 d'octubre. També és cert que durant la tramitació de la llei, Junts va votar en contra del primer redactat, per excluir els delictes de terrorisme. Gràcies a aquesta posició de fermesa, es va modificar el text i això ha permès que membres del CDR també puguin ser amnistiats. Per tant, no es va plantejar una amnistia només per als dirigents polítics. Es va voler una llei que protegís a tothom i que fos, sobretot, una llei justa. Fa ben poc hem vist manifestacions de mestres tallant carreteres. Algú gosaria qualificar aquest fet de terrorisme? Segurament seria tractat de boig. En canvi, quan es tractava d'independentisme, tot s'hi valia. Es va arribar a forçar el concepte de terrorisme amb l'únic objectiu d'impedir l'aplicació de l'amnistia. El Tribunal Suprem ha aconseguit dilatar 2 anys l'aplicació d'aquesta llei, provocant un prejudici irreparable a les persones afectades i a les seves famílies. Però també ha fet un mal enorme a la credibilitat de la justícia i al mateix estat de dret. Malauradament, hi ha jutges a Espanya que han decidit fer política des de la seva posició de privilegi. Aquesta sentència és una gran victòria per Catalunya i per l'independentisme. Demostra que quan una causa es defensa amb convicció, però sobretot amb arguments jurídics sòlids i amb la raó, acaba imposant-se. Europa ha acabat donant a la justícia que durant massa anys se'ns ha negat a Espanya. Nosaltres, evidentment, votarem a favor d'aquesta moció i ho farem amb la consciència tranquil·la d'haver estat sempre al costat que considerem correcte de la història. Sincerament, ens costa adherir-nos a una moció presentada pels comuns, perquè massa sovint s'han situat de perfil. Al nostre entendre, han prioritzat la governabilitat d'Espanya i la seva unitat per damunt de la defensa dels drets democràtics de Catalunya. Celebrem aquesta moció, però també voldria demanar al senyor Guic que no ens quedem aquí. Cal continuar treballant perquè les resolucions judicials favorables a l'independentisme i, sobretot, a les persones que han patit les conseqüències, perquè no ho oblidem, sempre parlem de persones, no es continuïn demorant indefinidament. L'Estat espanyol ha de complir d'una vegada per totes aquesta llei. El Tribunal Constitucional ja arriba tard i el Tribunal Suprem, després d'aquesta nova doctrina, ja no té excuses per continuar bloquejant la reaplicació. Exigim una resolució immediata i el compliment efectiu de les resolucions judicials. Per acabar, m'agradaria remarcar que aquesta sentència avala plenament la constitucionalitat de la llei d'amnistia i també deixa clar un fet important. L'amnistia no és perdó. El perdó pressuposa culpa. L'amnistia és el reconeixement que mai no s'hauria d'haver utilitzat el dret penal per perseguir una opció política. L'amnistia no és clemència. L'amnistia és justícia. Moltes gràcies, senyor Calvà.
1: Moltes gràcies, senyor Clos. Nosaltres, òbviament, votarem a favor, plenament d'acord amb quasi tot el operador i del tot que s'està dient. Per les hores no m'estendré massa, sí que ressaltar la importància, com ha dit el senyor Clos, una justícia lenta no acaba sent justícia i que immediatament es facin tot els procediments judicials espanyols perquè això acabi, perquè ja fa molts anys que hi ha molta gent que està visquent el que no hauria sigut mai. Dit això, ja per cloure, el senyor Fernández. Sí, és el torn, sí, perdó. Per cloure el primer torn, senyor Fernández.
0: Sí, però crec que no, que ni acabaré el temps. Jo només volia fer una reflexió al voltant de les paraules que ha dit la senyora Hernando, no? Doncs home, si realment els dirigents de Vox defensessin que totes aquelles persones que van cometre delictes, com diuen que es va fer durant el procés, doncs que van cometre delictes durant la Guerra Civil o durant la dictadura feixista que va patir aquest país, si defensessin realment que totes aquelles persones els caigués a sobre la llei com ho defensen amb nosaltres, estic convençut que seria la millor notícia que podríem tenir, perquè segurament Vox no existiria. O estarien els familiars a alguna presó i probablement no haurien nascut els seus dirigents, o malauradament, com tants i tants catalans i també espanyols, estarien morts o tirats en alguna cuneta de les carreteres d'aquest país. Per tant, el seu país, el seu partit, molt probablement no existiria si vostès defensessin amb la mateixa vehemència que fan l'aplicació de la llei per tothom i per igual. A partir d'aquí, poc més a afegir, tal com s'ha dit, aquesta sentència del Tribunal de Justícia Europea al final el que fa no és aplicar l'amnistia, sinó recordar-li als tribunals espanyols que la llei d'amnistia és això, una llei d'amnistia aprovada democràticament a les Corts Generals i per tant una llei vigent i que no poden ignorar i que no poden decidir si accepten o no en funció del seu criteri ideològic, sinó que s'ha d'aplicar com totes les lleis de l'Estat i que per tant els hi recorda que sense més dilació ho facin. Per nosaltres, per Esquerra Republicana, doncs probablement home, això tampoc és que ho veiem com la grandíssima victòria, perquè la grandíssima victòria serà quan s'apliqui, per suposat, però de fet el que serà un inflexió, el que farà és tornar a portar el problema allà on

0: que jo li deia ben clar i no, li deia que no m'amagava del fet de no ser independentista o no ser independentista d'aquella manera que ells volien i de les presses que hi havia, que les presses, com es va demostrar, van ser males companyeres. Però aquí està la gràcia de la diversitat, de que el senyor Clos doncs tingui unes idees i on tingui unes altres, totes dues respectables, i pel fet de que ell les tingui diferent de les meves, si algun dia com uns maners doncs no el tancaria a la presó, cosa que malauradament amb el que ens està caient a sobre, doncs ja es poden calçar alguns. I la sort de la democràcia és que tenen dins aquest arc plenari o dins de l'arc democràtic tenen cabuda partits que defensen postures que si algun dia manessin doncs potser doncs aquells que defensen, aquells partits que defensen altres postures completament democràtiques, doncs serien il·legalitzats. De fet, no s'amaguen i ja ho diuen que alguns partits, com podria ser Esquerra, Comuns encara no li ha tocat, però ja li vindrà, o Junts, doncs haurien de ser il·legalitzats perquè defensen algú tan lícit com un ideal que no és un ideal violent, sinó que és l'ideal d'un voler sentir-se independent en la seva terra, vol que la seva terra sigui independent. Però això no ens farà canviar i doncs deixarem doncs que aquestes idees del tot radicals doncs segueixin en el nostre estat democràtic, i allà on els hem de guanyar és en la cultura i la intel·ligència, que malauradament ells doncs, no em van faltos i em van sobrats de testosterona. Gràcies, alcalde.
1: Gràcies, senyor Vic. No sé si algú vol intervenir. Senyor Clos.
2: Sí, gràcies. Intentaré ser breu perquè veig que hi ha gent que està molt agobiada. En tot cas, quan vostè intervé en el ple i quan, pues, doncs quan vostè intervé i fa... No pensava contestar-li, no. Doncs, quan vostè intervé, per renyar-nos, també era molt tard, no? I a la gent no li ha semblat tant d'això. Escolti, miri, senyor Guic, jo amb aquests 11 anys de discussions que hem tingut, constants, no recordo mai haver dit que vostè no podia pensar el que pensava, tot i creure fermament que està completament equivocat. Això és evident, no? En tot cas, jo l'únic que reclamo és que se'm deixi expressar la meva opinió lliurement, i que per això no, i per tant és l'únic que reclamo, i ho reclamaré en tots els moments i a les hores que siguin. Moltes gràcies.
1: Vale, doncs passarem a la votació. Si sembla, senyor Vic.
0: Sí.
1: Senyor Hernando.
3: No.
1: Senyor Linares.
4: Sí.
1: Senyor Fernández.
5: Sí.
1: Senyor Sáiz.
6: Sí.
1: Senyor Clos.
2: Sí.
1: I el PSC també, per tant 20 vot a favor, cap vot en abstenció i un vot en contra. Passaríem al 17è punt d'ordre del dia, que és donar compte de la resolució d'alcaldia, resolucions de regidors delegats i els acords de la Junta de Govern local. Té la paraula la regidora Rodríguez.
7: Es dona compte al ple municipal de les actes de Junta de Govern local número 25 de data 26 de juny, número 26 de data 3 de juliol, número 27 de data 10 de juliol i número 28 de data 17 de juliol, totes elles de 2026. Es dona compte del llibre de decrets dictats per l'alcalde president, període del 29 de juny al 21 de juliol de 2026, número 3.623 de data 29 de juny fins al número 3.962 de data 21 de juliol. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de territori, període del 29 de juny al 21 de juliol de 2026, número 1.316 de data 29 de juny fins al número 1.401 de data 29 de juliol. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de serveis centrals, període del 29 de juny al 21 de juliol de 2026, número 35 de data 6 de juliol, fins al número 48 de data 21 de juliol de 2026. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de ciutadania, període del 29 de juny al 21 de juliol de 2026, número 282 de data 30 de juny, fins al número 335 de data 21 de juliol. Llibres de decrets dictats pel tinent d'alcalde de la promoció de la ciutat, període del 29 de juny al 21 de juliol de 2026, no
6: ha dictat cap.
7: Gràcies.
6: Sí, senyor Galda, en relació al donar compte dels decrets, una pregunta que li ha vingut a aquest grup municipal és per què els decrets que es notifiquen o que hi ha en els expedients acaben el 21 de juliol, quan estem a 27 de juliol.

0: i es podien haver traslladat els delfins. I tot el, hi ha un decret, a més, en data 20/7/2026, que d'obligatorietat de treballs extraordinaris de la policia local, secció policia local. I aquest no formava part de l'expedient.
1: Desconec la resposta, però jo dedueixo que seria perquè és com es convoca el ple pel voltant del dia 20 de juliol, doncs s'incorporen tots aquests fins la data i per tant
0: no, en relació a aquest decret, a mi m'agradaria tenir accés a l'expedient i a la justificació del per què s'obliga els agents de la policia local a fer hores extres, quins són els informes tècnics i jurídics que s'han utilitzat per justificar aquesta mesura.
2: Això és un punt, però ja he dit que demà l'enviarem per correu electrònic, però bueno, això
0: i agrairíem que ens fes arribar aquest decret.
2: Sí, demà mateix.
0: Perquè ja li dic una cosa, algú ja ens l'ha volgut fer arribar i no sigui ningú del govern.
1: No tinc cap dubte.
0: Ho dic públicament perquè el senyor Pérez abans ha posat en dubte, ha dit de la informació, vostès no se'l traslladen.
1: No tinc cap dubte. Però també estaria bé escoltar l'altra part. Però bueno.
0: És el que estic fent ara mateix aquí en públic. Els estic demanant que ens traslladin aquesta informació i els informes tècnics que justifiquin el per què s'obliga la gent de policia local a fer les extres.
1: Comencem al punt 18è de l'ordre del dia, que és preguntes i preguntes. Senyora Hernando, de Grup Municipal de Vox.
3: Sí. Al final voy a tener que hacer la moción. Le vuelvo a solicitar que pase la máquina en el centro de los pueblos, en el centro del pueblo, para la limpieza de las calles. Ya lo sé que no pasa, es que me lo han dicho que no pasa. Al final le tendré que hacer la moción, señor alcalde, porque en ruegos y preguntas no se consigue.
4: Cada día, al migdia, pasaba toda una máquina de aquellas que acompañan.
1: Enseneu el micro. Enseneu el micro. Vale. No, jo dic, senyor Hernando, això, si vol, ara jo li contestaré que, ostres, senyor Hernando, tenim constància que sí, que i sabem per fotos, sabem perquè algú ho veiem de matinada, que sí. Sí que és veritat que, òbviament, aquest poble necessitaria més neteja. Això jo crec que ho tenim tots molt clar. I jo el que sí que podem fer és intentar saber exactament quants dies passa per allà, per on dius, i fer-los arribar. Perquè tenim, crec que, sistemes tecnològics per poder saber-ho. Si ho reitera i no li dona satisfacció a la nostra resposta, doncs podríem buscar altres maneres, d'algun tipus d'informe que demanarem per justificar el que li estem dient, que sí que passa, sí que passa. Que poder, sí que és veritat que hi ha una, ara mateix tenim el doble de la població que Girona i l'ús dels carrers és molt agressiu per molta població i que pot passar a les 7 de matí i a les 8 està ja com si no hagués passat. Bé, això ja ho dic perquè jo he viscut sortint de casa ben net, tornar per agafar una cosa que m'he deixat i semblava que no havia passat la màquina, el sistema d'aigua. Però no treu que si insisteix, serà perquè no li satisfé el que li contestem. Per tant, li haurem de buscar algun informe que justifiqui que passi la màquina. Vale. Deu municipal de Sumem Lloret.
5: Sí. Bé, tenim diverses preguntes, les faig totes i si després tenim la sort que ens contesten alguna, si no ja ens les faran arribar, però aquesta especialment, que és una pregunta prec, estaria bé que intentéssim resoldre-la al més brevetat possible. Hem rebut queixes del casalet de la Llar d'Infants, que tot just ha començat, i ens comuniquen que amb el grup d'IU hi ha 13 alumnes per un sol monitor, que això mateix s'ha posat sobre la taula, però que de moment no hi ha resposta. Aquests pares que s'han posat en contacte amb nosaltres ens deien que si durant el curs són menys nens i són un profe i mig, com pot ser que ara sigui un monitor, 13 nens, que tinguem present que són nens que van amb bolquer i que han d'estar ben atesos. En segon lloc, ens reiteren el tema de la passera que va entre la policia local i el barri de la Càndida, que més rere més, i ja va per tercer més consecutiu que ho pregunto, o es generen més desperfectes i genera aquesta sensació d'inseguretat. També s'han posat en contacte amb nosaltres els veïns de l'urbanització de la Creu, que el 15 de gener del 2026 suposadament havíem de començar les obres d'asfaltatge del carrer Empúries. Aquestes obres no han començat, però ara s'accentua que des de fa uns dies tenen tot una còpia de material d'unes suposades obres que s'estan fent a Lloret Blau, i els veïns estan com molt molestos, primer pel retard d'aquest asfaltatge que se'ls havia promès, però a més diu que ells no tenen que sobreguardar el material d'una altra urbanització perquè fa que aquell carrer encara es vegi més desorganitzat i més brut. En relació al camí nou que heu assentat de Can Sabata entre el pavelló i l'escola Pompeu Fabra, els centres cívics se'ns han queixat que ha quedat un desnivell, que abans ja hi havia uns esglaons i que estaria bé que algú s'ho anés a mirar per tal de que no hi hagin caigudes. I en darrer lloc, dues preguntes més i seguirà la meva companya, pel que ha dit l'alcalde abans en relació a la visita que es va fer a Can Comadran i que no hi havia possibilitat de que es construís-se allà una llar d'infants, m'agradaria que l'edifici, esperem que sigui millor que l'informe de l'institut que encara no tenim, que havia d'arribar en 2-3 dies des del Consell Municipal d'Educació i encara no el tenim, i aprofito per dir que ens agradaria que ens féssiu arribar aquest informe conforme des d'on s'havia de col·locar el mòdul de Sant Quirze fins al cementiri municipal existeixen menys de 250 metres. I en tercer lloc, en darrer lloc, ja tercer no uns quants més, ens fan arribar alguns veïns que a l'hotel Alexis hi ha diferents conflictes, que actualment hi viuen més de 20 ocupes sense sostre i ocupes probablement amb K, i que quines actuacions o quins requeriments s'han fet a la

0: entitats se'ns han queixat mentre portàvem a terme l'any passat dels clubs. Voldríem saber quin és el motiu perquè aquestes subvencions a 2 anys no s'hagin pagat. I fins aquí, i ara seguiré la meva companya.
1: Bueno, en mi caso es una la Athletic Club de Lloret y que yo me voy a limitar a leerla textualmente. Viene a decir así: actualmente la distribución de los campos municipales de fútbol presenta una diferencia entre las entidades de Lloret de Mar. Mientras que el Club de Fútbol Lloret con 22 equipos dispone en exclusiva del campo municipal, mientras que el Athletic Club de Lloret con 24 equipos comparte el campo de Molí con 3 clubes más, sumando en total de 34 equipos. Después de iniciar una mediación con la Federación Catalana de Fútbol, el regidor de Sport va a decidir no continuar argumentando que la temporada siguiente, que viene, habrá otros espacios disponibles. La pregunta que formulan es qué criterios justifican este reparto desigual y quiénes son los nuevos equipamientos que refiere el regidor y cómo se distribuirán entre el resto de los clubes.
2: Vale. Hi ha algunes coses que són molt tècniques o que requereixen molta informació, com el d'Otil Alexis, totes les intervencions, etc., que podia demanar també a Mossos, per tant això s'ha contestat per esquí. La visita a Can Quaranyo i que no es pugui fer, jo he dit que no és adient, vull dir que s'ha de fer molta actuació per delimitar-ho, però li prepararem també aquest informe, que no hi ha cap problema. Tot i que va ser una visita d'una immobiliària, vull dir, per tant, els plànols no els tenim, hauríem de demanar hora, anar i fer plànols. Però això suposo que el registre de propietat o el registre urbanístic nosaltres podem obtenir-lo. Li fem arribar. Sí, però un moment, el tema de les urbanitzacions s'ha anat demorant per molts temes burocràtics, com ja estem acostumats tots. I ara mateix s'hauria d'haver fet el juliol i el juny, hi ha una onada de calor important i s'està endarrerint per quan acabi la onada de calor, ja sigui el setembre o a final d'agost. Però, per tant, jo ara no m'atreviria a dir data, però que sí que està, el que es va acordar està previst fer-se. No sé què vols dir tu. No, però sí. El micro.
3: Per lo que fa a les ràtios del casalet de la llar d'infant, demà al dematí parlarem amb l'empresa, perquè la ràtio no és 1:13, la ràtio és 1:10, llavors miraré a veure quin ha pogut ser, diguéssim, el problema que han tingut. I per lo que fa l'informe dels 250 metres famosos, està demanat als tècnics de Piguem. Demà tornaré a reclamar perquè a més sé que el mes d'agost se'n van de vacances i me quedaré sense... I no només el tinc emparaulat amb vosaltres, sinó el tinc emparaulat amb més gent.
2: Senyor Vic?
4: Sí. Contesto la senyora Linares. Si bé és cert que... aquest regidor no ens va accedir a una mediació amb la Federació Catalana de Futbol, de fet ens vam reunir per altres temes, no només el tema de la repartició dels camps, perquè nosaltres doncs, també des de el Departament d'Esports doncs, també teníem certes queixes per al tracte que estaven rebent els treballadors d'esports. Doncs, tots vam ser coneixedors, no vull recordar malament, però al novembre de l'any passat com es va difondre un correu electrònic a la CAP d'Esports i vam iniciar una mediació en la que es demanava doncs, un repartiment dels espais dels camps de futbol i aquest repartiment, nosaltres no és que diguéssim aquí s'ha acabat la mediació, nosaltres estàvem esperant, doncs estem esperant doncs, que hi hagin les demandes per part dels diferents igual que equips de futbol, els equips de voleibol o de bàsquet, de les necessitats d'espai i d'horari. Aquest any per primera vegada doncs s'ha fet una fiscalització molt estricta de l'ús dels camps i el fet de tenir 34 equips o 20 equips o 24 equips, si aquests tenen una necessitat d'usos però aquests usos no es compleixen, doncs que ara a la temporada es penalitza, que ara a la temporada següent. Llavors, per això mateix, ara un cop, i així li vam comunicar a la Federació Catalana o la mediadora de la Federació Catalana de Futbol, un cop sapiguem les demandes que tenien els diferents equips de futbol, doncs es faria un repartiment el més just possible. I sí que es va parlar per esponjar una mica més els

0: espais, doncs es va parlar de, bueno, un projecte, una idea que hi ha, doncs, per habilitar altres espais perquè el futbol dels més petits, doncs, ja hi pugui entrenar, i així, doncs, deixar més espai lliure en els diferents camps de futbol que tenim. I després s'ha acabat el temps, però no tinc cap problema per explicar-los més en profunditat i també, doncs, passar-los per escrit, doncs, aquesta pregunta. I amb el PREC, només per dir-li, no es porta un retard de 2 anys, es porta el retard d'aquest any. Aquest any el que farem serà solucionar un problema que teníem, doncs, que des d'Esports es subvencionava l'any passat. Doncs aquest any ens posarem al dia, es subvencionarà el mateix any, i si no s'ha pagat encara la subvenció és precisament perquè alguna entitat esportiva ha fet al·legacions en aquestes subvencions.
1: Els companys d'Esquerra Republicana.
2: Sí, és que ara no estava entenent perquè el senyor Guic utilitza el seu temps de precs i preguntes per respondre en comptes de fer servir el com el govern, no? No ho he entès, li han posat 7 minuts per respondre.
3: S'ha acabat i...
2: Ah, vale, ha tornat a començar. Val, no ho entenia. No entenc per què gasta, bueno, dic, per què gasta el seu temps de precs i preguntes per respondre, no ho entenia. Bé, l'alcalde avui ens ha demostrat amb la seva prepotència, que és la que nosaltres ja coneixíem, de fet, i és la que ha anat amagant al llarg de tota la legislatura perquè els lloretencs i les lloretenques no vegin, però insisteixo, nosaltres ja sabíem de debò el que hi havia darrere del somriure. Doncs avui ha fet aquest exercici de supèrbia i a més ha intentat alliçonar-nos, jo diria, de molt males maneres, perquè, escolti'm, senyor alcalde, vostè té un problema molt, molt, molt gran, molt gran. No suporta que ningú li porti la contrària, ni tan sols els seus, així li va al seu govern, i a més és que no fa autocrítica, zero. Zero.
1: Perdona,
2: ens ha alliçonat i ens ha fet una bronca, i no ha fet zero autocrítica. Vull dir, ha parlat 6 o 7 minuts i ha fet zero autocrítica. Zero.
1: Permet,
2: per tant, escolti'm, no ho entenc. És que vostè mai s'equivoca, vostè mai fa res malament, vostè és el primer alcalde que hi ha hagut en aquest municipi, és l'únic alcalde que ha tingut aquest poble, no sé, la resta mai hem governat, perquè clar, ens ha guissonat com si nosaltres no sapiguéssim de què va res, i hosti, no li sona malament com ha quedat això, senyor alcalde? Aquesta és una pregunta, la primera. I perquè a mi és que m'ha sonat fatal, de debò. L'únic que em queda més o menys bé és que, clar, l'han pogut veure tots els lloretencs i les lloretenques, això està gravat i per tant no ho podrem tornar a veure fins i tot nosaltres, l'han pogut veure tots els funcionaris de la casa, i l'han pogut veure tots els policies locals, doncs també de la casa. No ho sé, jo crec que vostè no ha vist que posava les pancartes. Segona pregunta, vostè no deu haver vist que posava les pancartes? No parlava de que l'oposició siguem dolents, ni parlava de que l'alcalde governa a cop de decret i que no els agrada. Jo n'he llegit una així ràpid, no ho sé, vostè no ha vist els pamflets informatius que els sindicats, tots els sindicats, no només els de la policia, tots els sindicats han repartit pels comerços de Lloret, han repartit per les taules de la casa? Vostè tampoc ho ha vist, això? Ho veu tot i això no ho ha vist, de debò? Em sembla també estrany. I per acabar, l'última pregunta és, què li semblen a vostè aquestes manifestacions? I quan s'hi troba un petit comitè, també els tracta com ens ha tractat a nosaltres? També posa aquesta cara d'enfadat i els hi diu les coses d'aquesta manera? Aquesta és la següent pregunta. Després, pel que fa a l'Institut Sant Quirze, jo també volia demanar en quin punt està l'informe dels 250 metres. Curiosament, ja sap greu, i no voldria en cap cas posar-los en un compromís, però jo vaig parlar amb la gent de Piguem i no tenien cap encàrrec de fer cap informe, per tant, m'agradaria saber com està, però més enllà de tenir un informe o no, perquè entenc que òbviament el tindran, perquè, home, si han muntat el lío que han muntat per no posar a l'institut allà on la lògica deia que havia d'anar, suposo que tindran un informe, però la pregunta va més enllà i és si vostès al mes de febrer ja van decidir que la pista no aniria, que el mòdul no aniria a la pista i ja sabien del coneixement o ja devien saber d'aquest informe des del mes de febrer fins ara, què han fet? És la segona pregunta. Després també m'agradaria parlar dels gegants de goma. Ho vaig fer a l'anterior ple, no vaig tenir sort que ningú em responés. Ara ja hem superat un mes dels tres mesos més de marge que ens vam donar per trobar els diners, per tant fa quatre mesos. Ahir va haver-hi una grandíssima trobada gegantera nocturna, estava plena de goma a goma, estava a petar i em va fer pensar que hauria estat un bon lloc on podrien haver-hi hagut els gegants i on es podrien haver començat a vendre i no és així i m'agradaria saber què passa amb la partida que s'havia de destinar i que ens vam comprometre i que per això vam retirar la moció perquè vostès es van comprometre a que trobarien una partida per fer-ho. Tenim també moltes queixes i moltes demandes i no només dels darrers dies, que és veritat que hi ha hagut una afluència de persones molt gran i a més la problemàtica doncs de les hores extraordinàries de la policia ho agreuja, però hi ha molta gent que es posa en contacte amb nosaltres i ens fan arribar queixes al respecte de la rotonda del passeig en Pau Casals i dels accessos a l'aparcament. Ens agradaria que ens poguessin fer una valoració de com està funcionant això, de com funciona la rotonda, de com funcionen els accessos, de com funcionen els autocars quan baixen, de com està funcionant, perquè clar, òbviament, quan ens envien vídeos de les coses que no funcionen bé, però no sé, suposo que deu haver algun moment del dia que deu funcionar, que s'està valorant bé i que no s'està valorant bé. Aquesta pregunta la podria fer extensiva a moltes coses, perquè en aquest ple i en aquests tres anys i dos o tres mesos que vostès porten governant, moltes vegades hem sentit, no, això és una prova pilot, i mai hem tingut cap resultat de cap prova pilot, mai. Ni de l'urbanisme tècnic, ni del primer que van fer a la parada de taxis, que ja s'ha tret, imagini's, i ja s'ha tornat a fer. Mai hem tingut cap resultat de cap prova pilot. Per tant, ens agradaria també que algun dia poguéssim parlar de les proves pilot. En tot cas, aquesta pregunta la deixo oberta i ja la concretaré un altre dia. I pel que fa a la neteja de certs carrers, jo voldria fer èmfasi en dos. Un, justament l'altre dia vam veure a xarxes socials i m'ho compartia la companya Pérez perquè hi vam passar i ens vam sorprendre, és el carrer Marfull a Santa Clotilde a Fanals. Vam veure a xarxes socials que estava brut, però és que hi havien passat feia dos dies i et quedes enganxat. Per tant, jo no sé si, que potser hi passa la màquina, perquè és el mateix cas que el següent, però és que jo crec que ni la màquina d'aigua és capaç de netejar el que ja fa pudor de debò, que fa molta olor a orina, moltíssima olor a orina, i et quedes enganxat literalment al terra. I és el mateix cas que al carrer Migdia, davant del galliner aquell que es vol expropiar i on hi ha uns contenidors. És que aquell carrer, jo crec que passa la màquina, jo crec que la màquina passa, però és que és que et quedes enganxat, no es neteja, no sé si és que és algun tipus d'oli o... però és que no se'n va, jo també ho crec, perquè és que aquests dos carrers fa molt de temps que ho veig i per tant m'imagino que al llarg de dos o tres mesos en algun moment haurà passat la màquina a tirar aigua a pressió i entenc que deu ser que no marxa. Gràcies, alcalde. No m'ha perdonat ni un segon, gràcies.
3: Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Fernández, ara poder he arribat a una conclusió i és que potser la màquina està enganxada en algun carrer i per això no passa tant pels carrers on passava abans. Faig broma, vereda. I faig broma perquè amb la senyora López és una regidora que és d'un tracte molt fàcil i realment quan em comunico amb vostè de seguida em diu: Albert, ens ho mirem, està així. Solucionat, feia broma. En tot cas, hi ha una cosa que sí que m'ha molestat i ha estat quan ens ha intentat alliçonar, senyor alcalde, i em sap greu, perquè jo puc entendre que vostè s'emprenyi i ho puc entendre molt bé, però vostè ens ha dit que hem polititzat el tema de la policia. Porta 3 anys i 2 mesos publicant fotos amb la policia local de Lloret de Mar. Vostè porta 3 anys polititzant la policia de Lloret i el resultat a sobre ha sigut nefast. perquè els té a tots de cul. I em sap greu dir-ho, perquè qui ho pateix és la ciutadania. I ho pateix la ciutadania. Però ens ha intentat aquí donar una lliçó de modals, perquè li sap greu de tot cor. Se'n recorda d'un comunicat que ens va dir que els serveis bàsics essencials de Lloret estaven en perill perquè l'anterior govern ho havia deixat tot fatal? Se'n recorda d'això? Jo crec que sí, perquè el van fer rectificar i ho van fer així en petit, un dia de festa major, i va dir, vinga, va, ara és el moment. Doncs vigilin, perquè a vegades això es diu karma, i el karma torna. Vigilin. D'altra banda, i entrant ara ja en temes de precs i preguntes dels temes de Lloret. És cert, la màquina abans tenia una periodicitat diària on els migdies passava pel carrer Sant Pere, carrer de la Vila, d'anada per un costat i de tornada per l'altre. Sempre ho feia. Ara fa temps que això no passa. Els carrers estan bruts. Ho entenc que estiguin bruts. Hem triplicat, tenim el triple de personal en aquesta zona d'aquí, de ciutadans que ens visiten, en aquesta zona d'aquí. Mirin on hi ha més densitat de població ara mateix, a quins barris de Lloret. Segur que seran Fanals i el nucli antic, perquè és on hi ha tots els hotels. I la Riera, no, poso dins el sac. Per tant, ostres, intentin posar el màxim d'esforços de neteja en aquests barris que pateixen la degradació per l'augment natural dels visitants que venen a Lloret de Mar. I després tinc una pregunta i després li passaré el torn a la meva companya. A la pujada de Pau Casals, a dalt de tot gairebé, a mà esquerra, hi ha un bàcul de llum que devia estar accident, algun li devia fotre un cop amb un camión, aquell bàcul està tort, a dalt no hi ha llum, hi ha una cinteta de la policia local, però fa un mes ben bé que està així. I no sé, jo crec que s'hauria de canviar un per altre, però si no, treguin aquest punt, perquè a mi em fa patir, jo cada cop que passo per allà penso que un dia caurà. No sé si està més tort o no, no sé si fa com la Torre Pisa, però jo el veig molt, molt, molt inclinat i em fa patir, i al final no hi ha superherois enlloc, ho hem de fer nosaltres, no vindrà un Superman de torn, canviarà i em posarà un altre, no. Ho hem de fer nosaltres, però hi hem d'estar a sobre. I ara, el senyor Saiz, sí?
4: Bé, dir que les dades de la grua del juny 25 i juny 26 que vaig demanar a l'anterior ple no s'han fet arribar, així mateix com les dades d'incidències del mateix període de juny 25 i juny 26, per fer la comparativa. Ara li demano les de juliol de grua, juliol 25, juliol 26, incidències també de juny, 25, juliol 25, juliol 26. I també els quadrants dels torns de policia local del període juny i juliol del 2026. I l'última prec que els hi faig és que ens facin arribar aquests dies de festa major. Hem vist que en diferents espais públics, com a la plaça de la Vila, la plaça de l'Església, hem vist una empresa de seguretat privada fent seguiment dels actes de festa major. I a mi m'agradaria tenir accés, o que ens passessin a tots els grups municipals, l'expedient de contractació d'aquesta empresa i els informes tècnics que justifiquin el seu servei a la via pública, perquè bueno, tenia entès que els serveis privats no poden realitzar serveis en via pública, i agrairíem que ens fessin arribar aquest expedient de contractació. Gràcies.
3: Ja la faig jo, la senyora Anna García Castany no el vol dir, però és un prec també. Hi ha un mirall que falta entre Vall de Venècia i carrer Venècia, que no quan hi ha l'encreuament dels vehicles que baixen i els peatons que creuen, doncs allà estaria bé que hi hagués un mirall per poder tenir un més seguretat a l'hora de canviar.
1: Gràcies. Senyor Nicolás.
5: Gràcies, senyor alcalde. Avui tenim molt poques preguntes. Amb una mica de sort, senyor Costa me la podrà respondre aquí mateix, ara mateix. Del tema mòdul de Sant Quirze, també més enllà de l'informe dels 250 metres, que tal, l'últim Consell d'Educació Municipal va ser fa 21 dies i jo voldria preguntar com s'ha avançat, amb qui s'ha parlat, què s'ha acordat, com està el tema. Ja està.
6: Vale, però després diran que... Bueno. Clar que era una cosa que volia dir en el punt que no ens ha deixat parlar, i per tant la comissió informativa que es va celebrar el 22 del 10 del 25, sí, hi havia el punt número 10, que era l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament de Lloret de Mar, i va intervenir el senyor Frederic Guic i demana a l'alcalde que es tregui de l'ordre del dia del ple per un millor estudi, i el senyor alcalde, el senyor Lameles, accedeix a aquesta petició, quedant aquest expedient per aprovar en el proper plenari. Avui s'ha tornat a retirar per segon cop, i després de 9 mesos d'estudi, jo voldria fer-li la pregunta al senyor Guic, què és exactament el que en aquests 9 mesos s'ha modificat, a part de les dues esmenes que ha presentat Esquerra Republicana de Catalunya, quines modificacions hi havien en el punt que ha passat avui per ple, perquè jo no he sabut trobar-los, i per tant m'agradaria que vostès me'ls aclarissin, perquè clar, després de 9 mesos suposo que alguna coma hauran canviat. Moltes gràcies.
7: Bueno, per lo que fa a l'informe dels 250 metres, es va demanar, que aprofito també per contestar del senyor Fernández, es va demanar el dia 13 de juliol del 2026 a les 9:15. Vale? Això per lo que fa. I per lo que fa a la implantació del mòdul, el departament va enviar una proposta que el mòdul era ficar-lo en el pati tocant a l'escola Joan Domènech, vam parlar amb l'AFA del col·legi, va trobar dient l'espai, i llavors el vam, com el dintre de, estava dintre del mateix espai que està ocupant l'institut, i per part de l'Ajuntament no hi havia cap problema, perquè torno a dir, és una obra que fa la Generalitat de Catalunya, no és una obra que fem nosaltres. Llavors nosaltres des de Piquem van dir que no complia, o sigui, complia tots els requisits, i es va enviar, i vam enviar un correu donant, o sigui, dient que sí, que en aquest moment ho trobaven bé, i a més es va tornar a enviar el correu per EACAT perquè no diguessin que no l'havien rebut, i ja està. I llavors, en teoria, el mòdul va a un costat del pati.
5: Perfecte, merci. Aleshores, això és ferm, eh? I les obres que s'hagin de fer, quan es té previst que comencin, arribem, no arribem, com està el tema?
7: De l'última reunió que va fer el director dels serveis territorials amb els pares de l'institut, que va fer una reunió telemàtica, va dir que començarien, que ja havien parlat amb el centre i que farien espais, que la direcció del centre faria espais, buscaria espais, perquè l'únic que tenien que fer era, diguéssim, inquibir els nois que feien batxillerat, que estarien durant una temporada una mica apretats, i que teòricament que ells quan abans millor. Llavors ja és, depèn diguéssim del departament. Aquí nosaltres ja li hem dit que quan més havia i més ràpid donguin, vull dir que a fi de comptes els que surten perjudicats amb això són els alumnes.
5: És a dir, entenc que el 8 de setembre no hi haurà el mòdul, s'hauran d'espavilar com puguin, perdent espais, i a la que puguin instal·laran el mòdul.
6: Sí, només una coseta. Mentrestant m'ha escrit una veïna a mi també de que viu davant de l'hotel Alexis, i m'ha dit que allò ja no és l'hotel Alexis, que ara se li llama la càrcel d'Alcatraz. El que sí que volíem fer notar és que els ocupes que s'han fet fora ara viuen al carrer i estan constantment al carrer. No ho entraré en el tema de la policia, però si es pogués fer alguna cosa, sisplau, seria d'agrair pels veïns. Gràcies.
1: Gràcies. Doncs passem al torn del públic. M'agradaria que aixequessin la mà qui vol parlar. Dos? Vale. Comencem... Sí. cridarà a conèixer, m'encengui el micro, digui el seu nom i faci la pregunta, sisplau. Sí, jo, com estic intentant fer cada ple, recordar, òbviament, que les preguntes són concretes i que han de ser de temes... Beatriz. Han de ser temes de l'ordre del dia. Reitero, temes de l'ordre del dia.
8: Bueno, buenas noches. Soy Beatriz Sánchez, como ya le estoy diciendo al señor, de la Asociación Lloret y Nueva Lloret Residencial. Tengo un ruego y una pregunta, ¿vale? El ruego al ayuntamiento que realice con máxima urgencia una inspección extraordinaria en Lloret Residencial para comprobar el estado de los terrenos, tanto públicos como privados, y adopte las medidas necesarias para exigir y ejecutar las actuaciones de limpieza y mantenimiento que corresponden por fin a prevenir un posible incendio. La zona ha sido dañada por playa de Aro en este mes que estamos ahora mismo, Llagostera, Parafols y toda esa zona, ¿vale? Ya sabemos que es todo seco, pinaza, todo está mal, ¿vale? Intentar desde medio ambiente pues sí, las consecuencias que tengan.
1: Yo insisto, discúlpame.
8: Pero los incendios han salido en pleno.
1: No. Però jo matizo i deixo més clar. Són temes de l'ordre del dia. Vull dir, en el document que enviem de l'ordre del dia estan les mocions i els punts. Vull dir, han de ser temes així. Encara que algú parli, no vol dir que es parli, que sigui punt de l'ordre del dia. Aquí s'han presentat... Vull dir, però, per tant, encara que es parli, no vol dir que sigui l'ordre del dia. I el que està dient vostè, que té tota la raó i que és igual d'important, no està a l'ordre del dia.
8: Los vecinos estamos muy asustados con el tema de los incendios. Yo no sé, usted no escucha la televisión.
1: Ja està, no, vale. No farem aquí un debat, em sembla. Vale. Acabi bueno, amb l'altra cosa que tenia.
8: Vale, pues la otra pregunta era, desearíamos un plan de intervención urgente que nos llegaran a hacer llegar de una inspección técnica de cómo tienen pensado solucionar el tema de los incendios para que no pasen.
1: Vale. Ara li contesto.
8: Un informe tècnico, no sé com se dice.
1: Vale, moltes gràcies. Li contestaré que, òbviament, tots estem commocionats pels incendis, estan fent tot el que es pot, tot i que sempre es podria fer més, i que li contestarem dient-li la resposta. L'únic que sí que li diria que aquestes coses jo li recomanaria també que fes alguna instància, perquè és veritat que a vegades, pues, depèn del tema, pot tardar més o menys, però acabem contestant...
9: He hecho tres instàncies.
1: Vale, doncs... Esperi que li responguem, perquè li respondrem. Sisplau, següent. Bueno, demà, com cregui oportú, eh? I també jo, si té algun contacte telefònic amb algun regidor, envia-li per correu perquè estigui al cas.
7: Serratxe.
1: Vale.
7: Això és per encendre'l, simplement aquí. Ah, ja està. Bueno, bona nit a tothom, vale? No sabia si fer la intervenció o anar directament a sopar, perquè avui ha sigut espectacular. A veure, molt breu. L'Ajuntament, amb el punt, un dels punts del dia, em sembla que era el 8 o així, ens comunica que adquirís un hotel, no? Per 6.000 euros, a l'Hotel Reina Isabel. És un pou sense fons, és una estructura de 1958 que està catalogada explícitament per a l'enderroc o reforma estructural profunda. No he vist, no he sigut capaç, suposo que encara ni ho teniu, no hi ha projecte, no hi ha memòria, no sabem exactament quants calés es gastaran, però s'estima que el valor de les reformes, si es pretén fer el que a priori he entès que es vol fer, que és habitatge social, de lloguer, etc., representarà uns 3,5 milions d'euros. El que es passarà a pagar un metro quadrat de 2.800 euros per metro quadrat. Comptant que aquesta vivenda va sortir fa 3 anys a la venda, aproximadament 2 mesos després del vostre anomenament, no vull que ningú tingui cap mala pensada, però molt proper al seu anomenament, doncs sembla ser que aquests 600.000 euros es convertiran en 3 milions i mig i no sona gaire a una jugada mestra amb els pressupostos públics.
10: I per una altra banda es veu durant el plenari que ens toca pagar quasi 4,4 milions d'euros a l'empresa d'aigua, propietat de l'Escoplovich, no? I del Carles Slim, no? De l'empresari mexicà, amb una revisió de preus d'un 2,9% de l'IPC sense xistar. 2,9% de l'IPC, que no correspon exactament al 2,5% català, que jo crec i tinc els meus seriosos dubtes que és el que s'ha hagut d'aplicar. El que em sembla clar, el que passa és que després de les experiències que hem tingut aquest consistori amb l'empresa d'aigües, doncs ningú té ganes de ni criticar on estan les comes ni els punts. Us recordo que ens toca pagar 205.000 euros cada any de resultats d'una gràcia que prové dels anteriors governs del 2012 i 2018 que ens sentenciaven a l'Ajuntament aproximadament a 3,1 milions per Acciona i uns 5 milions, molt ràpid vaig directament a la pregunta, i disculpeu, és molt difícil, i 5 milions aproximadament amb l'empresa de l'aigua, que al final es van quedar en 2,4 perquè es va pagar parcialment i ens ha deixat un deute de 10 anys vale, per les mala praxi, o per la mala gestió o per la gestió errònia, no vull imputar ningú, simplement doncs, que no es va fer la cosa bé, d'un consistori anterior de les quals 4 o 5 persones que esteu aquí presents i formàveu part o esteveu vinculades. La pregunta directa, i disculpeu, vale, no per vosaltres, sinó per l'alcalde en aquest cas, era... Escolta'm, quin és el criteri que heu utilitzat per considerar que era més important aquesta compra, que sembla petita però que representarà una forta inversió de futur, en comptes de, per exemple, haver assumit aquest excés de l'IPC en comptes a càrrec del superàvit de l'Ajuntament, o, per exemple, saldar aquest deute que ens arrossegarà fins a l'any 2030? I sobretot, en tot cor, i us vull demanar us vull fer una altra pregunta. Sí, ja ho sé, disculpeu-me. Vale, molt ràpida. Si surto fora al carrer i em trobo una parella de lloretencs que surten a donar una volta i a sopar amb els seus pares lloretencs i que possiblement van amb el seu avi o la seva àvia lloretenca, els hi puc dir que després de lo que he sentit aquí a aquest plenari respecte a aquest projecte, aquestes vivendes socials seran per ells, que no... No, aquest ningú se l'adelantarà?
1: Aquest no. Aquest no és un punt de l'hora del dia. Apagui el micro. I...
10: Moltíssimes gràcies i gràcies per el marge que m'heu donat.
1: Però a vostè.
10: És molt difícil
1: apurar el teu. No, si vol el contesto, vull dir que...
10: Bueno,
1: jo crec que qualsevol projecte, qualsevol persona que ha governat, i aquí hi ha bastants, que tenen molta experiència, que sap que els projectes són lents, no són tan ràpids com li agradaria, i jo crec que avui s'ha fet el primer pas en la compra d'aquest immoble, que d'aquí uns anys doncs, tindrà un retruc i un benefici pels veïns del nucli antic, sens dubte. Aquí val a dir que estem acabant una residència que fa 16 anys que es va començar a moure papers, tràmits i moviments. Sense aquella persona que va començar aquell dia no estaríem avui on estem. Per tant, avui, per acord majoritari de tots els regidors, doncs ha començat un pas que sens dubte tindrà un benefici, perquè sens dubte que una finca abandonada i decadent i el que provoca com a reina Isabel, que per molts veïns doncs és molt rellevant i que hi ha hagut partits que ho han defensat molt fermament perquè es comprés, doncs s'ha fet aquest pas que es plegui els diners per comprar-ho, i més endavant doncs, jo crec que tindrà un benefici important. I l'aigua, dir-li que el 2030 no és un deute amb el 2030, vull dir, hi ha una concessió donada legalment a una empresa, sigui la que sigui, perquè legalment l'ha guanyat fa molts anys, i que té el dret a exercir la gestió de l'aigua en baixa fins al 2030. Per tant, tot és correcte, tot és legal, guanyi qui guanyi, per desgràcia, ni vostè ni ningú d'aquí pot escollir l'empresa que guanya un concurs d'aigua. És un procés tècnic i jurídic. Per tant, jo crec que no ha dit vostè en el sentit de deuda, crec que s'ha equivocat com a tecnicisme. No, és un servei que es paga a una empresa que fa un servei com quan es contracta una altra.

0: Perdó, senyor alcalde, deixi'm, és que li complimentaré un xic més la resposta de perquè vostè ha insinuat que es podria gastar els 600.000 euros per no apujar el preu de l'aigua per fer front a aquest augment de l'IPC. I en el pressupost, els pressupostos municipals estan dividits per capítols, el capítol 1 fins al capítol 7. El que avui aprovàvem anava tot a capítol 6, inversions, i el contracte d'aigua és capítol 2, contractacions externes. No es poden fer moviments entre capítol 6 i capítol 2, i era per complimentar una mica la informació que li ha fet el senyor alcalde. Gràcies.
1: Doncs perfectament respost. Doncs molt bona nit i molt bona setmana a tothom.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova. Nova Ràdio Lloret.

0: 20 noms del panorama nacional i també local. En total seran més de 16 hores de programació, des de 10 del matí fins a 2 de la matinada, repartits en 3 escenaris diferents. Tanmateix, els assistents també podran gaudir d'espais com a l'On of Kids, dedicat al més venuts, d'una zona gastronòmica i d'altres activitats com propostes de tatuatges i maquillatge, entre d'altres. Escoltem a Lola Preciado, fundadora de l'empresa Hype Vertigo.
1: M'agradaria recalcar que és una cosa que fan molt des de l'estima pel seu poble, per regalar-li al poble un moment de música a la platja de Sa Caleta, que és un paratge espectacular. I, bueno, han pensat en tot, han pensat en els nens, vull dir, és un festival kid-friendly, poden anar els nens, hi ha una zona per nens, hi ha market, hi ha food trucks, hi ha... Bueno, no sé si food trucks, perdó, gastrobar o una oferta gastronòmica molt bona i diferents escenaris perquè tothom s'ho passi bé, tothom trobi el seu lloc i tothom gaudeixi d'aquesta festa. I aquest any sí que és una aposta forta per un gran cartell de DJs molt, molt interessant.
0: Javier Algar, Relacions Públiques del Festival On Off, ens dona també més detalls del cartell d'aquesta tercera edició, que compta tant amb artistes internacionals com també de locals.
2: Pues tenim un cartell d'artistes internacionals, on ve Oxia, Blondex, Abyssbox torna a repetir, que va ser una de les primeres persones que va estar al festival el primer any, Oliver Yakamoto, tenim també artistes locals, com és el Nacho Bosler, bueno, i tenim un conjunt ben banco. O sigui, com diu la Lola, cada any ha sigut una millora, sabem el que s'ha de millorar, el que s'ha de mantenir. Música electrònica, és molt genèric dir això, però sí, és de tot a tot, des d'una mica de techno, una mica de house, perquè acull a l'escena, sobretot a la platja Sa Caleta.
0: Des de l'organització animen a tothom a assistir a la que diuen que es tracta d'una proposta diferent i pensada per a tota la família.
1: Realment, com ja he dit, surt de l'estima per la música, per al poble, per fer una proposta diferent, per no tindre que sortir fora a buscar aquest escenari electrònic que molta gent li agrada. I realment això està pensat per tota la família. Molta gent pensa festival gent jove, però realment cada any veiem que venen pares amb fills, gent gran, gent de totes les edats que està per la música, que està per el paratge, que és Sa Caleta, i realment tothom ho disfruta.
0: Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a través del seu web o també de les seves xarxes socials.
3: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.